0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informat. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver acte ahir ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan

0: diputada Susana Segovia.
1: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
2: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
3: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
4: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
5: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
6: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
7: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
6: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
8: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància i els núvols més desenvolupats

0: es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental. Uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats. Res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a Ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogó intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: 3CAT Info.
2: Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
4: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
3: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fonts dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalate.
5: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
6: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
5: Fins ara, pràcticament només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Ávila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
7: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret. Open
2: the strait. L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
8: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
2: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
9: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
3: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
10: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
11: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tingui més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
3: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
1: Esports.
2: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
12: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
13: My first days has been very great.
14: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
12: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3Cat Info.
12: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
15: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
16: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
12: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: 3CAT Info.
12: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
17: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
12: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
1: 3CAT Info. Són 2:45.
2: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
12: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Carolyn Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
2: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
18: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
19: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
18: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
21: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
20: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
21: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
20: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
2: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
0: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pràcticament dos quarts i mig, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
4: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
22: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
4: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
2: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
23: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
24: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
23: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
25: Un servei.
26: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
23: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
2: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Venezuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
6: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
7: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
8: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
5: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
9: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
2: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
10: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
2: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
25: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
1: 3Cat Info.
2: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
1: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
11: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
13: Sí, aquesta bassa hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys que vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. i per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
11: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
12: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
14: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
12: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
2: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
15: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabal Bosch és el director de Nits de Circ.
16: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
15: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
2: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
17: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ja diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
2: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
17: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
2: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
0: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
4: Hansi welcomed me very, very good.
26: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
0: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3CAT Info.
0: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
18: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
0: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
1: 3CAT Info.
0: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
19: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blas ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
20: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat 2 persones de les que hi mal viatjaven. Els altres 2 cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Montserrat.

0: una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
1: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
2: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
3: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
2: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
4: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
2: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
5: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
6: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent, que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
5: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
2: El temps. Amb en Néstor Gómez.
7: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus. 3CAT Info.

0: quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
2: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
1: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalate.
3: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
3: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
0: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir el de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
6: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els hutis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen als estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
7: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
8: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Gos en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
1: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
9: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
10: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
1: Firagós arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
5: Esports.
0: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
11: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
12: My first days has been very great.
13: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
11: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
5: 3Cat Info.
11: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
11: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Aleksandar Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
15: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
11: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
5: 3Cat Info.
11: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
16: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
11: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
5: 3Cat Info. Són 3:45.
0: Moment a la sintonia de 3Cat Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
11: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
0: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
17: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
18: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
17: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
19: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
20: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
19: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
20: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
19: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brenner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
2: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
21: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
22: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
21: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
23: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
24: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
23: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
25: Un sou vell.
26: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
23: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
27: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats per pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
3: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque es algo, fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
4: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
6: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
27: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
7: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
8: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. ITMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
9: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
5: 3Cat Info.
0: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
5: Trescat Info.
10: Trescat Info.
5: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
1: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
10: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
12: Sí, aquesta bassa hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys que vam començar a fer. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per un motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
10: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
5: Trescat Info.
0: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
11: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
13: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
11: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
14: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
15: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
14: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
16: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
16: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones, d'això del piano, i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
0: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
5: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
23: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
17: Hansi, welcome me, very, very good.
26: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
23: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
5: 3Cat Info.
2: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
18: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
2: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
5: 3CAT Info.
2: Iris Thió competeix aquest dimecres per la 6a medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
19: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
2: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
20: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 milions d'euros dirigidos a Ceuta per a l'atenció de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals

0: 500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
1: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
2: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
3: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
4: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
3: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
0: 3CAT Info. Quart i dos minuts. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que coneix connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, justifica

0: ficat al decret aprovat pel consistori.
1: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
0: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fonts dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalate.
3: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant com si diguéssim amb bisturí amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
3: Fins ara pràcticament només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir el de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
6: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
2: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen als estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
7: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
2: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
0: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
8: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
0: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
9: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
10: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
0: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
5: Esports.
2: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
11: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
12: My first days has been very great.
13: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
11: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
5: 3Cat Info.
11: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Carolyn Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
11: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
15: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
11: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
5: 3CAT Info.
11: La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
16: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
11: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
5: 3CAT Info. Són 4:45.
2: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada, el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
11: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
2: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
17: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
18: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
17: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
19: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
20: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
19: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
20: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
19: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
2: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brenner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
1: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
21: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
22: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
21: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
2: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
23: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
24: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
23: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
25: Un sou vell.
13: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
23: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
2: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
4: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque es algo, fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
6: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
7: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
3: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
8: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
2: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
25: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
2: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident, el revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa, s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
26: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
5: 3Cat Info.
2: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info. El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
0: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogó intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
9: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
10: Sí, aquesta bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys que vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
9: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
5: Trescat Info. Trescat Info.
2: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
11: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
12: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
11: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
2: L'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
14: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Bosch és el director de Nits de Circ.
15: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
14: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
2: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
16: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ja diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
2: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
16: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
2: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
5: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
23: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
17: Hansi, welcome me, very, very good.
13: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
1: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
5: 3CAT Info.
1: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
18: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
1: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
5: 3CAT Info.
1: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
19: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
1: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blas ja ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
20: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500

0: educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
1: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
2: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
3: La dona era com que insistia molt que fer el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posem en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
2: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
5: 3CAT Info.
0: Quari dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
7: Pot haver-hi una mica de col·lapse perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
6: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fonts dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu.

0: tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalate.
1: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
2: Estem parlant quan és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
1: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
0: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
4: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
5: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
7: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Gost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
6: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
8: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
9: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
6: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
10: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
11: My first days has been very great.
12: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
10: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3Cat Info.
10: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
13: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
10: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
14: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
10: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
3: 3CAT Info.
10: La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
15: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
10: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez, que han començat aquest dimarts.
3: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
10: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulic.
0: I I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
16: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
17: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
16: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
18: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
19: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
18: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
19: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
18: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
20: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
2: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
21: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
2: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
22: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
23: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
22: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxar enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
24: Un servei.
12: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
22: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Venezuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
25: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Venezuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
26: Es el miedo que siempre va a estar ahí, persiguiéndote porque es algo que tú no vas a poder superar porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
27: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
28: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, 3 difuntos.
25: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
1: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
4: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
5: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
3: 3Cat Info.
0: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
3: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a Ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogó intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa, i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falta enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
7: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta este retard.
8: Sí, aquesta bassa hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
7: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
3: Trescat Info.
0: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
9: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
10: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
9: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: L'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
11: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matavà Bosch és el director de Nits de Circ.
13: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
11: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
14: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
14: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
0: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
3: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
15: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
16: Hansi welcomed me very, very good.
17: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
15: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
15: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
2: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: Tu, Barcelona fans.
15: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
15: Iris Thió competeix aquest dimecres per la 6a medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts 2 medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
18: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
15: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la 4a etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
19: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector

0: en un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
1: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
2: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
3: La dona era com que insistia molt que fer el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posàvem en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
2: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
1: El temps. Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: 3CAT Info. Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
6: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
5: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
1: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalate.
7: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500

0: 300 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
1: Fins ara, pràcticament només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir el de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
4: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
2: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els hutis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
5: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
2: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
7: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
6: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
8: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
9: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
6: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
3: Esports.
2: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
10: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
11: My first days has been very great.
12: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
10: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
10: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
13: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
10: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Tió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Tió després de l'or d'aquest dimarts.
14: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
10: Dimecres té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
3: 3CAT Info.
10: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
15: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
10: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
3: 3CAT Info. Són 6:45.
2: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
10: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
2: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
16: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
17: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
16: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
18: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
19: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
18: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
19: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
18: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
2: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
20: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
21: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron que era un civil desarmat.
0: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
21: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
2: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
1: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
22: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
1: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
23: Un servei.
12: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
1: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
2: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
24: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
25: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
26: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
27: Aquí hay más de 50 familiares enterrados, entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad?, que nos apoye en esto, ¿verdad?, porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
24: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
4: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
2: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
5: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
2: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
6: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
3: 3CAT Info.
2: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
3: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
7: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa, i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
8: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
9: Sí, aquesta bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja van començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. I per motiu d'un altre no la tenim encara en el marge.
8: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
2: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincident amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
10: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
11: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
10: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
2: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
13: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
14: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
13: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
2: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
15: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
2: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
15: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que això del piano i que s'informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
2: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
3: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
1: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
16: Hansi welcomed me very, very good.
17: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
1: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
1: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
18: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
1: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester.
0: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
0: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
12: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
19: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.

0: Com esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 24 graus a Falset, 20 a Igualada i 22 graus a la Bisbal d'Empordà. La bona notícia del matí és que tenim desactivat l'alerta del pla per inundacions després que les anunciades tempestes d'ahir no van provocar danys. Avui, en principi, ens diuen que hauria de ser un dia una miqueta més estable. Gori Massif, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Serà així, més estable o ruixat encara en tindrem algun?
1: Algun ruixat, però res a veure amb les grans tempestes d'ahir. Només es concentraran cap al Pirineu, Prepirineu i a la resta un dia de molt més sol. Algun interval de núvol baix cap a la costa i de nou aquesta calor si fa o no fa també igual que ahir. Moltes màximes entre els 30 i els 35 graus.
0: Doncs això serà el panorama per les pròximes hores. I la calor, l'aixafogó aquesta que deies, aquesta sí que no ens la traiem
1: aquesta
0: de sobre.
1: Aquesta no? Encara no. Avui puja una mica la temperatura a la costa, baixa una mica la humitat, però es compensa. I per tant, la sensació que tindrem nosaltres serà exactament la mateixa.
0: Gràcies, Gori. Una abraçada.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que ens espera per aquest dimecres. Una millora del temps que, també si ens fixem en les bones notícies, afavoreix l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu. Continua actiu, insistim, però avui sembla que els bombers ja podrien entrar a treballar amb dotacions terrestres per intentar perimetrar el foc. Recordem que és en una zona de complicat accés i que això ha dificultat les feines d'extinció en aquests últims dies, fins al punt que és un incendi raonablement petit en comparació amb els que hem vist aquest estiu, però continua actiu. Després de molts dies de feina, l'altra bona notícia de les últimes hores, els dos grans incendis dels últims dies, el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid, aquests ja s'han pogut donar per controlats. Ja feia dies que estaven d'alguna manera estabilitzats, però ara ja s'han pogut donar per controlats en aquestes últimes hores. Això pel que fa a les bones notícies, a les males notícies, a les pèssimes notícies, hem de mirar les Balears. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a Mallorca en embarcació, en barca, a les últimes hores, però aquesta xifra podria augmentar perquè encara s'estan rescatant i s'estan buscant desapareguts d'aquest naufragi. El govern balear parla obertament de drama humanitari i assenyala el govern de Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
0: Era la presidenta balear, Marga Proens, reclamant, com sentíem, un pla migratori, un pla estatal migratori específic per les illes. Tot això mentre el govern espanyol continua tenint obert el front de Ceuta.
3: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El gran interrogant és què passarà, sobretot amb els centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc i que es calcula que podrien ser tranquil·lament un miler. Ara sentíem la ministra Elma Sainz, la ministra d'Inclusió, fent aquesta crida, però hi ha comunitats governades pel Partit Popular i Vox que ja han dit que no en volen acollir ni un d'aquests menors, i Junts també ha reclamat que Catalunya quedi fora d'aquesta distribució. Avui a l'Àgora en parlarem amb aquesta qüestió i també ho abordarem amb l'arquitecte i professor Carlos Pérez Martín, que fa temps que treballa amb joves marroquins per saber com viuen la situació i bàsicament per què volen marxar del Marroc per buscar noves oportunitats. Tot això després de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea per parlar d'aquesta qüestió, una reunió que va acabar amb un cert consens, amb un to molt més baix del que hi havia, per exemple, a finals de la setmana passada, consens sobre endurir el control de fronteres, però algun retret es va poder escoltar en aquesta reunió.
4: We can't see a direct link at the moment between the regularization and the incidents in
0: Ceuta. És el comissari de migracions de la Unió Europea, l'eurocomissari, dient que, tot i que no veu un vincle directe entre la regularització i els fets a Ceuta, aquesta recent regularització que ha aprovat el govern espanyol, diu, no és una bona senyal. En fi, tornant a casa nostra, d'aquí pocs minuts us explicarem per què en 10 anys han crescut un 300% els casos d'agressió sexual analitzats pels forenses a Catalunya. Un 300%. De seguida ho expliquem. I per cert, que si heu d'agafar un avió, continua la vaga de treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
5: Anem als països bàltics. I havíem d'anar a Frankfurt i ara anem a... On anem? Ja no sé ni on anem.
0: De moment, ahir es van cancel·lar 20 vols. Adverteixen que el cap de setmana, que és quan hi ha més passatgers, encara es cancel·laran més vols. I després tenim tota la polèmica que estem recollint aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant del turisme de brossa. Aquest programa continua recollint queixes de veïns que veuen com els contenidors se'ls hi omplen d'escombraries de persones d'altres municipis. Sovint, perquè en aquests altres municipis s'hi aplica la recollida porta a porta, i això es fa en dies concrets, i en aquells dies o no hi són o no els hi va bé.
5: Jo sóc del sud del Solsonès i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
0: Això és, així ens ho explicava la Núria, la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Per cert, 636-3606-09, 636-3606-09. Ella esmentava el cas de Biosca. Aquí al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb l'alcalde.
6: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts al matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt és gent que baixa del Solsonès. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor, l'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat, i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
0: Alerta amb això, eh? L'alcalde de Biosca ens deia que estan literalment amagant contenidors per evitar aquest turisme de brossa. En fi, tot això quan falta una setmana justa pel que s'espera que sigui un dels moments històrics més importants dels últims anys.
7: This is that moment that many folks have planned for, prepared for, hopes for. As we watch the cloud cover forecast closely, now
0: l'eclipsi, el famós eclipsi. Falta una setmana, dimecres que ve, 12 d'agost. S'espera una afluència de persones mai vista. I hi ha pobles del Priorat que, pel seu compte, ja han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant. Avui, en temps de tertúlia, parlem amb Protecció Civil per saber quines seran les restriccions i com ens hem de moure. I encara alguna cosa més. De futbol?
8: And let's see Caroline racing forward away from the defender. City have a third. And that is a great illustration of why she's so good.
0: Caroline Nicoli, jugadora del Barça. El conjunt blaugrana ha superat per primera vegada la seva història la barrera del milió d'euros per fitxar la fins ara jugadora del Manchester City. I parlant de futbol femení... Avui s'estrena la quarta temporada de Ted Lasso, en què l'entrenador torna a Anglaterra per fer-se càrrec justament del nou equip femení del Richmond. I una coseta més encara.

0: Els Love of Lesbian són el nou grup que s'ha anunciat de la festa musical de la Mercè, de la programació musical de la Mercè. Són el cap de cartell que faltava i, segons ha avançat el diari Ara, els Love of Lesbian, que recordem que estan a punt de fer una aturada, actuaran el 26 de setembre al Bocatell amb al·lèrgiques al polen, la pegatina i Svetlana. Així comença aquest dimecres. Un molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol, però de moment... Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola.
0: La qüestió dels menors.
2: El que més preocupa ara de la crisi de Ceuta és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc.
3: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
4: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habitación de esta partida extraordinaria.
5: La primera mesura finançada amb la partida de 25 milions és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors.
0: 72.000.
2: Finalment, el govern espanyol ha elevat aquesta xifra als migrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000.
3: Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
6: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
7: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
6: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enduriment.
5: Al marge del suport expressat a Espanya pels ministres de l'Interior, la reunió ha acabat amb consensos sobre la necessitat d'endurir les polítiques de retorn dels migrants irregulars o la millora de la vigilància a les xarxes socials.
2: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, tanca files amb Madrid, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
8: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta. Però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: 6,3 milions.
3: És el que ha pagat el govern del PP d'Isabel Díaz Ayuso per l'àtic del barri de Chamberí de Madrid per fer-lo servir, suposadament, com a oficines mentre es facin obres a la seu de la comunitat.
5: L'àtic es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió per gestionar la compra d'aquest àtic de 485 metres quadrats.
2: Ho publica avui el diari El País, que ja va destapar l'adquisició d'aquest pis de luxe. Just un dia i mig després de revelar-ho, la Comunitat de Madrid en va anunciar la venda i la de 4 immobles més per ajudar en la reconstrucció de la Serra Oest de Madrid, arrasada pels incendis.
0: Rècord d'ocupats.
3: La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social.
0: Bon, Roger Santaló.
9: La normalització ha fet que ara hi hagi 16.500 ocupats més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
10: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
9: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. L'augment trenca la davallada que l'atur acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem abans, eh? Drama humanitari.
5: Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions.
2: El govern balear ho considera així un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol.
0: Palma, Caterina Carmany.
11: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
12: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen.

0: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braonar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
1: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
0: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Qüestió d'hores.
3: Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador.
4: En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions, diu, d'arribar a un acord en les pròximes hores.
5: L'estret s'obrirà ben aviat o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament: si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada. Let's get it done.
6: Segons el portal Axios, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman, amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió continua a la zona i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se.
2: Farà canvis.
3: El govern assumeix que haurà de reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. Això després que el Consell de Garanties Estatutàries ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que la llei és inconstitucional.
2: Àlex Giral Robert.
7: Malgrat que l'òrgan consultiu considera que la norma vulnera els drets a la propietat i la llibertat d'empresa, l'executiu de Salvador Illa no la dona per perduda. Insisteixen que cal restringir l'adquisició d'immobles amb l'únic objectiu de fer diners i que buscaran les mesures legals per fer-ho. El govern va pactar el text amb el seu impulsor, els comuns, que han lamentat l'informe del Consell de Garanties, Susana Segovia.
8: No és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
7: I Esquerra creu que cal replantejar la proposta. A l'altra cara de la moneda, Salvador Vergés, de Junts, ha celebrat el dictamen.
9: El govern socialista ha de deixar d'aplicar ja les receptes fracassades dels comuns.
7: I la popular Lorena Roldán ha avisat
10: que no desobeeixi aquest dictamen. I si ho fa, anirem al Tribunal Constitucional.
7: Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Àudio filtrat.
4: Marc Puig Tió, candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització.
6: El candidat li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui s'ofereix també per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona.
3: Segons Puig Tió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, Puig Tió deixa molt clares les seves intencions.
11: Aquell dia vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
2: En fi, passen 3 minuts d'un quart de 8, en surt.
4: Aquesta nit, a la fira de la Festa Major de Tona, dues nenes de 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions.
6: Les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no es tem per la seva vida. Hi ha també 6 o 7 persones més que han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Sardà.
12: Se les ha revisat in situ, i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
3: L'atracció ha quedat presentada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'incident.
2: Un 300%.
4: És el que han augmentat en els darrers 10 anys els casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
6: A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química.
2: Més detalls, Cristian Roldán.
13: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza aquest laboratori estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les drogues més freqüents, darrerament s'han detectat noves substàncies psicoactives. Es poden identificar gràcies a una tecnologia pionera a tot l'estat que està a ple rendiment a Catalunya des de fa tan sols un any. Geli Gallego és la cap del laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
14: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que

0: doncs tenen, venen acompanyades de problemes toxicològics, doncs perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
1: Durant el 2025, el laboratori va rebre i analitzar mostres vinculades a prop de 1.400 casos d'agressió sexual. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
2: Segon dia de vaga.
3: Del servei de terra de Gran Fors a l'aeroport del Prat, que es queixa de la falta de personal. En la jornada d'ahir hi va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes.
4: Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada el cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Gran Fors dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
2: Sense documentació.
5: Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris.
2: Girona, Maria Rovira.
6: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat, Jonathan Muela.
7: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment.
6: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners. Des de Girona, Maria Rovira, Palmatí, de Catalunya Ràdio.
2: Segueix actiu.
3: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, tot i que evoluciona favorablement.
2: Sanet, Joaquim Albalater.
8: Avui es podrien incorporar dotacions terrestres dels bombers que fins ara no havien pogut actuar per la complexitat del terreny. Serà el primer pas per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des d'ahir no hi ha fronts actius, el foc no avança i les tasques dels bombers se centren a remullar els punts calents on hi ha més densitat de vegetació. Des de Sanet, Joaquim Albalater, Palmatí, de Catalunya Ràdio.
2: Controlat.
4: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees.
5: Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oest de Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Àvila, que continua actiu. Ha cremat unes 77.000 hectàrees.
2: Menys pastures.
3: Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu.
2: Juli Albacar.
9: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals, quan han pujat a les muntanyes, han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
10: Amb el fred l'herba no va créixer i ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
9: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de marxar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar. Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues i per això reclamen compensacions al Departament d'Agricultura. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sobre això de la reducció de les pastures, és destacable que ja ens ho va avançar aquí al Matí de Catalunya Ràdio el Sergio Vicente, que és investigador de l'Institut Perinenc d'Ecologia, del CSIC, i que va participar al panell de Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
11: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
2: Cas urna funerària.
4: L'urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm a la Marina Baixa ja ha tornat a la família del difunt i no se l'havien oblidat a la taquilla. Es veu que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que a casa.
2: Déu-n'hi-do, Alba Barbosa.
12: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Alba. Hem arribat a les 7:24. Anem als esports. Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
13: Molt bon dia.
2: Comencem amb presentacions a Can Barça.
13: Sí, ahir Joan Laporta va reaparèixer després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia i va presentar l'extrem belga Jesse Bissibu. L'últim fitxatge blaugrana, l'extrem belga de 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i està content amb la rebuda dels companys i l'entrenador.
14: Hansi welcomed me very, very good.
15: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
13: I avui el Club Blaugrana presentarà l'últim fitxatge del femení de futbol. La brasilera Caroline Nicoli és el fitxatge més car del femení després de pagar al voltant d'1,5 milions d'euros al Manchester United, al Manchester City, volem dir. Fins ara les incorporacions més cares havien estat les d'Eva Payor i Kika Nazaret, cadascuna per 500,000 d'euros. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació culer aquest estiu. En bàsquet, el Barça també presenta avui el seu nou entrenador, Alexander Sekulic.
2: I atenció perquè passa pel quiròfan.
13: El davanter de l'Espanyol, Quique García, i ho fa avui mateix per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió sense concretar quant temps estarà de baixa.
2: Ens falten 5 minutets per arribar a 8:15. Pot caure la sisena.
13: Iris Tió té opcions de guanyar la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Europeus Aquàtics de París. Avui a les 4 de la tarda disputarà la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 medalls més. Al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, doncs, el botí d'Iris Tió a París és una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
16: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
17: Perdona, tindries lloc per dos?
18: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
17: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
22: 3, 17, 30, 35... 43, 1 i 12.
21: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: I per arribar a 8:15, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
25: Happy birthday to Trump.
26: ¡Qué vergüenza!
27: Tenim amb nosaltres a María Jesús Montero, que és la vicepresidenta del govern espanyol. Bon dia, com està, vicepresidenta?
28: Bueno, pues la mar de bien y la mar de tranquila, diga lo que diga el porculero del Trump, fíjate tú.
27: O sigui que no tenen la més mínima intenció, ministra, de modificar la seva postura, eh? Segueixen plantant cara...
28: Però modificar la postura de què,
27: mi alma? Al tío Sam.
28: Nosotros no iremos a la guerra con esa especie de animal que parece una morsa que acaba de comerse una bolsa de ganchito.
27: Una imatge molt gràfica, si m'ho permets.
28: Donald Trump, aquest. Ya nos puede aplicar aranceles o aranzoles o lo que le dé la gana, que a nosotros se nos ha perdido nada.
27: Qué arte tiene, ministra.
29: Això queda clar, però escolti'm, això pot tenir conseqüències econòmiques pel sector del vi, per exemple, pel sector de l'oli, que exporten molt als Estats Units. S'ha de cuidar tot això.
28: Vale, pues más para nosotros.
27: No, más para nosotros no, això no va així. Consellera, és una cosa...
28: Ministra.
27: Ai, ministra, perdó. Ministra. Tinc una mica de liu.
28: Consellera, jo no, eh?
27: No, sisplau.
29: Era una manera de rebaixar-la, eh?
27: Perdoni.
28: Lo único que tenemos que hacer es consumir nosotros el vino y el aceite que le vendemos a ellos y así desactivamos el tranc. Y ya está.
29: És molt complicat. Ara no ens podem posar a consumir vi i oli per sobre les nostres possibilitats.
28: Bueno, pues entonces irse a la guerra contra lo ayatolá. Una de dos. Ya. Todo no puede ser, chiquillo.
27: Sí, té una mica de raó, la senyora Maria.
28: Abrim un vinito para celebrarlo.
27: Venga.
28: Y así empezamos a compensar ya.
27: Un rebujito, va.
28: Venga.
29: Abro el vinito.
28: Venga, ¿dónde está el...? El sí. vinito
0: Usted
28: traído,
0: va dir,
28: per favor.
0: Que hem de parlar de més temes, em sembla.
29: Sí, sí, vol saber més temes,
1: la voluntat del gobierno de España es siempre mantener nuestra soberanía nacional, así como la paz mundial, y la estabilidad y el respeto a la carta...
29: És el ministre, tenim nosaltres el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: Álvarez,
29: bon dia.
1: Buenos días, Hermínia. Resta atenció a la situació que vivimos.
0: D'acord, ministre Álvarez, si em permet, aquí darrere, per Catalunya Ràdio.
1: Sí, que me ajusto las gafas tan pequeñitas, que tengo unas gafas minúsculas.
0: Sí, però els ulls, en canvi, els
1: tengo gigantes.
0: Hi ha un viatge entre les ulleres que són petites i els ulls que són molt grans.
29: Quin traje més maco que porta.
0: Senyor Álvarez, li anava a preguntar, sisplau, com gestionar vostès l'amenaça de Trump al govern espanyol? És una amenaça molt greu. És un bloqueig, pràcticament, sí, el que proposa aquest senyor.
1: Sí. Y ante todo, con máximo respeto al Tratado de las Naciones Unidas y al derecho internacional, así como al acuerdo con los demás...
2: Així arribem a 2:15.

0: Un dia més comencem el matí mirant a Ceuta. Un cop rebaixada, com a mínim, de portes en fora la tensió entre els socis europeus per la crisi de la ciutat, ara el punt de màxima tensió és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc. Segons els propis càlculs del govern espanyol, podrien ser un miler, per bé que des de Ceuta diuen que són més. Les comunitats del PP ja han avançat que quan toqui repartir-los en altres autonomies no en volen i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió és Elma Saiz.
1: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas. Por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular para dar atención. Y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Tot això coincideix amb la mort de 19 immigrants quan intentaven arribar a les Illes Balears amb una embarcació. Encara n'hi ha una desena més de desapareguts després d'aquest naufragi i que es continuen buscant. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala com a responsable el govern espanyol. I aquí hem d'emparar d'un ensurt. Aquesta nit, a Tona, a Osona, a la Festa Major, dues nenes han quedat ferides greus en un accident en una atracció de fira. Ho explicava l'alcaldessa Judit Cerdà a Catalunya Ràdio.
2: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Ja sabem, per cert, a banda d'aquest ensurt a Tona, quant va costar el polèmic àtic que la Comunitat de Madrid va comprar per Isabel Díaz Ayuso. 6,3 milions d'euros, segons avança avui el diari El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per la immobiliària de luxe que ho va gestionar i que, a més, es va triar una via que, d'alguna manera, era alguna de les menys transparents. Repassem ara la informació esportiva, Pau Dax.
3: Joan Laporta va reapareixer ahir en la presentació de l'últim fitxatge blaugrana, Jessy Bisibu, després de superar una arrítmia, i el Barça presenta avui el fitxatge més car fins ara del femení, la davantera brasilera Kerolin Nicoli, i també l'entrenador del bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió pot aconseguir avui la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Aquàtics Europeus de París, en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I ens falta el temps per les pròximes hores. Gori Massip, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs el temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Encara repetirem alguns ruixats de tarda, però amb menys extensió. Es concentraran cap al Pirineu i Prepirineu, bàsicament, i a la resta un dia de més sol, amb algun núvol baix costaner cap a la costa i encara una mica de calitja, mala visibilitat, presència encara d'una mica de pols en suspensió. Tot plegat amb calor, amb xafogor, màximes entre els 30 i els 35 graus i potser cap al Pla de Lleida es puguin arribar als 37.
0: Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, que ens expliques? Bon dia.
5: És un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, els 10 minuts de demora en el tren de l'R15 que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, i els 15 minuts de retard en l'Avant Express que va de Tortosa a Barcelona. També el tren de l'R14 que va de la Plana Picamoixons cap a Barcelona-Sants circula amb una demora de 20 minuts.
0: Gràcies, Maria. I ens falten les carreteres. Marilu Garcia, bon dia.
6: Bon dia, doncs també amb poques retencions. N'hi ha a la P7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, la Ronda de l'Entre Roquetes i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca direcció Besòs per les obres que tallen un carril per sentit, i la Ronda Litoral congestionada de Fòrum a la Barceloneta.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el Contada, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol. Però, de moment... Com sempre, aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i opinions més destacades amb el Pau Martrolí i el Marc Presseguer. Com esteu? Molt bon dia.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
0: Els desafiaments migratoris i el rècord d'altes a la Seguretat Social marquen les portades dels diaris.
9: L'Ara destaca el suport d'Europa, la reacció del govern espanyol, tot i que subratlla que els socis continuen reticents amb la regularització massiva de migrants.
10: El Mundo, de la seva banda, es fixa en el paper de Marlaska. Diu que va anar tard a l'hora de posar la barrera flotant i que s'ha intentat salvar assenyalant el CNI. En aquesta línia, el diari assegura que la reunió de ministres no eximeix el govern d'assumir responsabilitats.
9: I Ayuso és protagonista a la portada del País. El diari informa que el seu govern va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic de Chamberí i que la comissió per la immobiliària que la va gestionar va ser del 3%, 189.000 euros.
10: I l'ABC, que continua fent el seguiment del cas Plus Ultra. L'editorial assegura que el focus del rescat de l'aerolínia no s'ha de centrar només en Zapatero, sinó també en María Jesús Montero.
9: El rècord històric d'altes de la Seguretat Social per la regularització extraordinària de Santa de migrants també té molta presència als diaris.
10: La Vanguardia, en el seu editorial, diu que l'èxit de les dades no pot amagar el veritable repte del mercat laboral espanyol, reduir un nivell d'atur que continua duplicant la mitjana europea. La xifra de parats a Espanya és de 2,3 milions de persones.
9: El periòdic, en canvi, dedica l'editorial a l'altra notícia econòmica del dia, el màxim històric de l'IBEX 35, que s'ha enfilat per primera vegada sobre els 20.000 punts.
10: El diari diu que l'exuberància defineix el moment financer actual. Tot i això, veu un context més racional que altres períodes d'abundància que han escalat, que han esclatat en forma de bombolla.
0: I fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia.
0: A veure, Morrissey es postula per representar Espanya a Eurovisió?
7: Doncs sí, l'exlíder de Smiths, el britànic Stephen Patrick Morrissey, és notícia als últims temps per cancel·lar concerts.
0: Sí,
7: però
0: és veritat,
7: en un que sí que va fer, i més per motius així una mica... Bé.
0: Sí, una mica sí. No pot venir perquè sí.
7: Hi ha massa soroll a les falles.
0: Exacte.
7: Bé, doncs, amb un que sí que va fer fa poc a Madrid, va anunciar que s'oferia a representar Espanya a Eurovisió i que ja sabia amb quina cançó ho faria. Una titulada The Bullfighter Dies, o sigui, el torero mor. I la va interpretar acompanyada d'una projecció d'imatges escabroses i sangonoses d'agafades de toreros. Morrissey va aprofitar la vinentesa per explicar que ha enviat una carta a Pedro Sánchez, que només li faltava això, per demanar-li que acabi amb la barbàrie de la tauromàquia. Ho recullen mitjans com El Espanyol o CNU TV.
0: En fi, salta nu del pont de Brooklyn amb una motxilla com a paracaigudes.
7: I, amb la sorpresa de tothom qui ho gravava, sobreviu, perquè no va saltar des del pont pròpiament, sinó des de dalt d'una de les torres, 85 metres de caiguda lliure. L'home de 44 anys va escalar la torre, es va despullar, va desplegar la bandera del seu país, el Kazakhstan, i es va llançar a l'East River fent servir la seva motxilla de repartidor com a paracaigudes. Un cop rescatat i ja fora de l'hospital, s'ha trobat amb càrrecs penals per imprudència temerària, exhibicionisme públic, violació de domicili, alteració de l'ordre públic i realització de grafits. Ho llegim a El Mundo.
0: Una nova bretxa separa la humanitat i és, atenció, la bretxa orgàsmica.
7: Sí, ja sabem que és la bretxa digital o la bretxa salarial i ara arriba la bretxa orgàsmica, segons la qual les dones tenen fins a un 30% menys d'orgasmes que els homes. L'ha descrit aquesta bretxa i constatat en un estudi recent la psicòloga i terapeuta sexual i professora emèrita de la Universitat de Florida, Lori Mintz. Segons aquesta experta, la causa principal d'aquesta bretxa orgàsmica, d'aquesta desigualtat en la solidaritat del clímax en les relacions heterosexuals és un mite. La mentida número 1 que s'explica a les dones sobre el sexe. Vols saber quin és?
0: Sí, sempre.
7: Que es pot assolir l'orgasme només amb la penetració. Mira, ho explica el 324.
0: Vam parlar l'altre dia amb la Mireia Muñoz, això. Avui en tornem a parlar, per cert, amb la Mireia, amb el consultori no només sexual, sinó sobre relacions. Avui parlàvem amb la Mireia a partir de 11:15 i l'altre dia repassàvem això, aquesta qüestió de l'orgasme. 8:15. Per què rieu? Ara veig aquí tothom al control, està rient i mirant-me. Que esteu nerviosos o alguna cosa? En fi, va, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
8: La premsa europea es fa ressò de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea arran de la crisi de Ceuta. Els diaris italians, per exemple, ho porten tots dos en portada. El Corriere de la Sera parla també de la divisió sobre els centres africans que ha proposat Itàlia, mentre que la República parla que el govern italià, tot i estar decebut, ha moderat les seves discussions amb Madrid. A The Guardian hi trobem un reportatge d'investigació sobre els gegants petroliers. Expliquen que 8 de les companyies petrolieres més grans van acumular beneficis de més de 90.000 milions de dòlars en només 3 mesos. Darrere d'això hi ha dues raons: el conflicte de l'Iran, que va fer pujar els preus de l'energia, i la crisi climàtica, que va causar onades de calor mortals. I atenció també al reportatge que dedica el New York Times sobre el banc més antic del món. Es tracta del Banc de Siena, Itàlia, fundat el 1492, ha sobreviscut a totes les guerres mundials i regionals, també als Medici, però ara es veu amenaçat per una oferta de fusió d'un banc de Milà.
11: I dues notícies destacades als diaris econòmics. La primera és el rècord de l'IBEX 35, que supera per primera vegada els 20.000 punts. Ho fa acompanyat d'altres borses europees que també registren màxims. Els diaris ho atribueixen a les expectatives que es rebaixi la tensió geopolítica entre els Estats Units i l'Iran. I precisament als Estats Units, SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, ha presentat els seus resultats després de protagonitzar la sortida de borsa més gran de la història. Els seus ingressos han crescut un 92%, tot i que les seves accions han perdut més de la meitat del seu valor des del seu debut a borsa. Demà serà un dia clau per a l'empresa de Musk, perquè s'alliberaran més de 900 milions d'accions al mercat. I acabem amb una dada sobre Catalunya, on Economia explica que s'ha reduït la bretxa de gènere en la temporalitat dels contractes. Fa 2 anys, les dones assalariades amb contractes temporals eren el 14,6% del total de les treballadores, un percentatge que ha baixat fins al 12,5%. On es manté la bretxa de gènere és en la parcialitat. Una de cada 5 treballadores té un contracte parcial, mentre que pels homes és un de cada 10.
0: Minuts ens falta per arribar a 3:15. Anem a la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia de nou.
12: Bon dia.

0: Ferran Torres segurament no deu diners a la colerada, però hi ha qui li passa comptes pels gols que no va marcar durant els dos mesos més decisius d'aquesta última temporada. I què passarà amb el seu futur, ara que ell mateix l'ha deixat ben obert? A l'Esport llegim avui un article d'opinió de Joan Vehils on recorre el manual d'instruccions de Johan Cruyff per aquests casos. Si un jugador dubtava de voler ser al Barça, diu Vehils, la solució de Cruyff era tan senzilla com contundent, que marxés. Qui sap si Ferran Torres se sent una mica més important, com canta la Ludwig Band, i acaba anant al PSG, qui ja ho va fer fa 5 anys, és Leo Messi, i avui el diari Ara repassa la intrahistòria de les últimes hores de l'argentí a Camp Barça, amb el testimoni anònim d'un treballador que diu que aquell dia estava tot preparat per dir que Messi renovava, fins que el director de comunicació del Barça va trucar per dir que no hi havia acord i que el jugador marxava. I avui, madame important, amb tots els mèrits, és Ona Tió. A l'Esportiu li fan els honors titulant Bany d'or i de plata, i destaquen que la barcelonina va superar per menys de 3 dècimes la bielorussa Kandoshka en la final de Solo Tècnic. Acabem amb el periòdico, que treu una notícia amb la trobada de Marc Solés, pilot de categories petites de moto de només 9 anys, amb Marc Márquez. El de Cervera li va recomanar que quan agafi un revolt pugi una miqueta al piano per traçar molt millor. Només esperem que també li donés algun consell per evitar les patacades i no trencar-se tants ossos com ell.
1: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Si alguna cosa hem après és que dels cossos aliens no se n'ha de parlar, però de la poca coherència de les persones, sí. La influencer i protagonista de realities, Georgina Rodríguez, ha explotat a les xarxes després de rebre comentaris negatius sobre el seu cos. El context, les vacances i les típiques imatges en banyador que aquestes estrelles ens comparteixen habitualment. El problema arriba quan Georgina intenta justificar-se. Ella, que gran part dels seus ingressos venen de l'opinió que genera les xarxes, afirma, dos punts, que el valor d'una persona no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. Valenta com a poques en aquesta defensa de la llibertat dels cossos, continua dient, em preocupa que ara em titllin de grassa perquè he vist de la meva imatge. I per les postres arriba quan diu, el meu veritable èxit mai ha estat encaixar en un estàndard que ningú sap qui va inventar. Ah, no? Llavors, quin ha estat el veritable èxit de Georgina? La veritat és que no ho sabem, però argumentar que tothom pot ser viure com vol, fora o dins els cànons, ja veiem que no.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts. Catalunya
3: Ràdio. Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
4: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku. Mordoku!
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, Marta Viana, qui fa anys avui?
8: Va, comencem amb un músic.

0: guitarrista Pat Smear, ara amb Foo Fighters, i que, per cert, també va tocar amb Nirvana. Quants anys diries que fa, va?
1: Home, si Nirvana, 61.
0: Una mica més, sí. 67.
1: Mira.
0: Va, seguim en aquest cas amb Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen. Oh, Marine Le Pen.
0: Marine Le Pen.
1: 59.
0: 58.
1: Mira, l'estic clavant més que ahir.
0: Estem més ajustats que ahir, t'anava a dir. Sí, l'actor Jesse Williams, actor i model nord-americà. L'has vist segur.
1: Sí.
0: No sé estàs ubicat, no?
1: Jesse Williams, no sé qui és ara. Ara mateix
0: sí,
1: no el tinc.
0: Sí, ha sortit d'Anatomia de Grey moltes vegades.
1: Ah, doncs Anatomia de Grey. 44.
0: 45.
1: Mira.
0: I acabem amb Gavi, futbolista del Barça. Home. I actual campió mundial. Quants anys diries que fa?
1: Jovenet, 19, 20, 20.
0: 22.
1: 22, Gavi.
0: El gran, tu.
1: Sí. El Sant Oral.
0: Avui és Mare de Déu de les Neus, Sant Humbert, Santa Hildegonda, Santa Nona i també Sant Osvald.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: Moment de, com sempre, cada dia aquest estiu, i cada dia aquesta hora, òbviament, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bon dia, sóc l'Eva Múrcia, llibretera del Refugi, llibreria crítica de la Seu d'Urgell. I aquest estiu vull recomanar el llibre d'una escriptora que viu aquí al Pirineu, Livet Eroles, amb el seu llibre Dones al marge, Bruixes i altres històries d'estigma i oblit, publicat per Editorial Fonoll. Aquest llibre parla sobre 14 històries de dones del món rural que han sigut estigmatitzades, com poden ser bruixes, trementinaires, represaliades, i reivindica totes aquestes figures, a la vegada que mostra una gran estima pel món rural i totes les seves tradicions. Aquest és un llibre que vull recomanar a tothom. És un imprescindible de la nostra llibreria per totes aquelles persones que els agradi la història i que vulguin recuperar la veu de tantes dones silenciades i oblidades.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Southland.
3: Retrata el dia a dia d'un grup de policies a la ciutat nord-americana de Los Angeles. Una visió crua de la seva feina que mostra com afecta els protagonistes, la pressió als carrers i els dilemes personals i ètics als quals s'enfronten. Una sèrie molt realista, amb molta acció i rodada càmera en mà, cosa que contribueix a crear una sensació d'immersió. Tracta temes complexos de manera políticament incorrecta, com el masclisme tant dins com fora de la comissaria. L'afirma Ann Biderman al darrere d'altres sèries reconegudes com Ray Donovan. Té 5 temporades que trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passa un minut de 7:45 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar 2. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera.
6: We can't see it directly. De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta. Però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal per la resta d'Europa.
7: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària.
8: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
9: Per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Naufragi.
10: Que una embarcació es perdi o vagi a parar al fons del mar i, en sentit figurat, un fracàs o una ruïna. Almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar a les Illes Balears en dues pasteres. Aquesta ruta migratòria que surt d'Algèria s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya i també és una de les més perilloses.
1: Regularització.
10: Fer que una cosa sigui regular, és a dir, que estigui dins de la norma. La regularització de migrants ha impulsat un nou rècord en les afiliacions a la Seguretat Social i això vol dir que el mercat laboral continua creant ocupació. Una regularització que el comissari europeu d'Interior desvincula de la crisi a Ceuta, tot i que considera que aquest tipus de mesures envien un mal senyal per a la resta de la Unió Europea.
1: Especular.
10: Comprar o vendre per aprofitar-se d'una fluctuació en el preu. El Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que la proposició de llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles de l'Estatut, de la Constitució i també els drets a la propietat privada i a l'herència. El dictamen del Consell no és vinculant, però el PP ja ha advertit que si el PSC tira endavant aquesta llei, la recorreran al Constitucional.
1: Posem-hi ara 3 xifres a la jornada amb la Sílvia Creus. 567.
11: Són els dies que ha estat a la deriva per l'espai un coet Falcon 9 de SpaceX, l'empresa del multimilionari Elon Musk, i que avui està previst que s'estavelli martell contra la superfície lunar a uns 8.700 km per hora. Aquest coet es va fer servir el 15 de gener de 2025 per impulsar dos mòduls privats amb destinació a la Lluna i un cop complerta la missió va quedar abandonat sense prou combustible per tornar a la Terra. Després de vagar sense control durant aquests 567 dies, xocarà contra la Lluna, cosa que permetrà als científics observar gairebé en temps real com es forma un cràter a la superfície del nostre satèl·lit, que aixecarà un núvol de pols que es podria veure des de la Terra.
1: 800.000.
11: És la xifra rodona d'articles a què ha arribat a principis d'aquesta setmana la Viquipèdia en català, tot i que avui dimecres el nombre ja ha crescut fins als 800.203. Aquesta fita s'ha aconseguit en 25 anys, que són els que ha celebrat aquest 2026 la nostra Viquipèdia, i és que l'edició en català d'aquesta enciclopèdia lliure, gratuïta i col·laborativa va ser la tercera a crear-se després de l'anglesa i l'alemanya. El primer article en català va ser Abac, i la xifra de 800.000 s'ha assolit amb l'entrada Kiurlionis, que és un asteroide descobert el 3 d'octubre de 1975.
1: I 86.000.
11: És el nombre d'estudiants que començaran FP al setembre a Catalunya. 86.551, per ser exactes, i són 5.000 més que el curs passat. Al grau mitjà, els cicles més sol·licitats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes i microinformàtics i xarxes. I al grau superior, administració i finances, educació infantil i integració social. Aquestes tries van ser també les preferides l'any passat. Més de dos terços dels alumnes s'han assignat en la primera opció que volien.
1: Ens falten les tres imatges del dia amb el Carro Sant Andrés. A la primera hi veiem una noia en plena exhibició de natació artística, somrient, amb els braços fora de l'aigua, amb banyador blanc, ben lluent. La nedadora és, evidentment, l'Iris Tió. Falten pocs minuts perquè guanyi l'or en la final de solo tècnic.
12: Al compàs de Rosalia, l'esportista barcelonina ha tornat a fer història després de convertir-se en la primera atleta catalana que és alhora campiona d'Europa i del món. Durant la jornada d'ahir, Tió també va aconseguir la plata en la final tècnica d'equips i avui jugarà una altra medalla. Serà aquesta tarda en la final acrobàtica on l'equip d'Andrea Fuentes es tornarà a enfrontar a Rússia.
1: A la segona imatge hi veiem un membre de salvament marítim en alta mar. Des del vaixell controla el remolc d'un veler recreatiu que té les veles abaixades.
12: Aquesta imatge correspon a una denúncia per la poca formació dels pilots que surten a la mar d'aquests dies. En declaracions al periòdico, Salvament Marítim alerta que la majoria dels 400 incidents d'aquest any estan protagonitzats per persones que s'havien fet a la mar sense preparació necessària. De fet, des del servei denuncien que la majoria de casos els implicats tampoc saben demanar auxili concretament, cosa que dificulta la seva localització. La poca formació també afecta el submarinisme recreatiu. Aquest 2026, a les costes de Girona, ja han mort 4 submarinistes.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Tarragona. De fet, el que s'hi veu és una escena captada davant de l'Ajuntament de Valls, on s'han aplegat, entre d'altres, l'alcaldessa Dolors Ferrer i els presidents de la Colla Vella i Jove Xiquets de Valls, Xavi Pons i Marc París. Què hi fan, Clara Chavarría?
13: Doncs presentar un acte molt peculiar que tindrà lloc el 5 de setembre a la Sagrada Família. Aquesta imatge d'unitat és el preludi d'una actuació molt especial que es farà en aquest temple. S'hi celebra una missa universal en el marc de l'any Gaudí. Durant la celebració, les dues colles, amb uns 500 castellers, hi carregaran simultàniament 2, 3 de 8, una construcció que diuen que va inspirar l'arquitecte. D'aquesta manera es vol posar en valor els vincles de Gaudí i la seva obra amb els Xiquets de Valls i dos vallencs com són l'escultor Lluís Bonifàs, que va ser un referent de Gaudí, i l'arquitecte César Martinell, que en va ser deixeble.
1: 8 minuts i arribarem a les 8.
14: Catalunya Ràdio.
15: Jo t'estime l'herència.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
18: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
19: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
18: Tornen els draps bruts.
20: Jo crec que el pitjor clar que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
18: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
4: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
18: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. I un dia més comencem parlant de Ceuta. Neguiteja i molt la situació dels centenars de menors i adolescents que encara no han tornat al Marroc.
0: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
14: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: Brussel·les aposta per reforçar les fronteres i dona per tancada la crisi entre socis europeus.
10: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, però s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants a Espanya.
6: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: I a les Illes Balears, almenys 19 immigrants han mort i hi hauria una desena de persones més desaparegudes quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions molt precàries.
0: El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala el govern espanyol.
1: El govern de la Comunitat de Madrid, mentrestant, avui sabem que va pagar 6,3 milions d'euros pel famós àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
10: Ho publica El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per a la immobiliària de luxe que la va gestionar. La presidenta madrilenya es nega a donar explicacions sobre la polèmica i el PP tanca files amb ella.
1: I notícia d'aquesta mateixa nit, Dues nenes han quedat ferides greus en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
0: Han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estemps. Judit Cerdà, alcaldessa, en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
1: És el que ens deia l'alcaldessa aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, avui, una de les novetats també és que creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química.
1: I avui, segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
0: Els sindicats adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un major volum de passatgers.
23: Bon dia. El temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Més estones de sol, menys núvols baixos costaners per començar el dia, tot i que deixa fogor encara en continua fent. I a la tarda sí que repetirem alguns ruixats. Tot i això seran menys extensos. Bàsicament, Pirineu i alguns punts del Prepirineu ja no haurien d'afectar, com va passar ahir, la serralada prelitoral o una bona part de la Catalunya central. També podria arribar potser alguna nuvolada cap a la zona del massís dels Ports. I tot plegat, amb calor de ple estiu, moltes màximes de 30-35 graus, potser cap a la franja de Ponent i també les Terres de l'Ebre s'arribi als 36 o 37.
1: I encara en la informació de servei, fem un cop d'ull al trànsit ara mateix. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs la C58 congestionada entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, el tram final, la rondada de Roquetes i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, i també congestió a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
10: Doncs aquest matí el tenim relativament tranquil, però això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Destaca la demora de mitja hora en el mitjana distància que va de Barcelona cap a Móra la Nova i també els 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que ha sortit de la plana Picamoixons cap a Barcelona a Sants. A l'R11 hi ha entre 10 i 20 minuts de retard en els trens que van des de Barcelona cap a Figueres i Portbou.
1: Gràcies, Maria.

0: I moment d'escoltar una cançó que dediqueu a qui vulgueu. Recordeu que per arribar a les 8 li podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609. 636-36-0609 és el que ha fet en Gerard.
1: Hola, sóc en Gerard de Girona i m'agradaria dedicar la cançó T'estimo bastant, de Xiula, a la Marina. I li dedico perquè no és que l'estimo bastant, l'estimo molt, perquè ningú més com ella sap fer-me feliç i perquè sap fer-me costat en els pitjors moments i en els millors. I ara, si tot va bé, em vindran uns de bastant interessants. Així que, Marina, t'estimo bastant. Ja.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Congestionada la C58, el tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada i Reixac, la ronda a dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit, i a la ronda litoral congestió entre Fòrum i la Barceloneta.
0: El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta encén la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. El ministre Fernando Grande Marlaska trau pit després de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria de Ceuta. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants ja han tornat al Marroc. Almenys 19 migrants han mort quan intentaven arribar a les Balears en dues embarcacions precàries. Hi hauria una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres. El govern balear ho qualifica de drama humanitari. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha obert a destemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura del Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriva en pèrdues al sector. I Isaki La Cuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula Al fons de l'estany, amb Àlex Brendemühl i Alba Giller entre el repartiment.
2: Esports.
0: Audax, bon dia.
3: Bon dia. Joan Laporta va reaparèixer ahir després de superar una arrítmia. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta avui dues incorporacions: la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I avui el temps serà més estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà. S'hi ve, afluixarà una mica a ponent i a les Terres de l'Ebre i serà una mica més intensa al litoral.
4: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies de l'entrada massiva des del Marroc. Això torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Sainz, que hi feia aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: La primera mesura finançada amb la partida de 25 milions és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Doncs bé, finalment el govern espanyol eleva a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000. Pel que fa al balanç de morts, puja 75, segons la delegació del govern a Ceuta. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior que es va fer ahir. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
5: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud.
0: Mentrestant, continua la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una de les dues embarcacions que pretenien arribar a les Balears a les últimes hores. De moment, 19 persones ja han perdut la vida intentant arribar a Mallorca i 17 més han estat rescatades. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Anem ara a Palma, Caterina Carmen Jaume.
6: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
7: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
6: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als seus voltants i ha incendiat també diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. L'alcalde de Kiev assegura que hi ha feines de rescat en marxa, cosa que pot fer pujar el balanç de víctimes. Rússia ha incrementat els atacs a Ucraïna en les últimes setmanes. Hi ha indignació també al país pels episodis coneguts com a safaris humans dels drons russos a Kherson. Són episodis en què els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pels carrers amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest és l'estiu més mortífer pels civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. I Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret Hormuz i amenaça el govern persa que, si no és així, s'expose a un atac devastador. En una entrevista a la cadena Fox News, el president nord-americà ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions d'arribar a un acord en les pròximes hores.
9: L'estret s'obrirà ben aviat, o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament: si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada.
10: Let's get it done.
0: Segons el portal Acció, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió a la zona continua i la situació a l'estret sembla lluny, molt lluny de normalitzar-se. La proximitat d'un acord entre Teheran i Washington impulsa les borses. L'IBEX 35 s'ha situat per primera vegada per sobre dels 20.000 punts, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. No ha estat l'únic índex a trencar sostres. També ho han fet el Dow Jones de Wall Street i el DAX de la borsa de Frankfurt a Alemanya.
10: 3CAT Info.
0: 8 i 10 minuts, l'executiu de Salvador Illa es compromet a fer canvis a la llei que limita la compra especulativa d'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries l'hagi considerat inconstitucional. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al PP i considera que la norma pactada per socialistes i comuns contravé l'Estatut i la Constitució perquè vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat empresa. L'executiu reformularà el text perquè tingui un millor encaix legal. Els comuns tampoc renuncien a la llei que consideren que s'ha mal interpretat. Sentim la seva portaveu parlamentària, Susanna Segovia.
11: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: En canvi, Junts i el PP han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim ara la juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán.
12: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
0: El PP ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova aquesta proposició de llei. I l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. Fa un any el va excloure per la pressió d'Esquerra i Junts. L'informe, que s'elabora a partir de la informació que traslladen als estats membres, matisa però que l'independentisme català està fragmentat i és operativament fràgil. Afegeix que no hi ha indicis que tingui capacitat per a una violència sostinguda.
13: Info. Què et passa?
14: Que no em tanca la maleta.
13: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
14: Bé, si trec uns quants banyadors...
13: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: 3CAT Info.
0: Atenció a aquestes dades perquè en els darrers 10 anys la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i de Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química. Ens ho explica el Cristian Roldán.
17: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. Dos de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
18: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicades.
17: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
19: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
17: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
19: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i hi ha altres concentracions

0: Lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
1: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Els fets han passat poc abans de la mitjanit de l'últim dia de la festa major d'aquesta vila d'Osona. L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'accident. Doncs així hem arribat a un quart de nou del matí. Fem un repàs a la situació del trànsit i del transport públic. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. De moment, les complicacions molt localitzades. La C58 i l'autopista del Vallès, congestionada al tram final entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Circulació intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, també d'entrada a Barcelona. I sí que hi ha retencions a les rondes. La ronda a dalt amb cua entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarc en sentit Besòs, perquè hi ha les obres que tallen un carril per sentit a la Vall d'Hebron. I la ronda litoral, congestionada entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, Llobregat i també a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb Algori Massip.
3: El temps d'aquest dimecres es presenta força més estable, assolellat, pocs núvols baixos costaners a aquesta hora, a diferència dels darrers matins, i una mica menys de xafogó en alguns casos, no a tot arreu. Ha bufat una mica de vent de terral, aquest vent que bufa de terra cap a mar i fa baixar una mica, ja diem en alguns casos, la humitat. En qualsevol cas, avui tornarà a fer calor, moltes màximes de 30-35 graus, potser s'arribi cap als 36-37 a la franja de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, i com dèiem, en un dia de temps més estable, de més sol. Tot i això, es poden repetir alguns xàfecs, tempestes cap al Pirineu, algun punt del Prepirineu, però ja no afectarien la serralada prelitoral ni tampoc gran part de la Catalunya central, com va passar ahir dimarts. Es repetiran encara les properes tardes algun ruixat, sobretot cap a l'interior. Baixarà una mica la temperatura de cara a aquest dijous. Es podria arribar pràcticament a normalitzar per l'època de l'any, però després, coincidint amb l'arribada del cap de setmana, tornaria a tirar cap amunt.
4: Fresca Info.
5: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
4: 3CAT Info.
0: Un quart de nou i tres minuts. Marc Puigtió, candidat a Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa que té la intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Marc Puigtió li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui també s'ofereix per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. El seu comunicat al candidat republicà admet que es va equivocar i es posa a disposició de la militància per donar les explicacions que calguin, però sense fer cap referència a una eventual renúncia a la candidatura. Segons Marc Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
6: Aquell dia vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora a tots i quedar-me a Esquerra i després doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
0: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat i fet de polèmica, fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc. Després de fer-se públic l'àudio, el secretari d'Imatge i Comunicació d'Esquerra a la ciutat ha dimitit per denunciar qualsevol situació de normalització o proximitat del partit amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió. Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu. Això ha obligat els ramaders a avançar la tornada dels ramats a les valls per la falta d'aliment pels animals. Una situació que alerten que comportarà pèrdues i per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Julià Albacar.
2: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui

0: i prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals que han pujat a les muntanyes han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
1: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
0: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
1: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar i d'aquesta manera pues, la vaca pues, li és molt més fàcil subsistir. No?
0: Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues per als ramaders.
1: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
0: Per això el sindicat reclama compensacions al Departament d'Agricultura i assegura que s'està posant en risc la viabilitat de moltes explotacions.
2: El director de cinema, Isaac La Cuesta, recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula Al fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Banyoles, Fèlix Martín.
3: Banyoles és protagonista de la pel·lícula. Aquí roden en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, al fons de l'estany. Ahir ho feien al Club Nàutic, hi ha uns 500 figurants petits i grans, la majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i La Cuesta i alguns amics d'infantesa.
4: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
3: La pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys, a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare de l'Ivan.
5: La desaparició d'en Jan, doncs, home, trastoca una mica a l'Ivan. Per tant, la Irene també ho notarà, això. No puc dir més.
3: Els dos protagonistes són els joves Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. També són, entre d'altres, Quim Ávila i Àlex Brendemühl. Per recuperar la Banyoles de fa gairebé 40 anys, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la Barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del carrer negre dissecat que s'exposava al Museu d'Arder. Coproduïda per 3CAT i rodada en català, el rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
2: I ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela.

Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a apropar nous públics. També era pare i tiet dels membres del grup Ketama. Entre les personalitats que han expressat el condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.

0: I ara el que fem és canviar de qüestió, i és que la Fira del Camp Català, Fira Gos de Valls, l'Alt Camp celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més, ahir volíem dir, amb un 20% més d'expositors, i la previsió és arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Boigues.
1: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
2: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Gos en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
1: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal, de la cooperativa Socarrel de Bràfim, o l'Isel Martínez, d'Elixir de Ponent.
3: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
4: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
1: Fira Gos arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
0: Esports. Pau Dax, bon dia.
5: Bon dia. El Barça presentarà avui dues noves incorporacions per l'equip femení de futbol. Presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana. Un femení blaugrana que jugarà un partit amistós contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu, de 18 anys, que arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades. Bisibu està content amb la rebuda de l'equip.
6: Hansi, welcome me, very, very good.
7: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
5: I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà avui el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut des de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa.
8: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. Iris Thió competeix avui a les 4 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir 2 medalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París una medalla d'or, 3 de plata i 1 de bronze.
8: 3Cat Info.
5: El Tour de França femení avui es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Roysset, va guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4a etapa i és la nova líder. La catalana Paula Blasi va acabar en 11a posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista catalana.
9: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
5: En futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese, en ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
5: Les dues incorporacions, Igor de Sousa i Suell Mudain, ja s'han incorporat a l'equip. L'equip femení de CAC 7 Handbol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explicava en una entrevista també al Tot Costa com jugarà l'equip.
11: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota

0: L'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival.
1: La plantilla del Granollers s'ha reforçat amb 5 incorporacions.

0: Són 8:45 del matí. El repartiment dels menors que continuen asseuten-se en la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de frau a Girona presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber aquesta emissora. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. I avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de Música Cada Racó, un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el 10è aniversari. En esports, Joan Laporta va reaparèixer i després de superar una arrítmia, el president del Barça va ser present a la firma de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta avui dues incorporacions més, la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. I Iris Tio lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als campionats europeus aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips. Com tolla la situació del trànsit? Mariluz, bon dia.
1: Hola, bon dia. Només cues a les rondes de Barcelona, a la ronda a dalt entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres, i la ronda litoral amb congestió de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: I avui el temps serà més estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà. Tot i així, afluixarà una mica a ponent i a les Terres de l'Ebre serà una mica més intensa al litoral. Són 8:45 i pràcticament 3 minuts. El futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies l'entrada massiva des del Marroc torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot més al govern espanyol si Catalunya no quede fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que feia aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Finalment, mentrestant, el govern espanyol ha elevat a 72.000 els immigrants que van a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000. Pel que fa al balanç de morts, ja puja a 75, segons la delegació del govern a Ceuta. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgents de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
4: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.

0: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i voltants. Ha incendiat també diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. L'alcalde de Kiev assegura que hi ha feines de rescat en marxa, cosa que pot fer pujar el balanç de víctimes. Rússia ha incrementat els atacs a Ucraïna en les últimes setmanes. Hi ha indignació també al país pels episodis coneguts com a safaris humans dels drons russos de Kherson. Són episodis en què els pilots russos ataquen de forma deliberada ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest és l'estiu més mortífer pels civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Des de primers de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Anem ara al Pròxim Orient. L'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat, Jordi Bresco.
3: A la vora del foc, amb un vas de cafè en una mà, un cigarret a l'altra i la mirada fixa al turó del seu davant. Així passen les nits la vintena de voluntaris de Sinjil que vigilen els atacs dels colons jueus, que porten armes de foc. Els palestins només tenen llanternes. Segons el FUAT, ja és suficient.
4: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
3: Aquesta nit és l'enèsim exemple. Les llanternes fan efecte i foragiten els colons. Demà serà una altra nit, igual que les anteriors.
5: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
2: Nou episodi sobre l'àtic d'Ayuso. La Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per aquest àtic de luxe que la presidenta madrilenya havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons explica el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió. Després que esclatés la polèmica, la Comunitat de Madrid va anunciar que posava l'àtic en venda juntament amb 4 immobles més i que els diners es destinaran a pal·liar els danys pels incendis forestals que han afectat aquesta comunitat. Canviem de qüestió. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions en submissió química, ens ho explica el Cristian Roldán.
7: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
8: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petita que abans eren més complicades.
7: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química, tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
9: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
7: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
9: A moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
7: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
2: Tenim la mirada posada també a l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça. Continua actiu, tot i que evoluciona, això sí, favorablement Senet, Joaquim Albalate.
10: Els bombers tenen previst començar a atacar el perímetre de l'incendi de Senet des de terra amb vehicles. Fins ara, recordem-ho, només ho havien pogut fer amb mitjans aeris i en algun moment amb bombers a peu desplegats des dels helicòpters perquè el terreny és molt complicat. La nit està tranquil·la, l'incendi no ha crescut. De fet, ahir ja no va avançar el perímetre i els propers minuts els bombers valoraran l'estat del foc i acabaran de decidir com hi treballen avui i quins mitjans hi destinen. Ahir no hi va haver cap revifalla com es temia, tot i que la inestabilitat meteorològica encara preocupa. Tot i que la situació, doncs, millora, l'incendi encara cremarà durant dies i fins i tot setmanes per l'orografia complicada i per la densitat de la vegetació.
2: I pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó, el País València està controlat. El foc va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oeste Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al de Vila, que continua actiu. Aquest incendi ha cremat unes 77.000 hectàrees, que és el foc forestal més gran de la història de l'estat espanyol. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc de Vila, que ja està estabilitzat, tot i que hi ha reactivacions constants que hauran de vigilar fins que acabi l'estiu. La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els petits punts de venda sota el nom de Pla Druida. S'augmentaran els controls al carrer i als locals privats. Els agents posaran l'accent a frenar la venda de droga a petita escala que, tot i les dimensions, genera moltes situacions conflictives. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
11: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
2: La droga més consumida a Barcelona és el cànnabis. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, posa els clubs canàbics al centre de la diana.
12: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu. Seguirem pressionant perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
2: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona es concentra en els entorns d'oci i amb usos bàsicament recreatius.
1: 3CAT Info.
2: Continua la vaga indefinida del servei de terra de Grandforce a l'aeroport del Prat. Avui és el segon dia de protesta dels treballadors que es queixen de la falta de personal. En la jornada d'ahir va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes. Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada al cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Grandforce dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Transports Metropolitans de Barcelona revisarà tots els revestiments dels túnels de la xarxa de metro després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació del metro de Glòries. El revestiment inflamable que va originar el foc a l'L1 només es trobava en aquest punt de la xarxa, però ara TMB vol garanties que no hi ha més elements que puguin desencadenar un incident similar. Ho ha explicat el conseller delegat de la companyia, Xavier Flores.
13: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir a dins del túnel i que podien tenir doncs això, que podien tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: Us parlàvem l'altre dia d'una urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm, a la Marina Baixa. Doncs bé, ja ha tornat a la família del difunt. I no se l'havien descuidat a la taquilla, com es pensava inicialment, l'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que no pas a casa. València, Alba Barbosa.
14: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna.
2: Tres quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit i a la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari, Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs de moment en aquestes primeres hores del matí es manté la circulació tranquil·la. Només veiem retencions a les rondes de Barcelona, sobretot a la ronda de dalt per les obres de cobriment que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron i que tallen un carril per sentit. Ara hi ha cua entre Canyelles i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també a l'altura de Vallcarca, més puntuals en sentit Besòs. I a la ronda litoral només trobem retencions entre Diagonal Mar i Poble Nou i també de Vila Olímpica a la Barceloneta direcció Llobregat, mentre que la resta de carreteres les autopistes del país, com dèiem, la circulació de moment es manté força còmoda i sense incidències conegudes. Més informació renovada al punt de les 9.
2: El temps. Gori Massip.
16: La temperatura matinal ha tornat a ser tòrrida a diversos punts de la façana costanera. És el cas de Barcelona, el Masnou, a Cabanes, a l'Alt Empordà, o també en alguns punts de les Terres de l'Ebre, el Perelló, els Alfacs o Riba-roja d'Ebre. Avui en conjunt tornarà a ser un dia de calor. Entre 30 i 35 graus arribarem a primeres hores de la tarda a la major part del país i potser cap als 36 o 37 a la franja de ponent interior de les Terres de l'Ebre. Això sí, amb una mica menys aixafogor en alguns casos. Pujarà 1 o 2 graus de temperatura a la costa, baixarà un pèl la humitat, però, per tant, la sensació que tindrem serà pràcticament idèntica a la d'ahir dimarts. Tot plegat, amb més sol, com dèiem, una mica de calitja, pols en suspensió, i a la tarda sí que es repetiran alguns ruixats cap al Pirineu i algun punt del Prepirineu. Seran menys extensos que no pas ahir i també menys intensos. Ja no tenim activats els avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Serà demà, quan un nou front pot reactivar aquestes tempestes que tornaran a abraçar més comarques i tornen a estar actius aquests avisos del Meteocat. Precaució, perquè aquestes tempestes podrien tornar a ser fortes. Tot això amb una baixada del mercuri.
17: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Més coses. Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena a Girona, Maria Rovira.
18: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat, Jonathan Muela.
19: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment.
18: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
2: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina facilita que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB, busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
0: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els responsables del concurs, Maria Canals, arreglaran el piano que tenen instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona després que un home el fes malbé tirant-li un àcid. El director del concurs, Jordi Vivancos, ha explicat que han identificat qui és l'autor de l'atac de fa uns 8 o 9 dies.
21: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
2: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. El piano va quedar instal·lat al centre de la ciutat al març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot Catalunya. I avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de música a cada racó. És un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el 10è aniversari. La proposta vol portar música en directe, tecnologia, activitat física i participació ciutadana, tot ben barrejat pels municipis rurals per reivindicar la cultura com una eina per dinamitzar el territori. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
22: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al vell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi, una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
23: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un ospaz, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto de Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural. Y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músicas y músicos de diferentes estilos, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
22: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.

0: L'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta Sota les Estrelles, és a dir, a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapecistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valeria Obereda.
1: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
2: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
1: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.

0: 3Cat Info. Esports.
1: Fins a les 9 en punt del matí. Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El Barça presentarà avui dues noves incorporacions. Per l'equip de femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicolli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana, un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu, un jugador de 18 anys que arriba del Bruges per €8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades. Bissibu està content amb la rebuda de l'equip.
3: Hansi welcomed me very, very good.
4: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
2: I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà avui el nou tècnic, Alexander Sekulić, que avui arribarà avui al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. A l'Espanyol, el davanter Quique García passarà blau, ha confirmat l'abast de la lesió del jugador, sense concretar quant temps estarà de baixa.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Iris Tió competirà avui a les 4 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir dos metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París una medalla d'or, tres de plata i una de bronze. Se les han dut de París, volíem dir. El Tour de França femení. Avui es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, la començarà com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi va acabar ahir en 11a posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista catalana en acabar l'etapa d'ahir.
5: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
0: 3Cat Info.
2: En tenis, Carlos Alcaraz no disputarà el torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost, a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
2: Les dues incorporacions del futbol sala blaugrana, Igor de Sousa i Suheil Mouhoudin, ja s'han incorporat a l'equip. I l'equip femení del CAC7 Handbol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explicava també al Tot Costa com jugarà l'equip.
7: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt. L'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival.
2: La plantilla del Granollers s'ha reforçat amb 5 incorporacions. La temporada passada van acabar en 9a posició a la primera divisió de l'handbol estatal. Per la seva part, a l'Ilerna Lleida, Albert Mateus no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent. I aquesta setmana es reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, en la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Maverick Viñales, que fa més d'un any que està afectat per una lesió a l'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós.

0: Bon dia, són les 9. El nostre primer titular el dediquem a la situació viària. El trànsit.
1: Hi ha cues a la Ronda d'Adar entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, la Ronda Litoral, trams de Lentitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i ara també una petita aturada a la Nacional 340 a l'altura de Vallirana en tots dos sentits.
0: El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta encén la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, treu pit després de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc. Mentrestant, continua la recerca d'una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres que intentaven arribar a les Balears en les darreres hores. La tragèdia ha deixat de moment 19 persones mortes. El govern balear ho qualifica de drama humanitari, assenyala el govern espanyol com a responsable i li reclama un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que viuen les illes. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, demana disculpes a la militància pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes, on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització. Marc Puigtió li fa aquesta confidència a un instagramer vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui ofereix també informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha obert a destemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. Segona jornada de vaga dels treballadors al servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Els sindicats denuncien que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana. Vandalitzen el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. Li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. L'autor de l'atac ha estat identificat.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulić. Joan Laporta va reaparèixer ahir després de superar una arrítmia. El president del Barça va ser present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visibu. Iris Thió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I avui el temps serà més estable. Un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà, si bé afluixarà una mica a ponent i a les Terres de l'Ebre, i serà una mica més intensa al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Passen 4 minuts i mig de les 9. Us informa a 3CAT Info aquest matí Òscar Callau. El futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies de l'entrada massiva des del Marroc torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel Partit Popular, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls, ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que ahir feia aquesta crida.
4: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitació d'esta partida extraordinària.
0: De moment s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors d'edat no acompanyats, amb una atenció especial per les nenes. I en l'àmbit internacional o l'àmbit europeu, finalment el govern espanyol ha elevat a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000. El balanç de morts ja puja a 75, segons la delegació del govern a Ceuta. I és que davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska, va reivindicar ahir la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud.
0: Al marge del suport expressat a Espanya pels ministres de l'Interior, la reunió va acabar amb consensos sobre la necessitat d'endurir les polítiques de retorn dels migrants irregulars o la millora de la vigilància a les xarxes socials. El to cap a Espanya ha estat molt diferent del dels últims dies, quan la majoria d'estats membres van criticar amb duresa la política migratòria del govern de Pedro Sánchez. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb Madrid, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: Mentrestant, a les Balears continua la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una de les dues embarcacions que pretenien arribar a les illes en les últimes hores. De moment, 19 persones ja han perdut la vida intentant arribar a Mallorca i 17 més han estat rescatades. El govern balear ho ha qualificat de drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
8: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
9: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
8: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Perdona, tindries lloc per dos?
11: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
10: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
12: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Les 9 del matí i 9 minuts. A Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar deliberadament un ciutadà indefens. Moscou, Cristina Solías.
14: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braunar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
15: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
14: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: I ara una notícia de l'àmbit polític. Marc Puigtió, candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa que té la intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Puigtió li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui també s'ofereix per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. El seu comunicat al candidat republicà admet que es va equivocar i es posa a disposició de la militància per donar les explicacions necessàries, però sense fer cap referència a una eventual renúncia a la candidatura. Segons Marc Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, per exemple, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
16: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
0: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica, fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc. Després de fer-se públic l'àudio, el secretari d'Imatge i Comunicació d'Esquerra a la ciutat ha dimitit per denunciar qualsevol situació de normalització o proximitat del partit amb l'extrema dreta.
2: 3CAT Info.
0: En surt aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona. Dues nenes d'entre 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions. A les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no es tem per la seva vida. 6 o 7 persones més han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Sardà.
17: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Els fets han passat poc abans de la mitjanit de l'últim dia de la Festa Major d'aquesta vila d'Osona. L'atracció on hi ha hagut l'accident és l'anomenada Disco Show, una plataforma circular que dona voltes inclinada al ritme de la música. Per causes que encara no se saben, el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa.
17: Pel que m'han dit els cossos de seguretat, una sí que ha sortit, o sigui, l'obrir-se la porta ha caigut a la plataforma, però no sé si és una de les que només tenia contusions o les que ha rebut més. Però sembla ser que les que han rebut més ha sigut per la força de que la porta se les endugués.
0: L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall. I a l'aeroport del Prat continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force. Avui és el segon dia de protesta dels treballadors que es queixen de la falta de personal. En la jornada d'ahir va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes. Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada el cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Ground Force dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I una informació ara que està a mig camí entre el vandalisme i la cultura. Els responsables del concurs Maria Canals arreglaran el piano que tenen instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona després que un home el fes malbé tirant-li un àcid. El director del concurs, Jordi Vivancos, ha explicat que han identificat qui és l'autor de l'atac de fa uns 8 o 9 dies.
18: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. El piano va quedar instal·lat al centre de la ciutat al març del 2024 i és, per cert, el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat.

0: Formació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: La previsió renovada de la meteorologia és ara de Gori Massip.
3: El temps d'aquest dimecres es presenta força més estable, assolellat, pocs núvols baixos costaners a aquesta hora, a diferència dels darrers matins, i una mica menys de xafogó en alguns casos, no a tot arreu. Ha bufat una mica de vent de terral, aquest vent que bufa de terra cap a mar i fa baixar una mica, ja diem en alguns casos, la humitat. En qualsevol cas, avui tornarà a fer calor, moltes màximes de 30-35 graus, potser s'arribi cap als 36-37 a la franja de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, i com dèiem, en un dia de temps més estable, de més sol. Tot i això, es poden repetir alguns xàfecs, tempestes cap al Pirineu, algun punt del Prepirineu, però ja no afectarien la serrada prelitoral ni tampoc gran part de la Catalunya central, com va passar ahir dimarts. Es repetiran encara les properes tardes alguns ruixats, sobretot cap a l'interior. Baixarà una mica la temperatura de cara a aquest dijous. Es podria arribar pràcticament a normalitzar per l'època de l'any, però després, coincidint amb l'arribada del cap de setmana, tornaria a tirar cap amunt.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador. En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Tehran avancen positivament i que hi ha opcions d'arribar a un acord en les pròximes hores.
4: L'estret s'obrirà ben aviat, o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada.
2: Segons el portal Axios, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman, amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió a la zona continua i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Cisjordània, Jordi Brascó.
5: A la vora del foc, amb un vas de cafè en una mà, un cigarret a l'altra i la mirada fixa al turó del seu davant. Així passen les nits la vintena de voluntaris de Sinjil que vigilen els atacs dels colons jueus, que porten armes de foc. Els palestins només tenen llanternes. Segons el FUAT, ja és suficient.
6: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
5: Aquesta nit és l'enèsim exemple. Les llanternes fan efecte i foragiten els colons. Demà serà una altra nit, igual que les anteriors.
2: L'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. Fa un any el va excloure per la pressió d'Esquerra i Junts. L'informe, que s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres, matisa, però, que l'independentisme català està fragmentat i és operativament fràgil. Afegeix que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. I la Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic del luxe que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons explica el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió. Després que esclatés la polèmica, la Comunitat de Madrid va anunciar que posava l'àtic en venda juntament amb 4 immobles més i que els diners es destinarien a pal·liar els danys causats pels incendis forestals que han afectat la comunitat.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
7: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies

0: presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
1: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir dins del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicades.
0: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
2: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
0: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
2: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
0: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
3: 3CAT Info.
4: L'executiu de Salvador Illa es compromet a fer canvis a la llei que hi limita la compra especulativa d'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries l'hagi considerat inconstitucional. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al PP i considera que la norma pactada pel PSC i els comuns contravé l'Estatut i la Constitució perquè vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa. L'executiu reformularà el text perquè tingui un millor encaix legal. Els comuns tampoc renuncien a la llei, que consideren que s'han malinterpretat. Sentim la seva portaveu parlamentària, Susana Segovia.
5: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
4: En canvi, Junts i el PP han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán.
6: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
4: El PP ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova aquesta proposició de llei. Un quart i mig de 10 del matí, la Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els petits punts de venda. Sota el nom de Pla Druida s'augmentaran els controls al carrer i als locals privats. Els agents posaran l'accent a frenar la venda de droga a petita escala, que tot i les dimensions genera moltes situacions conflictives. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
7: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
4: Ja parlem de l'atur. El procés de regularització d'immigrants explica en bona part que Catalunya hagi batut el rècord d'ocupació en un mes de juliol. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades, més que el juny, i consolida la xifra global per sobre dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
8: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
4: I un altre punt econòmic abans de donar pas als esports, la proximitat d'un acord entre Tehran i Washington ha impulsat les borses. L'IBEX 35 s'ha situat per primer cop per sobre dels 20.000 punts, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. No ha sigut l'únic índex a trencar sostres, també ho han fet el Dow Jones de Wall Street i el DAX de la borsa de Frankfurt, Alemanya.
3: Esports.
4: En Pau Dax, bon dia.
9: Bon dia. El Barça presentarà avui dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà dos quarts d'una la davantera brasilera Caroline Nicolli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana aquest estiu. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de Jesse Bisibu. L'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges per €8,5 milions i ha signat per 5 temporades. Bisibu està content amb la rebuda de l'equip. I seguim encara amb més incorporacions en bàsquet. El Barça presentarà aquest migdia Alexander Sekulić, avui a 2:15. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. A l'Espanyol, el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar a l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts i inicialment semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. Iris Thió competirà avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir 2 metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París, una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
9: El Tour de França femení. Avui, a poc abans de les 2, es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, la començarà com a líder de la general, després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4a etapa. La catalana Paula Blasi va acabar ahir en 11a posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista catalana en acabar l'etapa d'ahir.
10: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
3: 3Cat Info.
9: En tenis, Carlos Alcaraz no disputarà el torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost, a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
9: Les dues incorporacions del futbol sala blaugrana són Igor de Sousa i Suheil Mouhoudin, ja s'han incorporat a l'equip. I l'equip femení del CAC7 en vol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explica en una entrevista també al Tot Costa com jugarà l'equip.
12: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt. L'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival.
9: La plantilla del Granollers s'ha reforçat amb 5 incorporacions. La temporada passada van acabar en 9a posició a la primera divisió de l'handbol estatal.

0: Bon dia, són 9:45 del matí. Us informa Òscar Callau i ara mateix repassarem els titulars més destacats a l'antena de 3Cat Info. El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta encén els partits de dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. A nivell europeu, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, treu pit després de la cimera de la Unió i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria de Ceuta. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants ja han tornat al Marroc. Mentrestant, continua la recerca d'una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres que intentaven arribar a les Balears en les darreres hores. La tragèdia ha deixat de moment 19 persones mortes. El govern balear reclama a Madrid un pla per afrontar l'emergència migratòria que viuen les illes. A partir d'ara abordarem altres qüestions, per exemple, l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià està controlat 11 dies després que va començar, amb 9.500 hectàrees cremades. Anirem a Tarragona, on la Universitat Rovira i Virgili ha dissenyat un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat des d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina facilita que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Pel que fa als esports, Pau.
1: El Barça presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: Avui el temps serà més estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà, si bé afluixarà una mica a Ponent i a les Terres de l'Ebre i serà una mica més intensa al litoral. El futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies de l'entrada massiva des del Marroc torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que hi feia aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: A la reunió d'ahir amb els ministres d'Interior, el titular espanyol Fernando Grande Marlaska va reivindicar la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
4: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
3: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud.
0: I a les Balears continua la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una de les dues embarcacions que pretenien arribar a les Balears, a les Illes, en les últimes hores. Palma, Caterina Carmany.
5: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar 2. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, 2 com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
6: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
5: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Sanet, Joaquim Albalate.
8: Els bombers tenen previst començar a atacar el perímetre de l'incendi de Sanet des de terra amb vehicles. Fins ara, recordem-ho, només ho havien pogut fer amb mitjans aeris i en algun moment amb bombers a peu desplegats des dels helicòpters perquè el terreny és molt complicat. La nit està tranquil·la, l'incendi no ha crescut, de fet, ahir ja no va avançar el perímetre i els propers minuts els bombers valoraran l'estat del foc i acabaran de decidir com hi treballen avui i quins mitjans hi destinen. Ahir no hi va haver cap revifalla com es temia, tot i que la inestabilitat meteorològica encara preocupa. Tot i que la situació doncs millora, l'incendi encara cremarà durant dies i fins i tot setmanes per la orografia complicada i per la densitat de la vegetació.
0: I el que ha quedat controlat és l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià. El foc va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oest de Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Àvila, que continua actiu. Aquest incendi ha cremat unes 70.000 hectàrees, el foc forestal més gran de la història de l'estat espanyol. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja està estabilitzat, tot i que hi ha reactivacions constants que hauran de vigilar fins que s'acabi l'estiu. 9:45 del matí, Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu. Això ha obligat els ramaders a avançar la tornada dels ramats a les valls per la falta d'aliment per als animals, una situació que alerten que comportarà pèrdues i per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Juli Albacar.
9: La sequera d'est estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals que han pujat a les muntanyes han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
10: Amb el fred l'herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
9: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
10: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar i d'aquesta manera pues, la vaca pues, li és molt més fàcil subsistir. No?
9: Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues per als ramaders.
10: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
9: Per això el sindicat reclama compensacions al Departament d'Agricultura i assegura que s'està posant en risc la viabilitat de moltes explotacions.
0: De la muntanya anem a la platja. La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina facilita que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: Aquest nou recurs dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
12: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
0: Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
13: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
14: La dona era com que insistia molt que fer el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment.
13: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
15: Les tasques d'extinció van bé.
16: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
17: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
17: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
16: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
17: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3:30 i arribarem a 9:45. L'urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm, a la Marina Baixa, ja ha tornat a la família del difunt. I no se l'havien descuidat a la taquilla, l'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que a casa. València, Alba Barbosa.
18: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna.
16: 3Cat Info.
0: Transports Metropolitans de Barcelona revisarà tots els revestiments dels túnels de la xarxa de metro després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació del metro de Glòries. El revestiment inflamable que va originar el foc a l'L1 només es trobava en aquest punt de la xarxa, però ara TMB vol garanties que no hi ha més elements que puguin desencadenar un incident similar. Ho ha explicat el conseller delegat de la companyia, Xavier Flores.
19: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: Anem ara cap a Lleida perquè es torna a retardar la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya. S'ha construït en una bassa del canal Segarra-Garrigues i tot i que les pluges, les plaques, volem dir, ja estan instal·lades, no pot funcionar perquè falten tràmits. Una situació que els regants critiquen, però no poden, perquè no poden amortitzar la inversió. Lleida, Júlia Albacar.
9: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. L'any passat ja es van ajornar les obres perquè coincidien amb el període de nidificació d'algunes aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta el retard.
20: Sí, aquesta bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa 2 anys ja van començar bé. Fa 1 any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no la tenim encara en marxa.
9: I critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari.
0: El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve, 5.000 més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. El Departament ho atribueix als canvis que s'han introduït en el procés de preinscripció. Tot i això, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut la plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: D'aquí 30 segons arribem a 9:45 del matí. Nova connexió amb l'equip viari. El trànsit, amb Mariluz García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment encara poques complicacions. Hi ha una petita retenció a la C58, a l'autopista del Vallès, a l'altura de Montcada fins a Torrebaró, en direcció d'entrada a Barcelona. I també ja comença a haver-hi aturades perquè hi ha força volum de trànsit a la Nacional 2, a la zona fronterera, a la zona del Pertús, en sentit nord, en direcció d'entrada a França. A la resta, petites aturades a les rondes, la ronda de l'Amcua entre Hort i la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat i a Vallcarca, direcció Besòs, per les obres de cobriment de la ronda que tallen un carril a banda i banda. I a la ronda litoral, petita retenció entre Diagonal Mar i Poble Nou en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
7: El temps.
0: La previsió meteorològica, amb Gori Massip.
21: La temperatura matinal ha tornat a ser tòrrida a diversos punts de la façana costanera. És el cas de Barcelona, el Masnou, a Cabanes, a l'Alt Empordà, o també en alguns punts de les Terres de l'Ebre, el Perelló, els Alfacs o Riba-roja d'Ebre. Avui en conjunt tornarà a ser un dia de calor. Entre 30 i 35 graus arribarem a primeres hores de la tarda en la major part del país i potser cap als 36 o 37 a la franja de ponent interior de les Terres de l'Ebre. Això sí, amb una mica menys aixafogó en alguns casos. Pujarà 1 o 2 graus de temperatura a la costa, baixarà un pèl la humitat, però, per tant, la sensació que tindrem serà pràcticament idèntica a la d'ahir dimarts. Tot plegat, amb més sol, com dèiem, una mica de calitja, pols en suspensió, i a la tarda sí que es repetiran alguns ruixats cap al Pirineu i algun punt del Prepirineu. Seran menys extensos que no pas ahir i també menys intensos. Ja no tenim activats els avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Serà demà quan un nou front pot reactivar aquestes tempestes que tornaran a abraçar més comarques i tornen a estar actius aquests avisos del Meteocat. Precaució, perquè aquestes tempestes podrien tornar a ser fortes. Tot això amb una baixada del mercuri.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El director de cinema Isaki Lacuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Ens ho explica des de Banyoles, Fèlix Martín.
22: Banyoles és protagonista de la pel·lícula. Aquí roden en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, al fons de l'estany. Ahir ho feien al Club Nàutic, hi ha uns 500 figurants petits i grans, la majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i Lacuesta i alguns amics d'infantesa.
23: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
22: La pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys, a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare de l'Ivan.
24: La desaparició d'en Jan, doncs, home, trastoca una mica a l'Ivan. Per tant, la Irene també ho notarà, això. No puc dir més.
22: Els dos protagonistes són els joves Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. També són, entre d'altres, Quim Ávila i Àlex Brendemühl. Per recuperar la Banyoles de fa gairebé 40 anys, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la Barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del carrer negre dissecat que s'exposava al Museu d'Arder. Coproduïda per 3CAT i rodada en català, el rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: I avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de Música Cada Racó, un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el desè aniversari. La proposta vol portar música en directe, tecnologia, activitat física i participació ciutadana, tot ben mesclat pels municipis rurals per reivindicar la cultura com una eina per dinamitzar el territori. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
25: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al vell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme cinema o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi. Una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
2: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un ospaz, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto que es el reto de Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural. Y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músicas y músicos de diferentes estilos, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
25: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
3: 3CAT Info.
0: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut artísticament com a Pepe Habichuela. L'artista va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía o Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a apropar a nous públics. També era pare i tiet dels membres del grup Ketama. Entre les personalitats que han expressat el condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.

0: I ara cinema.
1: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
2: És clar.
3: És el millor dia de la nostra vida.
4: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir.
0: La seqüela de la pel·lícula Barbie penja d'un fil per les elevades pretensions salarials dels dos protagonistes. En el cas de Ryan Gosling, la petició és de 20 milions de dòlars, quan en la primera entrega va cobrar-ne 12 i mig. Les xifres que reclama Margot Robbie no han transcendit. També volen un percentatge dels beneficis que generi la cinta. Segons publica The New York Times, Warner, la productora de la pel·lícula, no està disposada a satisfer aquestes exigències.
5: Torneu a ficar aquesta nina en una caixa!
0: Fa 3 anys, Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla en recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a tot el món.
6: Hey, pretty, I, intelligent, in, never said, K, cool.
0: I ara una informació relacionada amb la llengua. Doble escarni policial a un diputat al Parlament per obligar-lo a parlar en castellà i per fer befa de la seva ceguesa. El diputat de Junts, Isaac Padrós, ha denunciat a la Fiscalia el tracte rebut pels agents de la comissaria de la policia espanyola de la Jonquera a l'Alt Empordà, on havia anat a renovar el DNI d'una filla seva. Segons el seu relat, els policies li van exigir diverses vegades que deixés de parlar en català, van fer escarni de la seva discapacitat visual i li van negar la gratuïtat del tràmit de renovació del carnet que li pertocava per família nombrosa. Per tot plegat, Padrós ha presentat una denúncia per discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. I un apunt més de política, l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament en Junts i estripa el carnet del partit. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire per desavinences amb l'estratègia política de la formació. L'última topada va ser pel nou model de finançament en què Giró defensava votar-hi a favor.
7: Esports.
0: Informació esportiva fins a les 10 en punt. En Pau Dax, bon dia.
8: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se aquest matí amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons van avançar ahir al vespre el diari Esport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3CAT Info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presentarà avui dues incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de Jesse Bisibu. L'extrem belga, de 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades. Bisibu està content amb la rebuda de l'equip.
9: Hansi welcome me very very good.
10: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
8: Hi ha encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić, avui a 2:15. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Zuza i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. Tornem al futbol, l'Espanyol. A l'Espanyol, el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar a l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts. Inicialment, semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Iris Thió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir 2 metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze. Al Tour de França femení, avui poc abans de les 2 es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, la començarà com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4a etapa. La catalana Paula Blasi va acabar ahir en 11a posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
2: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
7: 3CAT Info.
8: El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els alts càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió a Rabat avui per abordar la crisi generada pel fracàs en la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat, recordem, havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades. I en tennis, Carlos Alcaraz no disputarà el torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. Passem ara al futbol sala. El Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
8: Les dues incorporacions del futbol sala blaugrana, Igor de Sousa i Suhail Mohoudin, ja s'han incorporat a l'equip. I l'equip femení del CAC7 en vol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador Josep Morales. La plantilla s'ha reforçat amb 5 incorporacions. La temporada passada van acabar en 9a posició a la primera divisió de l'handbol estatal.
7: 3CAT Info. Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta-se en la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats. Les governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a vora al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores és de 19 migrants morts. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en una dècada els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fita de la Festa Major de Tona, a la comarca d'Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha obert a destemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. També hi ha diversos contusionats més. El cineasta Isaac i la Cuesta roda aquests dies a Banyoles una nova pel·lícula titulada El fons de l'estany, en què per primera vegada agafa trets biogràfics de quan era petit, va viure en aquesta població. Està ambientada l'any 1989 i participen 500 figurants de la vila i relata la història d'amistat entre dos adolescents. I ara, als 82 anys, Pepe Avizuela, guitarrista clau del nou flamenc José Antonio Carmona, que era el seu nom real, va contribuir en l'evolució del flamenc incorporant nous llenguatges i va treballar per dignificar la cultura gitana. Va treballar sobretot al costat del cantant Enrique Morente i també era pare i tiet dels membres del grup Ketama.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Deco es reuneix aquest matí a Madrid amb el representant de Julián Álvarez amb l'objectiu de traçar l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: Dimecres de temps més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot i això, se'n repetiran alguns al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant a màximes entre 30 i 35 graus en general.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us avançàvem, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, llança una proposta per superar el bloqueig que el seu parell en l'àmbit de l'educació. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha defensat que el departament estigui liderat per un equip d'experts que generin consens i que sigui el mateix durant un termini llarg de fins a 12 anys, tot plegat amb l'objectiu de garantir l'estabilitat que necessite, assegure, al sector educatiu.
3: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: Junqueras també ha anunciat que el partit ha obert un expedient per la polèmica al voltant del candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. S'ha filtrat un àudio a les xarxes on l'alcaldable república expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització. Junqueras troba aquestes declaracions desafortunades i per això el partit recopilarà tota la informació necessària per aclarir els fets.
3: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I hi ha els òrgans que els hi correspon, doncs han obert un expedient ahir mateix.
0: Segons ha transcendit, l'alcaldable d'Esquerra Girona feia totes aquestes declaracions en una conversa amb un instagramer vinculat a l'extrema dreta espanyolista. Puigtió ha demanat disculpes a la militància.
1: 3CAT Info.
0: El futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies de l'entrada massiva des del Marroc torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat, per exemple, Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot més al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment. De moment, mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ja va anunciar ahir una partida de 25 milions per atendre'ls. De moment també s'han habilitat dos centres educatius com espais d'atenció per a aquests menors d'edat no acompanyats amb una atenció especial per les nenes. I han rescatat una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores puja a 19 persones. El govern balear ho ha qualificat de drama humanitari i demana més recursos al govern de Pedro Sánchez. Palma, Caterina Carman Jaume.
4: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
5: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
4: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
0: Deu i vuit minuts, almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als voltants. Ha incendiat també diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. L'alcalde de Kiev assegura que hi ha feines de rescat en marxa, cosa que pot fer pujar el balanç de víctimes. Rússia ha incrementat els atacs a Ucraïna les últimes setmanes. Hi ha indignació també al país pels episodis coneguts com a safaris humans dels drons russos a Kherson. Són episodis en què els pilots russos ataquen de forma deliberada ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Des de començaments de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 són els que es comptabilitzen a Rússia. I Donald Trump, mentrestant, assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador. En una entrevista a la cadena Fox News, el president nord-americà ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions d'arribar a un acord en les pròximes hores.
6: L'estret s'obrirà ben aviat o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament: si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada.
0: Segons el portal Acció, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman amb corredors diferenciats pels vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió a la zona continua i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se. Doncs bé, l'IBEX 35 ha obert a l'alça després que ahir aconseguís per primer cop superar els 20.000 punts. Aquest matí ja s'acosta als 20.100 en una sessió en què els inversors estan pendents del que passi a l'Orient Mitjà. La proximitat d'aquest acord entre l'Iran i els Estats Units fa pujar les cotitzacions a les borses europees i nord-americanes, que ahir també van marcar rècords. El preu del petroli, que ha caigut un 0,2%, també afavoreix la bona marxa a les borses. Ara el barril de Brent costa 79 dòlars.
1: Resca Info.
7: Perdona, tindries lloc per dos?
8: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
7: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: En surt aquesta nit a la fira de la Festa Major de Tona. Dues nenes d'entre 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions. A les nenes les han portat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no estem per la seva vida. 6 o 7 persones més han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
11: Se les ha revisat in situ, i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Els fets han passat poc abans de la mitjanit de l'últim dia de la Festa Major d'aquesta vila d'Osona. L'atracció on hi ha hagut l'accident és l'anomenada Disco Show, una plataforma circular que dona voltes inclinada al ritme de la música. Per causes que encara no se saben, el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa.
11: Pel que m'han dit els cossos de seguretat, una sí que ha sortit, o sigui, l'obrir-se la porta ha caigut a la plataforma, però no sé si és una de les que només tenia contusions o les que ha rebut més. Però sembla ser que les que han rebut més ha sigut per la força de que la porta se les endugués.
0: L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els perits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'accident. I en els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química. Ens ho explica el Cristian Roldán.
12: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys, aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
13: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicades.
12: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
14: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
12: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
14: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
12: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula Oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
15: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Un quart d'onze del matí, obrim àrea de servei. Fem atenció al trànsit i al temps. Connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Hi ha algunes petites retencions a la carretera Nacional 2, a la Jonquera, en sentit sud, en direcció Girona-Barcelona, i també a la frontera del Pertús, en direcció França. També aturats a la C63, a Lloret de Mar, cap a la costa. I a Barcelona, la ronda a dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres que ocupen un carril en tots dos sentits.

0: en algun punt del Prepirineu. Podria arribar alguna nuvolada al sector del massís dels Ports, mentre que la resta continuarem parlant de sol i d'aquesta calor, calor intensa de ple estiu, amb màximes de 30-35 graus i encara força xafogor a la façana costanera. Demà, atenció, perquè aquestes tempestes, sobretot durant la segona meitat del dia, poden tornar a guanyar extensió, no només al Pirineu i Prepirineu, sinó també a bona part de la depressió central, arriben al prelitoral i fins i tot podrien arribar en algun punt de la costa. No ho descartem, precaució, perquè també poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això vindria acompanyat d'un descens tèrmic, que notarem demà dijous, una mica normalització pràcticament de la temperatura per l'època de l'any, abans no torni a pujar amb l'arribada del cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un quart d'onze i dos minuts, Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu. Això ha obligat els ramaders a avançar la tornada dels ramats a les valls per la falta d'aliments per als animals. Una situació que alerten que comportarà pèrdues i per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
3: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals que han pujat a les muntanyes han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
4: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
3: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
4: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar i d'aquesta manera pues, la vaca pues, li és molt més fàcil subsistir, no?
3: Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues per als ramaders.
4: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
3: Per això el sindicat reclama compensacions al Departament d'Agricultura i assegura que s'està posant en risc la viabilitat de moltes explotacions.
2: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina facilita que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Aquest nou recurs dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
6: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
2: Transports Metropolitans de Barcelona revisarà tots els revestiments dels túnels de la xarxa de metro després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació del metro de Glòries. El revestiment inflamable que va originar el foc a l'L1 només es trobava en aquest punt de la xarxa, però ara TMB vol garanties que no hi ha més elements que puguin desencadenar un incident similar. Ho ha explicat el conseller delegat de la companyia, Xavier Flores.
7: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això que podrien tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CatInfo.
9: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
2: El director de cinema Isaki Lacuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 a la pel·lícula Al fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Banyoles, Fèlix Martín.
11: Banyoles és protagonista de la pel·lícula. Aquí roden en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, al fons de l'estany. Ahir ho feien al Club Nàutic.

0: i que hi ha uns 500 figurants petits i grans. La majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i la Cuesta i alguns amics d'infantesa.
1: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
0: La pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare de l'Ivan.
2: La desaparició d'en Jan, doncs, home, trastoca una mica a l'Ivan. Per tant, la Irene també ho notarà, això. No puc dir més.
0: Els dos protagonistes són els joves Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. També són, entre d'altres, Quim Ávila i Àlex Brendemühl. Per recuperar la Banyoles de fa gairebé 40 anys, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la Barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del carrer negre dissecat que s'exposava al Museu d'Arder. Coproduïda per 3CAT i rodada en català, el rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
3: I amb els 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a apropar nous públics. També era pare i tiet dels membres del grup Ketama. Entre les personalitats que han expressat el condol i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat espanyol.

0: Diego Luna, Radu Jut i Denis Cote seran algunes de les estrelles internacionals que participaran al Festival Internacional de Cinema de Toronto, que es farà del 10 al 20 de setembre. La pel·lícula espanyola The Violinist, de Raúl García, el documental de 5 hores sobre la biografia de Jorge Luis Borges, dirigida per Mariano Llinás, o l'estrena de Crònica del Cansancio, de la cineasta Natalia Marín, seran altres títols que s'estrenaran al certament. La pel·lícula Being Human, basada en la figura de Judy Human, activista pels drets de les persones amb discapacitat, serà l'encarregada d'inaugurar el festival el 10 de setembre. La pel·lícula està dirigida per la nord-americana Sian Heder, guanyadora de l'Oscar al millor guió adaptat per Coda.
1: Esports.
0: Pau Dacs, bon dia.
2: Molt bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Laurana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se aquest matí amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons van avançar ahir al vespre el diari Sport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3Cat Info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presentarà avui dues incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de Jesse Bisibu ahir. L'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades. Bisibu està content amb la rebuda de l'equip.
3: Hansi welcomed me very, very good.
4: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
2: I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic Alexander Sekulić avui a 2:15. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa.
1: 3Cat Info.
2: Tornem al futbol. L'Espanyol, a l'Espanyol, el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar a l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts i inicialment semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió sense concretar quant temps estarà de baixa el jugador.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Iris Tió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 metalls més. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze. Al Tour de França femení, avui, poc abans de les 2, es disputarà la 5a etapa de 140 km i 8 ports, 2 dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, la començarà com a líder de la general, després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4a etapa. La catalana Paula Blasi va acabar ahir en 11a posició i seguirà sortint avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
5: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
1: 3CAT Info.
2: El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els alts càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió a Rabat avui per abordar la crisi generada pel fracàs en la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat, recordem, havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades. I en tennis, Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. En futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
2: Les dues incorporacions del futbol sala blaugrana, Igor de Sousa i Suheil Mujahideen, ja s'han incorporat a l'equip.
1: 3CAT Info.

0: 2:15 del matí, qüestions destacades a aquesta hora. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys, al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. El possible repartiment dels menors que continuen asseuten-se en la dreta i reobre el debat entre comunitats autònomes. Les governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. I almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. De tot això ja n'hem parlat. A partir d'ara també us explicarem que han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. Li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'ha arrencat algunes tecles. L'autor de l'atac ha estat identificat. I està en marxa la 6a edició del Festival Itinera, que acosta la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Ho fa amb concerts de petit format que, a més de donar vida a aquestes localitats, a aquests petits pobles, també els doni a conèixer. En esports, Pau, què destaquem?
1: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix aquest matí a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió lluitarà a les 3 de la tarda per la 6a medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà en la final de la rutina cor acrobàtica per equips.
0: Dimecres, de temps més assolellat i amb menys ruixats de tarda, tot això se'n repetirà en alguns al Pirineu i al Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant a màximes d'entre 30 i 35 graus. Dos quarts d'onze i dos minuts, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys, al marge del color polític de cada govern. Junqueras defensa que sigui un equip format per persones de prestigi, consensuades entre els partits, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Tot plegat amb l'objectiu de garantir l'estabilitat que necessita el sector de l'ensenyament, que s'ha vist envoltat de diferents crisis aquests últims mesos, com la del fiasco per les proves PISA. Junqueras ho ha explicat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, després d'avançar-ho a l'agència Europa Press.
2: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: En l'àmbit de l'habitatge, Junqueras ha demanat responsabilitat a tots els partits i que facin propostes viables després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi qüestionat la solidesa jurídica de la llei per prohibir la compra especulativa impulsada pels comuns.
2: Fer propostes que el Consell de Garanties Estatutàries tomba, que són contràries a no sé quantes coses i que, per tant, molt probablement no es podran aplicar, doncs no serveix. És a dir, escolta, anar fent propostes que no es poden aplicar, l'únic que genera és frustració. I jo, en aquest sentit, també demanaria responsabilitat a tothom.
0: Per facilitar l'accés a l'habitatge, Esquerra defensa construir més obra nova, rehabilitar immobles vells i rebaixar-ne la fiscalitat o fraccionar el pagament de determinats tributs com l'impost de transmissions patrimonials. Encara sobre el president d'Esquerra Republicana, Junqueras qualifica de desafortunades i de fora de lloc les paraules del candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puig Thió, que es van filtrar ahir, en què explica que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Els republicans ja han obert un expedient per aclarir els fets. Girona, Clara Jordan.
3: Un expedient que haurà de servir, segons ha dit Junqueras al matí de Catalunya Ràdio, per aclarir en quin context es van fer aquestes declaracions i com es van filtrar. Serà després d'això que es prendran decisions, si se n'han de prendre, per unes paraules que ha reconegut que són desafortunades.
2: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I hi ha els òrgans que els hi correspon, doncs han obert un expedient ahir mateix.
3: Confidències que Puigtió va fer a un instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta, a qui també s'ofereix per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Puigtió ja ha demanat disculpes per aquests àudios filtrats en un comunicat, admet que es va equivocar i s'ha posat a disposició de la militància per donar les explicacions necessàries sense fer referència a una eventual renúncia a la candidatura.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies de l'entrada massiva des del Marroc torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no en pensen acollir. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ja va anunciar una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. S'habilitaran també dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors d'edat no acompanyats, amb una atenció especial per les nenes. I han rescatat una nova patera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores puja a 19 persones. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina, Carmen, Jaume.
5: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
6: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
5: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
4: 3CAT Info.
0: Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als voltants. Ha incendiat també diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. L'alcalde de Kiev assegura que hi ha feines de rescat en marxa, per tant, podria pujar el balanç de víctimes. Rússia ha incrementat els atacs a Ucraïna en les últimes setmanes. Hi ha indignació també al país pels episodis coneguts com a safaris humans dels drons russos a Kherson. Són episodis en què els pilots russos ataquen de forma deliberada ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest és l'estiu més mortífer pels civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Des de començaments de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 ho han fet a Rússia. L'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa dos anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient, el Jordi Bresco, els ha acompanyat.
7: A la vora del foc, amb un vas de cafè en una mà, un cigarret a l'altra i la mirada fixa al turó del seu davant. Així passen les nits la vintena de voluntaris de Sinjil que vigilen els atacs dels colons jueus, que porten armes de foc. Els palestins només tenen llanternes, segons el FUAT, ja és suficient.
8: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
7: Aquesta nit és l'enèsim exemple. Les llanternes fan efecte i foragiten els colons. Demà serà una altra nit, igual que les anteriors.
4: 3CAT Info.
0: La Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic de luxe que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons explica el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió. Després que esclatés la polèmica, la Comunitat de Madrid va anunciar que posava l'àtic en venda juntament amb 4 immobles més i que els diners es destinarien a pal·liar els danys causats pels incendis forestals que han afectat aquesta comunitat. Mentrestant, aquí a casa nostra continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. Avui és el segon dia de protesta pels treballadors que es queixen de la falta de personal. En la jornada d'ahir va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes. Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada al cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Ground Force dona servei a les companyies Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
4: A 3Cat Info,
9: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: Insostenibles.
10: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
11: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
12: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: L'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però avui els bombers han pogut fer un pas important en les tasques d'extinció. Per primera vegada, des que es va declarar el foc divendres passat, han començat a treballar directament a la cua de l'incendi amb línies manuals d'aigua, una zona més favorable per consolidar el perímetre. El foc afecta ja prop de 109 hectàrees i ara preocupa l'afectació que pugui tenir sobre els animals tan salvatges com de ramaderia de la zona. I pel que fa a altres incendis, s'ha controlat el de la Vall d'Uixó, al País Valencià. El foc va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oest de Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Àvila, que continua actiu. Aquest incendi ha cremat unes 77.000 hectàrees. És el foc forestal més gran de la història de l'estat espanyol. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja està estabilitzat, tot i que hi ha reactivacions constants que hauran de vigilar fins que s'acabi l'estiu.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Generalitat manté l'ofensiva judicial per evitar el trasllat de les pintures murals de Xixena a l'Aragó. En declaracions a l'ACN, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, defensa esgotar totes les vies per no moure les pintures del MNAC i evita pensar en una sortida forçosa com la viscuda al Museu de Lleida l'any 2017.
13: Estem parlant quan és un incendi que la gota alta està a uns 2.500 metres d'alt.
14: No em vull imaginar aquesta situació ni aquesta imatge, francament, lamentable. Jo no m'ho puc imaginar i m'agradaria que això no passés.
0: Hernández remarca que la prioritat és la conservació de les obres, ja que tots els informes tècnics adverteixen que un trasllat provocaria danys irreparables.
14: Totes les avaluacions de riscos que s'estan fent, el que ens indiquen és que és un error treure aquestes pintures del seu lloc si el que primem és la preservació del patrimoni, que és el que nosaltres ens està guiant en tot moment. Si volem que continuïn estant en aquest estat de conservació i a l'abast de tota la ciutadania, el més indicat i el més adequat, segons ens diuen tots els experts, és no bellugar-les.
0: La consellera veu recorregut en la reclamació del retorn dels 790.000 euros que el Museu de Lleida va pagar per les peces ja lliurades a l'Aragó. L'urna funerària, recordareu que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm, a la Marina Baixa, ja tornat a la família del difunt, i no se l'havien descuidat a la taquilla. L'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que no pas a casa. València, Alba Barbosa.
15: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Tres quarts d'onze del matí, fem un cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. S'incrementa una mica la circulació en alguns punts. Trobem lentitud a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, per anar cap a Barcelona o Tarragona. També hi ha congestió a la Nacional 2 a l'altura de la Jonquera, en sentit sud, direcció Girona-Barcelona, i aturats a la frontera del Portús en direcció França. També cues a la costa, a la C63 a l'altura de Lloret de Mar, en direcció d'entrada a la població. A Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt, entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també entre Sant Gervasi i Vallcarca, sentit Besòs. Recordem que hi ha obres de cobertura de la ronda que tallen un carril a banda i banda a l'altura de la Vall d'Hebron. I a la ronda litoral trobem trams de lentitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb el Gori Massip.
17: La temperatura matinal d'aquest dimecres s'ha mantingut, si fa o no fa, amb pocs canvis respecte als darrers dies. Hem repetit aquestes nits tòrrides. 27 graus de mínima al centre de la ciutat de Barcelona, també al Masnou o a Cabanes, a l'Empordà, amb aquesta lleugera tramuntana reescalfada. El que sí que he notat és una humitat una mica més baixa. Això ha fet disminuir aquesta sensació tan xafogosa d'humitat a la façana costanera, tot i que no ha desaparegut del tot. Tot plegat en un dia de més sol, més estable. Alguns núvols baixos costaners, poc importants. També n'hi havia algun cap a l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran. I a la tarda sí que poden créixer nuvolades una mica més importants, que poden descarregar algun ruixat cap al Pirineu, potser alguns punts del Prepirineu, però en tot cas menys extenses i intenses que les que van descarregar ahir. Avui, de fet, no tenim activat cap avís del Servei Meteorològic de Catalunya. I tot plegat amb calor, amb màximes de 30 a 35 graus. Els indrets més càlids del país, és a dir, les comarques de Ponent, Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, es podria arribar fins als 37.

0: Més coses. Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de frau a Girona presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen hores d'ara una trentena a Girona, Maria Rovira.
1: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
2: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment.
1: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els petits punts de venda sota el nom de Pla Druida. S'augmentaran els controls al carrer i als locals privats. Els agents posaran l'accent a l'accés a frenar la venda de droga a petita escala que, tot i les dimensions, genera moltes situacions conflictives. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
3: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: La droga més consumida a Barcelona és el cànnabis. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, posa els clubs canàbics al centre de la diana.
4: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu. Seguirem pressionant perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona es concentra en els entorns d'oci i amb usos bàsicament recreatius. Els responsables del concurs Maria Canals arreglaran el piano que tenen instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona després que un home el fes malbé tirant-li un àcid. El director del concurs, Jordi Vivancos, ha explicat que han identificat que és l'autor de l'atac de fa uns 8 o 9 dies.
5: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ja diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. El piano va quedar instal·lat al centre de la ciutat al març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat espanyol.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En marxa la sisena edició del Festival Itinera, que acosta la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Ho fa amb concerts de petit format que, a més de donar a conèixer aquests pobles, a més de donar vida, volíem dir, aquests pobles, també els dona a conèixer a l'exterior. Sisquer, Joaquim Albalate.
7: Són pobles molt petits, com Sisquer, el Solsonès, que només té 8 habitants, però que amb el concert del duet Palo Santo ha multiplicat la població per 10. És un dels 200 concerts del Festival Itinera que apropa la música a municipis de menys de 1.000 habitants. Agnès Font n'és la directora.
8: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
7: Són concerts d'estils diversos com el blues, el jazz, el sol, la música d'arrel o la música llatina i en espais com esglésies, jardins o places. Actuacions que apropen la cultura als pobles i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
9: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així. I això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
7: Es tracta de la sisena edició del Festival Itinera, que no ha parat de créixer des del 2021. De fet, la seva programació es va ampliant conforme avança la temporada.
0: Avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de música a cada racó. És un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el desè aniversari. La proposta vol portar música en directe, tecnologia, activitat física i participació ciutadana, tot ben mesclat pels municipis rurals, per reivindicar la cultura com una eina per dinamitzar el territori. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
10: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi, una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
11: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un mousepad, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto de Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Miquel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural. Y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músicas y músicos de diferentes estilos, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
10: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
0: L'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta Sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions, Valeria Obereda.
8: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
12: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
8: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: Esport. Pau Dax, bon dia.
13: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Laurana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons van avançar ahir al vespre el diari Sport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3CAT Info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. El Club Laurana admet que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencalli la situació. Un Barça que presentarà avui 2 incorporacions per l'equip femení de futbol, presentació de la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de l'AS blaugrana aquest estiu. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de Jesse Bisibu, l'extrem belga de 18 anys, que arriba del Bruges per €8,5 milions i ha signat per 5 temporades.
6: 3CAT Info.
13: I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà avui el nou tècnic, Alexander Sekulic, a 2:15. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Zuza i l'eslové Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulic. Un altre nom ja sabut, de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf, és Marc Estany, provinent del Manresa. I tornem al futbol, perquè l'espanyol, el davanter Quique García, passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar a l'amistós de dissabte dels Pericús contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts. Inicialment semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Iris Tió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 medalles més. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina ha guanyat a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze. El Tour de França femení, avui poc abans de les 2, arrencarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, la començarà com a líder de la general, després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4ª etapa. La catalana Paula Blasi va acabar ahir en 11ª posició i avui tornarà a sortir amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
14: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
6: 3CAT Info.
13: El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els alts càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió a Rabat avui per abordar la crisi generada pel fracàs en la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades. I en tennis, Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost, a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: La verdad que han llegado todos, si no bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con en ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
13: Les dues incorporacions del futbol sala blaugrana, Igor de Sousa i Souheil Mohoudin, ja s'han incorporat a l'equip. L'equip femení del CAC7 amb Vol Granollers, per la seva banda, ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explicava també en una entrevista al Tot Costa com jugarà l'equip.
16: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival.
6: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 11. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. El PP afirma que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de Gènova avisen, però, que no toleraran excepcions per Catalunya. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores és de 19 migrants morts. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura al Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriven pèrdues per al sector. Reclamen a Agricultura ajudes davant els sobrecostos d'alimentació d'aquests animals. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta destemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no es tem per la seva vida. Hi ha també diversos contusionats més. Isaac i la Cuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Brendemühl i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I pel que fa al temps, tenim un dimecres més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot i això, se'n repartiran alguns al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant, amb màximes entre 30 i 35 graus en general.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Ara passen 3 minuts i mig de les 11. Benvinguts a l'antena de 3CAT Info. Us informa Òscar Callau. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys, al marge del color polític de cada govern. Junqueras defensa que sigui un equip format per persones de prestigi, consensuades entre els partits, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Tot plegat, diu, amb l'objectiu de garantir l'estabilitat que necessita el sector de l'ensenyament, que s'ha vist envoltat de diferents crisis aquests últims mesos, com ara la del fiasco per les proves PISA. Junqueras ho ha explicat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio després d'avançar-ho a l'agència Europa Press.
3: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: En l'àmbit de l'habitatge, Junqueras ha demanat responsabilitat a tots els partits i que facin propostes viables, després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi qüestionat la solidesa jurídica de la llei per prohibir la compra especulativa impulsada pels comuns.
3: Fer propostes que el Consell de Garanties Estatutàries tomba, que són contràries a no sé quantes coses i que, per tant, molt probablement no es podran aplicar, doncs no serveix. És a dir, escolta, anar fent propostes que no es poden aplicar, l'únic que genera és frustració. I jo, en aquest sentit, també demanaria responsabilitat a tothom.
0: Per facilitar l'accés a l'habitatge, Esquerra defensa construir més obra nova, rehabilitar immobles vells i rebaixar-ne la fiscalitat o fraccionar el pagament de determinats tributs, com ara l'impost de transmissions patrimonials. 3CAT Info. Tot i la pressió de Vox, el Partit Popular assegura ara que les comunitats autònomes on governen compliran la llei i acolliran menors de Ceuta, ja que aquesta ciutat autònoma del nord d'Àfrica està desbordada. La direcció del PP, però, avisa que no acceptaran excepcions amb Catalunya. Ens ho explica des de Madrid Paula Orojats. Bon dia.
4: Bon dia. El Partit Popular alimenta l'ambigüitat. Mentre alguns dels seus presidents autonòmics es neguen a acollir menors, la direcció del partit reconeix que la llei els obliga, que han de ser solidaris amb una comunitat si està desbordada i que la llei s'ha de complir. Ara bé, la vicesecretària de Migracions del PP, Almez Curra, ja ho avisa. Aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya.
5: Sabemos que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado y con el gobierno de España asumiendo la responsabilidad de sus propios actos.
4: El PP fa molts equilibris per la dependència de Vox. Els d'Abascal s'han negat a acollir cap menor a les quatre comunitats on governen amb el PP i el govern espanyol els acusa d'estar segrestats per l'extrema dreta. Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol, en declaracions a Televisió Espanyola, recorda la llei s'ha de complir.
6: Que hace apenas un año, año y pico, se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo. Yo entiendo que lo que quieren es evitar esta situación en gobiernos que se han formado apenas unos meses. Pero los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto.
4: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir quan un altre territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Vives, reclama ajuda.
7: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
4: Ceuta acollia més de 800 menors abans d'aquesta entrada multitudinària. Ara ja superen de llarg el miler, per tant tenen una sobreocupació de més del 2000% de la seva capacitat.
0: Gràcies, Paula. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: I a les Balears ha estat rescatada una nova pastera amb 26 persones a bord, al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores puja a 19 persones. El govern balear ho ha qualificat de drama humanitari demanant més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
8: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
9: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
8: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
1: 3CAT Info. Perdona, tindries lloc per dos?
10: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
1: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: A Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar deliberadament un ciutadà en defens. Moscou, Cristina Solias.
13: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braonar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
14: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
13: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: 4 minuts i mig i arribarem a 11:45. Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu. Això ha obligat els ramaders a avançar la tornada dels ramats a les valls per la falta d'aliment per als animals. Una situació que alerten que comportarà pèrdues i per això reclama més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Júlia Albacar.
15: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals que han pujat a les muntanyes han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
16: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
15: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
16: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar i d'aquesta manera pues, la vaca pues, li és molt més fàcil subsistir. No?
15: Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues per als ramaders.
16: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
15: Per això el sindicat reclama compensacions al Departament d'Agricultura i assegura que s'està posant en risc la viabilitat de moltes explotacions.
0: I ara anem a la comarca d'Osona perquè hi ha hagut un ensurt aquesta nit a la fira de la Festa Major de Tona. Dues nenes d'entre 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions. A les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no es tem per la seva vida. 6 o 7 persones més han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
17: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Els fets han passat poc abans de la mitjanit de l'últim dia de la Festa Major d'aquesta vila d'Osona. L'atracció on hi ha hagut l'accident és l'anomenada Disco Show, una plataforma circular que dona voltes inclinada al ritme de la música. Per causes que encara no se saben, el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa.
17: Pel que m'han dit els cossos de seguretat, una sí que ha sortit.
0: Vale, gràcies. Escolta, sí, tinc un títol alternatiu pel tema de les pastures, a l'estil Quim Balaguer.
17: Però no sé si
0: la vaca seca.
17: Les que només tenia contusions o les que ha rebut més. Però sembla ser que les que han rebut més ha sigut per la força de que la porta se les endugués.
0: L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin en detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'accident.
18: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un apunt de cultura, el director de cinema Isaac i la Cuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Banyoles, Fèlix Martín.
19: Banyoles és protagonista de la pel·lícula. Aquí roden en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, al fons de l'estany. Ahir ho feien al Club Nàutic, hi ha uns 500 figurants, petits i grans. La majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i la Cuesta i alguns amics d'infantesa.
20: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
19: La pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys, a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare de l'Ivan.
21: La desaparició d'en Jan, doncs, home, trastoca una mica a l'Ivan. Per tant, la Irene també ho notarà, això. No puc dir més.
19: Els dos protagonistes són els joves Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. També són, entre d'altres, Quim Ávila i Àlex Brendemühl. Per recuperar la Banyoles de fa gairebé 40 anys, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la Barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del carrer negre dissecat que s'exposava al Museu d'Arder. Coproduïda per 3CAT i rodada en català, el rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Hem arribat a 11:45. Establim una nova connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Algunes retencions ja a zones dels voltants de la costa, com ara la C63 a Lloret de Mar, la Nacional 340 a l'altura del Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona. També aturants a la C65 a Llambilles, direcció Girona i a Cassà de la Selva, cap a Llagostera. Nacional 2 a la Jonquera, en direcció Girona, i a la frontera del Portús, en direcció França, i a la

0: que amb Gori Massip.
1: El temps es manté assolellat a la major part del país a aquesta hora del matí, tot i que tenim encara alguns núvols baixos, per exemple, cap al sector de la Vall d'Aran, però en conjunt, com dèiem, el que predomina és el cel serè. Aquesta tarda tindrem encara alguns ruixats, però seran menys extensos que els d'ahir i també menys intensos. De fet, ja no tenim actius els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Els esperem bàsicament cap al Pirineu i també en algun punt del Prepirineu. Podria arribar alguna nuvolada al sector del massís dels Ports, mentre que la resta continuarem parlant de sol i d'aquesta calor, calor intensa de ple estiu, amb màximes de 30 a 35 graus i encara força xafogor a la façana costanera. Demà, atenció, perquè aquestes tempestes, sobretot durant la segona meitat del dia, poden tornar a guanyar extensió, no només al Pirineu i Prepirineu, sinó també a bona part de la depressió central, arriben al prelitoral i fins i tot podrien arribar en algun punt de la costa. No ho descartem, precaució, perquè també poden anar acompanyades de calamar-se o pedra. Tot això vindria acompanyat d'un descens tèrmic, que notarem demà dijous, una mica normalització pràcticament de la temperatura per l'època de l'any, abans no torni a pujar amb l'arribada del cap de setmana.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Hem començat aquest espai informatiu fa uns minuts amb unes declaracions d'Oriol Junqueras sobre temàtiques i propostes educatives. Doncs bé, el president d'Esquerra Republicana també ha parlat i ha qualificat de desafortunades i fora de lloc les paraules del candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, que es van filtrar ahir i en què explica que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Els republicans ja han obert un expedient per aclarir aquests fets. Girona, Clara Jordan.
3: Un expedient que haurà de servir, segons ha dit Junqueras al matí de Catalunya Ràdio, per aclarir en quin context es van fer aquestes declaracions i com es van filtrar. Serà després d'això que es prendran decisions, si se n'han de prendre, per unes paraules que ha reconegut que són desafortunades.
4: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I hi ha els òrgans que els hi correspon, doncs han obert un expedient ahir mateix.
3: Confidències que Puigtió va fer a un instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta, a qui també s'ofereix per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Puigtió ja ha demanat disculpes per aquests àudios filtrats en un comunicat, admet que es va equivocar i s'ha posat a disposició de la militància per donar les explicacions necessàries sense fer referència a una eventual renúncia a la candidatura.
0: La Generalitat manté l'ofensiva judicial per evitar el trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, defensa esgotar totes les vies per no moure les pintures del MNAC i evita pensar en una sortida forçosa com la viscuda al Museu de Lleida el 2017.
5: No em vull imaginar aquesta situació ni aquesta imatge, francament, lamentable. Jo no m'ho puc imaginar i m'agradaria que això no passés.
0: Hernández remarca que la prioritat és la conservació de les obres, ja que tots els informes tècnics adverteixen que un trasllat provocaria danys irreparables.
5: Totes les avaluacions de riscos que s'estan fent, el que ens indiquen és que és un error treure aquestes pintures del seu lloc si el que primem és la preservació del patrimoni, que és el que a nosaltres ens està guiant en tot moment. Si volem que continuïn estant en aquest estat de conservació i a l'abast de tota la ciutadania, el més indicat i el més adequat, segons ens diuen tots els experts, és no bellugar-les.
0: D'altra banda, la consellera veu recorregut a reclamar els més de 790.000 euros que es van pagar per les obres traslladades a l'Aragó el 2017 perquè la sentència va anul·lar-ne la compra.
2: 3Cat Info.
0: La Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic del luxe que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons explica el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió. Després que esclatés la polèmica, la Comunitat de Madrid va anunciar que posava l'àtic en venda juntament amb 4 immobles més i que els diners es destinarien a pal·liar els danys causats pels incendis forestals que han afectat la comunitat. L'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però avui els bombers han pogut fer un pas important en les tasques d'extinció. Per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat, han començat a treballar directament a la cua de l'incendi amb línies manuals d'aigua, una zona més favorable per consolidar el perímetre. El foc afecta ja a prop de 109 hectàrees i ara preocupa l'afectació que pugui tenir sobre els animals tan salvatges com ramaderia de la

0: zona. La Vall de Boí, Pau Rovira.
1: Fins ara, els efectius no havien pogut accedir a aquesta part de l'incendi pel risc de despreniments de roques. Després de noves valoracions sobre el terreny, aquest matí s'ha considerat que ja era prou segur entrar-hi. Abans, els bombers han construït una línia de seguretat amb un cavalló per protegir els efectius en cas de nous enrodolaments i treballen en dotacions terrestres del parc de bombers i dels GRAF, mentre està previst incorporar un o dos mitjans aeris al llarg del dia si les condicions meteorològiques ho permeten. L'incendi, doncs, continua actiu. Les flames no han experimentat un creixement important durant les últimes hores, però hi ha màxima prudència per la previsió de noves tempestes. El sotsinspector de bombers i cap d'intervenció, Xavier Castellarnau, ja avisa que l'incendi durarà dies.
2: Per el que fa a la durada de l'incendi, fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies.
1: De moment, són gairebé 109 les hectàrees afectades, de les quals una trentena corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un espai especialment sensible perquè és l'hàbitat del gall fer, una espècie protegida i en perill d'extinció, i també zona habitual de pas de l'ós bru. És el director de l'espai natural, Lluís Florit.
3: És una trentena i han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de gall fer, i teníem molta por de que arribés ja cap al sector d'aquí més de la Vall de Boí perquè allà hauria iniciat l'afectació a parc estricte.
1: Malgrat això, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart i mig de 12, Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador.
5: L'estret s'obrirà ben aviat, o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar, podem parlar? Sí, podem parlar, acabem-ho d'una vegada.
0: La proximitat d'un acord entre l'Iran i els Estats Units ha fet pujar les cotitzacions a les borses. L'IBEX 35 ha obert a l'alça després que hi aconseguís per primer cop superar els 20.000 punts i aquest matí s'acosta ja als 20.100 punts en una sessió en què els inversors estaran pendents del que continua passant a l'Orient Mitjà. I un apunt més de l'economia, la Reserva Federal dels Estats Units ha donat el vistiplau al Banc Santander per tirar endavant la compra de Webster Financial, un banc nord-americà minorista i d'empreses. Amb aquesta operació, el Banc Espanyol passarà a ser una de les 10 entitats financeres dedicades a empreses més importants dels Estats Units.
4: Esports.
0: Informació esportiva, 5 minuts amb el Pau Dax. Bon dia.
6: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons van avançar ahir al vespre el diari Sport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3CAT Info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. El Club Blaugrana admet que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencalli la situació. Un Barça que presentarà avui dues incorporacions per l'equip femení de futbol, presentació d'aquí poc més d'una hora de la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení Blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les Blaugrana. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de Jesse Bissibu. L'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges per €8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I encara més incorporacions en bàsquet. El Barça presentarà el nou tècnic Alexander Sekulić avui a 2:15. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. Tornem al futbol. El davanter Quique García, de l'Espanyol, passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar a l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts. Inicialment semblava que es tractaven d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
4: 3Cat Info.
6: Iris Thió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir 2 metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina ha guanyat a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze. I el Tour de França femení, avui, poc abans de les 2, es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, la començarà com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4a etapa. La catalana Paula Blasi va acabar en 11a posició i avui tornarà a sortir amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
7: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
6: El futbolista Mohamed Salah ha fitxat pel Trabzonspor turc, club de la ciutat de Trebisonda, a la costa del Mar Negre. El davanter egipci arriba lliure després de jugar 9 temporades al Liverpool anglès. I encara en futbol internacional, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els alts càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió avui a Rabat per abordar la crisi general generada pel fracàs en la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades. I en tennis, Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost, a causa de la lesió que arrossega el canell. Tampoc podria jugar, probablement, l'obert dels Estats Units.
4: 3Cat Info.

0: Són 11:45. Bon dia, us informa Òscar Callau. Repassem ara els titulars més destacats a l'antena de 3Cat Info. El PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de Gènova, la seu del partit, avisen, però, que no toleraran excepcions per Catalunya. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. Continua la recerca d'una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres que intentaven arribar a les Balears en les darreres hores. La tragèdia ha deixat de moment 19 persones mortes. El govern balear reclama a Madrid un pla per afrontar l'emergència migratòria que també viuen les illes. A partir d'ara us explicarem que Protecció Civil disposa des d'avui d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència per un incendi o un desastre natural. És el primer vehicle amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a tot l'estat. La Universitat Rovira i Virgili ha dissenyat un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una 80ena de platges i cales de la Costa Daurada, una eina que facilitarà que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. També anirem al Solsonès, al poble de Sisquer, en concret, on s'ha posat en marxa la 6ª edició del Festival Itinera, que acosta la música i la cultura als micropobles. Pel que fa als esports, Pau?
1: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta aquest migdia dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic.
0: I aquest dimecres tindrem temps més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot i això, se'n repetiran alguns, el Pirineu i el Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant, amb màximes entre 30 i 35 graus en general. Tot i la pressió de Vox, el Partit Popular assegura ara que les comunitats autònomes on governen compliran la llei i acolliran menors de Ceuta. La direcció del PP reconeix que hi estan obligats, però avisa que no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
2: El PP alimenta l'ambigüitat. Mentre alguns dels seus presidents autonòmics es neguen a acollir menors, la direcció del partit reconeix que la llei els obliga. La vicesecretària de Migracions del PP diu que la compliran. Ara bé, adverteix que aquest cop no toleraran excepcions en Catalunya.
3: Sabemos que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
2: El PP, però, fa molts equilibris per la dependència de Vox. Els d'Abascal es neguen a acollir cap menor a les quatre comunitats on governen amb el PP, i la Moncloa acusa els de Feijó d'estar segrestats per l'extrema dreta. Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol, en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Que hace apenas un año, año y pico, se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox, precisamente por este motivo. Yo entiendo que lo que quieren es evitar esta situación en gobiernos que se han formado apenas unos meses, pero tienen que cumplir la ley al igual que el resto.
2: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Vives, reclama ajuda.
5: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Ceuta acollia més de 800 menors abans d'aquesta entrada multitudinària, ara ja superen de llarg el miler, per tant, la sobreocupació dels seus centres és total, 30 vegades més de la seva capacitat.
0: I a les Balears han rescatat una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua la recerca, mentrestant, d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una embarcació que pretenia també arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores puja a 19 morts. El govern balear ho ha qualificat de drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
6: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
7: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
6: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Temps ara per la política. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de 12 anys que permeti garantir l'estabilitat del sector. Junqueras defensa que sigui un equip format per persones de prestigi, consensuades entre els partits, el sector educatiu i els agents econòmics i socials, i que es mantingui més enllà d'una legislatura, amb independència del color polític de cada govern. El líder d'Esquerra ha fet la proposta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio després del bloqueig actual que viu el departament, amb diferents crisis com les de les proves PISA.
9: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps. Necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canvi de conseller o de consellera cada any.
0: La idea de crear un gran pacte de país per l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. Junqueras ha plantejat aquest model de governança que s'estengui a altres àmbits estratègics, com ara el transport, les infraestructures o l'habitatge. Precisament sobre aquesta última qüestió, Junqueras ha demanat a tots els partits que facin propostes viables després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi qüestionat la solidesa jurídica de la llei per prohibir la compra especulativa impulsada pels comuns.
9: Fer propostes que el Consell de Garanties Estatutàries tomba, que són contràries a no sé quantes coses i que, per tant, molt probablement no es podran aplicar, doncs no serveix. És a dir, escolta, anar fent propostes que no es poden aplicar, l'únic que genera és frustració. I jo, en aquest sentit, també demanaria responsabilitat a tothom.
0: En el cas de l'habitatge, Esquerra defensa construir més obra nova, rehabilitar immobles vells o permetre a les famílies fraccionar el pagament de tributs com ara l'impost de transmissions patrimonials. Dos quarts i mig de dotze. Des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència per un incendi o un desastre natural. És el primer vehicle amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'Estat. La presentació s'ha fet al Departament d'Interior. Barcelona, Miquel Jarque.
10: El vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit i restablir les comunicacions de la població. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
11: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
10: En cas d'una apagada de les telecomunicacions, el vehicle serà útil a Protecció Civil per a que la zona pugui rebre, per exemple, missatges S-Alert de confinament o desconfinament. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
12: Aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
10: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETIT i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb la participació de Telefònica, Vodafone i Mas Orange.
0: cop a una branca del càrtel de Jalisco dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. La Policia Nacional ha detingut a Catalunya 13 persones, 12 de les quals ja han entrat a presó, i ha requisat 2,5 tones d'aquesta droga estimulant, que té efectes importants sobre el sistema nerviós. Es tracta d'un dels decomisos més importants d'aquesta droga a Espanya i França, segons han destacat fonts de la Policia Nacional i del Govern Central a Barcelona en una compareixença aquest matí a la capital catalana. Un dispositiu que ha comptat amb la col·laboració de la policia francesa, que també ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més importants de recuperació de metamfetamina d'Europa. L'organització criminal d'origen mexicà havia introduït a Espanya la droga emmascarada en unes 12 tones d'aroma líquid de vainilla, empaquetades en ampolles de plàstic procedents de Mèxic, una substància que s'utilitza per productes alimentaris o bé de cosmètica.
8: 3CAT Info.
0: Segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha diversos vols retardats al llarg de la jornada i una quinzena de cancel·lacions. A més, també n'hi ha que surten sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
13: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
0: Els sindicats denuncien que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més gran de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions en submissió química. Ens ho explica des de la Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
14: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
15: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicades.
14: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
16: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que van anar acompanyades de problemes toxicològics perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
14: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
16: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
14: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
0: Un minut i arribarem a 3:15. La Universitat Rovira i Virgili ha dissenyat un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una 80 de platges i cales de la Costa Daurada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Aquest nou recurs dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
18: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.

0: Tres quarts de 12, àrea de servei a 3Cat Info, nova connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es torna a incrementar el trànsit a diversos punts i ja hi ha cues a l'N260 a la Seu d'Urgell, l'N145 a la frontera amb Andorra, en direcció d'entrada al Principat veí, la C65 a Llambilles, direcció Girona i a Cassà de la Selva cap a Llagostera, Nacional 2 a la Jonquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona i també a la frontera del Portús cap a França, la C63 a Lloret de Mar, en direcció a la costa, al sud, N340 al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona, i a l'àrea de Barcelona, autovia 2 a Cornellà, en direcció d'entrada, l'autopista del Garraf, la C32 a Sant Boi de Llobregat, cap a Castelldefels, i a Barcelona, la ronda dalt amb cua d'Horta a la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit. A la ronda litoral trobem trams de lentitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en sentit Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb Gori Massip.
3: La temperatura matinal d'aquest dimecres s'ha mantingut, si fa o no fa, amb pocs canvis respecte als darrers dies. Hem repetit aquestes nits tòrrides. 27 graus de mínima al centre de la ciutat de Barcelona, també al Masnou o a Cabanes, a l'Alt Empordà, amb aquesta lleugera tramuntana reescalfada. El que sí que he notat és una humitat una mica més baixa. Això ha fet disminuir aquesta sensació tan xafogosa d'humitat a la façana costanera, tot i que no ha desaparegut del tot. Tot plegat en un dia de més sol, més estable. Alguns núvols baixos costaners, poc importants. També n'hi havia algun cap a l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran. I a la tarda sí que poden créixer nuvolades una mica més importants, que poden descarregar algun ruixat cap al Pirineu, potser alguns punts del Prepirineu, però en tot cas menys extenses i intenses que les que van descarregar ahir. Avui, de fet, no tenim activat cap avís del Servei Meteorològic de Catalunya. I tot plegat amb calor, amb màximes de 30 a 35 graus. Els indrets més càlids del país, és a dir, les comarques de Ponent, Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, es podria arribar fins als 37.
0: Temps ara per la música, el cinema, en definitiva la cultura. En marxa la 6a edició del Festival Itinera, que acosta la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Ho fa amb concerts de petit format que, a més de donar vida a aquests pobles, també els dona a conèixer. Ens ho explica des de Sisquer, al Solsonès, Joaquim Albalate.
4: Són pobles molt petits, com Sisquer, al Solsonès, que només té 8 habitants, però que amb el concert del duet Palo Santo ha multiplicat la població per 10. És un dels 200 concerts del Festival Itinera que apropa la música a municipis de menys de 1.000 habitants. Agnès Font n'és la directora.
5: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
4: Són concerts d'estils diversos com el blues, el jazz, el soul, la música d'arrel o la música llatina i en espais com esglésies, jardins o places. Actuacions que apropen la cultura als pobles i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
6: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així. I això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
4: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que no ha parat de créixer des del 2021. De fet, la seva programació es va ampliant conforme avança la temporada.

0: I aquest vespre, Castell de Mur al Pallars Jussà es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de Música a cada racó, un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el 10è aniversari. La proposta vol portar música en directe, tecnologia, activitat física i participació ciutadana als municipis rurals per reivindicar la cultura com una eina per dinamitzar el territori. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
1: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi. Una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
2: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un mousepad, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto de Landisbo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músiques i músicos de diferents estils, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
1: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
0: Y más música ahora, pero al ámbito urbano.
3: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
0: Y es que el Love of Lesbian actuarán para la Mercè.
3: Abajo y respiro fatal mientras tú.
0: La formació liderada per Santi Balmes era el cap de cartell que faltava per confirmar la programació de la Festa Major de Barcelona d'aquest 2026. La banda barcelonina actuarà el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Esbatlana.
3: Y entre el mundo y yo, mientras tú...
0: Tal com apunta el diari Ara, i així consten els documents publicats per l'Institut de Cultura de Barcelona, la plataforma de contractació pública Love of Lesbian cobraran per aquest concert 125.000 euros, als quals s'ha d'afegir un 21% d'IVA. Aquest de la Mercè serà un dels últims concerts de la banda que deixarà enrere 25 anys, 10 discos i gires multitudinàries, a més de discos d'or i platí, després d'anunciar que pararà indefinidament a finals d'aquest any. I de la música passem al cinema perquè Diego Luna, Radu Jude i Denis Coté seran algunes de les estrelles internacionals que participaran al Festival Internacional de Cinema de Toronto, que se celebrarà del 10 al 20 de setembre. La pel·lícula espanyola The Violinist, de Raúl García, el documental de 5 hores sobre la biografia de Jorge Luis Borges, dirigida per Mariano Llinás, o l'estrena de Crònica del Cansancio, de la cineasta Natàlia Marín, seran altres títols que s'estrenaran en aquest certamen. La pel·lícula Being Human, basada en la figura de Judy Homan, activista pels drets de les persones amb discapacitat, serà l'encarregada d'inaugurar el festival el 10 de setembre. La pel·lícula està dirigida per la nord-americana Sian Heder, guanyadora de l'Oscar al millor guió adaptat per Coda.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com Pepe Habichuela. Pepe Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía o Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i apropar a nous públics. També era pare i tiet dels membres del grup Ketama. Entre les personalitats que han expressat el condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
1: Esports.
0: Esports amb Pau Dax fins al punt del migdia. Bon dia.
2: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons van avançar ahir al vespre el diari Esport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3cat.info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. El Club Blaugrana admet que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencalli la situació. I el Barça presentarà avui dues incorporacions per l'equip femení de futbol, presentació de la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1.200.000 euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació del club blaugrana. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de Jesse Bissibu. L'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades.
1: 3cat Info.
2: I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic Alexander Sekulić avui a 2:15. Segons ha pogut saber 3cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Juja i l'eslové Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom que ja fa uns dies que se sap que s'incorporarà a l'estaf blaugrana és Marc Estany, provinent del Manresa. Tornem al futbol perquè a l'Espanyol el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar en l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts. Inicialment, semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
1: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Iris Thió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir 2 medalles més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina ha guanyat a París 1 medalla d'or, 3 de plata i 1 de bronze. El Tour de França femení, avui poc abans de les 2, arrencarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, la començarà com el líder de la general, després de guanyar ahir a la contrarrellotge individual de la 4a etapa. La catalana Paula Blasi va acabar en 11a posició i avui tornarà a sortir amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
3: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
1: 3CAT Info.
2: El futbolista Mohamed Salah ha fitxat pel Trabzonspor turc, club de la ciutat de Trebisonda, a la costa del Mar Negre. El davanter egipci arriba lliure després de jugar 9 temporades al Liverpool anglès. I el jugador de la Costa d'Ivori, Yann Diomandé, vinculat en les últimes setmanes al Real Madrid, s'ha reincorporat avui a la concentració del seu club, el Leipzig alemany. Encara en futbol internacional, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió a Rabat avui per abordar la crisi generada pel fracàs en la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades. I en tennis, Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega al canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. Alcaraz es podria perdre també l'Obert dels Estats Units. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins divendres. Han viatjat a Andorra tots els jugadors de futbol del futbol sala blaugrana del primer equip, a excepció de Luciano Gauna, que segueix recuperant-se d'una lesió.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. El PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de Gènova avisen, però, que no toleraran excepcions amb Catalunya. En paral·lel a aquest debat, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a vora al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes en les últimes 24 hores és de 19 migrants. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys, al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat, almenys durant una hora, drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Desarticulada a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. La policia espanyola ha detingut 13 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó i han requisat 2,5 tones d'aquest estupefaent. La droga va arribar amagada en aroma de vainilla. Love of Lesbianes, el grup sorpresa que actuarà per les festes de la Mercè, el concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Esbetlana.
1: Esports.
0: Audax, bon dia.
2: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió lluitarà a les 3 de la tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: Avui dimecres, temps més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot això se'n repetirà en alguns del Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i torons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant, amb unes màximes, entre 30 i 35 graus.
1: Trescat Info.
0: 12 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem, tot i la pressió de Vox, el PP assegura ara que els seus governs autonòmics compliran la llei i acolliran menors de Ceuta. La direcció del PP reconeix que hi estan obligats, però avisa que no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya. El govern de Salvador Illa s'ha posat a disposició de l'executiu espanyol, però Junts rebutja que Catalunya aculli més menors. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
3: El PP alimenta l'ambigüitat. Mentre alguns dels seus presidents autonòmics es neguen a acollir menors, la direcció del partit reconeix que la llei els obliga. La vicesecretària de Migracions del PP diu que la compliran. Ara bé, adverteix que aquest cop no toleraran excepcions en Catalunya.
4: Sabemos que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
3: El PP, però, fa molts equilibris per la dependència de Vox. Els d'Abascal es neguen a acollir cap menor a les quatre comunitats on governen amb el PP, i la Moncloa acusa els de Feijó d'estar segrestats per l'extrema dreta. Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol, en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Que hace apenas un año, año y pico, se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox, precisamente
1: precisamente por este motivo. Yo entiendo que lo que quieren es evitar esta situación en gobiernos que s'han formado apenas unos meses.
3: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya. Míriam Nogueras.
5: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
3: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de la seva disponibilitat i de la seva població quan un altre territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Vives, reclama ajuda.
6: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido un ataque de la integridad territorial d'Espanya.
3: Ceuta acollia més de 800 menors abans d'aquesta entrada multitudinària. Ara ja supera de llarg el miler. Per tant, la sobreocupació dels seus centres és total, 30 vegades més de la seva capacitat.
0: En paral·lel, l'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre algun avís o tenir alguna informació prèvia a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que detalli la seva actuació els dies 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants i, si pot, la causa de la mort de les víctimes. A la policia espanyola li ha demanat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional Espanyola mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres.
7: 3CAT Info.
0: Molts dels joves que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva de dijous passat van explicar que havien vist a les xarxes que la frontera estava oberta o que si entraven nedant ningú els aturaria. Aquests missatges van circular per les xarxes durant dies i van culminar en l'entrada de dijous quan, segons el Ministeri de l'Interior, més de 70.000 persones van entrar a la ciutat autònoma de Ceuta. El Ministeri de l'Interior confirma que a les xarxes s'ha fixat una altra data, volien dir, d'entrada massiva a Espanya, i és el 15 d'agost. Celia Sarnades, bon dia.
8: Bon dia. Doncs ens hem preguntat com es van difondre aquests missatges, qui els va difondre, va ser improvisat, va ser coordinador, qui hi ha al darrere de tot això. Són preguntes que ens hem fet des de la setmana passada i que ara volem respondre fins a on es pugui. Per això parlem amb Àlex Lozano, que és professor d'investigació digital de l'Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la consultoria Cibergi. Senyor Lozano, bon dia.
9: Bon dia, senyor.
8: Com estàs? Quin va ser el detonant de la situació migratòria que ha viscut Ceuta, que recordem ha estat la més greu de la història de l'Estat espanyol?
9: El detonant és clar. El detonant és una sentència del 8 de juliol en la qual el Suprem diu que nedant, si les persones entraven, els migrants entraven nedant, i no superaven elements de contenció, com poden ser tanques, no se'ls podia rebutjar de forma express, sinó que havien de seguir una via ordinària en la qual es trigava més temps a fer aquest retorn. Què passa? Que les xarxes van simplificar-ho a si entres nedant no et poden treure, et pots quedar a viure a Espanya. Què va crear això? Va crear una oportunitat de permanència. Totes les persones que estaven darrere d'aquestes xarxes i van rebre aquest missatge, que es va anar difonent durant els primers dies, després de la sentència, del 8 al 15 de juliol, van anar captant aquest missatge i van veure que tenien aquesta oportunitat, van veure que tenien també facilitat, perquè si juntaven tots i s'organitzaven, podrien organitzar d'alguna forma una entrada més fàcil, i una urgència. O s'unien a aquest moviment d'entrada, o després seria complicat trobar una altra oportunitat semblant.
8: Per tant, en tot cas, va ser una simplificació del que deia la sentència del Suprem, no? Perquè en cap cas la sentència deia que si entraves nedant et podies quedar a Espanya. Hi havia tot uns peròs abans, no?
9: Sí, el Suprem, la sentència no té res a veure amb el que finalment va arribar a la població del Marroc. Aleshores, per les xarxes socials i principalment per un conjunt de grups de Facebook, el que es va fer és simplificar totalment aquesta sentència i es va difondre el que coneixem com fake news o desinformació, imatges que el que deia era precisament que si entraven a Espanya i entraven nedant, es podrien quedar a Espanya viu.
8: Doncs està clar que tot va circular per les xarxes, però ens preguntem, va ser una difusió improvisada arran de la sentència o aquesta difusió va aprofitar una infraestructura digital que ja existia i que això va possibilitar que fos una difusió molt ràpida, no?, a gran velocitat per tot el Marroc?
9: Exactament. Hem d'entendre que hi ha grups, hi ha multitud de grups, no només del Marroc, sinó de diferents parts del món, que estan centrats en emigracions irregulars. Són comunitats que es creen a Facebook, que es remunten des de 2011, en el cas del Marroc, en la qual es comparteixen consells, tàctiques, guies, experiències de persones que han aconseguit emigrar i que es comparteix amb els altres ciutadans dels diferents països. En el cas de Marroc i en el cas de Ceuta, s'identifiquen entre 20 i 30 grups de Facebook amb més d'un milió de membres declarats, que està pujant o ha pujat durant les últimes setmanes i continua pujant aquest número de membres, amb noms com Findec Ceuta, Migració Irregular Ceuta, Grupo de Migració Irregular, Comunidad de Migrantes en España. O sigui, això és, no és algo nou, no és algo que surti a partir de la sentència, sinó és una cosa que ja existia i que permet a futurs emigrants organitzar-se entre si. Dins dels grups que hem identificat que tenen que veure amb el que ha passat a Ceuta, tenim diferents tipologies de grups. Grups de reclutació, grups de coordinació, de difusió i fins i tot grups locals que tenien altres funcionalitats, com per exemple la venda de productes locals, reconvertits degut a la viralitat i al tràfic que durant les últimes setmanes s'ha estat visquent. Què passa? Que dins d'aquests grups, fent una mica d'anàlisi, el que veiem és que algun dels administradors o dels membres que més activitat presenten ja viuen a Europa, per tant, són persones que ja han viscut aquesta experiència, i també veiem un factor de viralitat en la qual moltes d'aquestes publicacions comencen a Facebook però acaben a altres xarxes socials com pot ser TikTok, com pot ser Instagram, com pot ser Twitter, a través de vídeos curts amb molt impacte emocional i que causen aquesta viralitat que ha permès que tantes persones, no només al Marroc sinó a nivell mundial, s'esdevinguessin del que ha passat durant les últimes setmanes.
8: Per tant, parlem d'una vintena de grups de Facebook, parlem de, inclús em deies, grups de Facebook que eren per vendre coses i que es van reconvertir, no?, en grups de difusió d'aquests missatges. Salta TikTok, salta Instagram, salta a X. Els grups de WhatsApp també tenen algun rol?
9: Sí. El que veiem és una tendència de, a partir del 8 de juliol, recordem, hi ha la sentència del Tribunal Suprem, del 8 al 15 de juliol es crea una narrativa entorn a aquestes notícies, la situació d'Espanya, la situació del Marroc, l'oportunitat que això genera, i a partir del 15 veiem el primer grup detectat, es crea el primer grup de WhatsApp, i després hi ha un altre grup de WhatsApp que també es crea el 20 de juliol. Què passa? Aquests grups de WhatsApp ja no són comunitats públiques, comunitats establertes on es comparteixen coses més d'àmbit general, sinó ja són grups de coordinació privats, necessites l'autorització de l'administrador per estar dins, els missatges no són públics i, per tant, és aquí on tota la coordinació posterior que veiem des de la segona meitat de juliol fins al dia del creuament és on s'ha generat i on s'ha organitzat per administradors i per altres persones, membres d'aquests grups.
8: Per què el 30 i 31 de juliol? És a dir, es va establir aquesta data com? O sigui, hi havia unes instruccions operatives de reunir-se tothom aquell dia? Per què aquell dia? Com es van difondre aquestes instruccions concretes?
9: Realment, a dia d'avui, no sabem exactament per què va ser aquesta data. Sí que hi ha alguns elements que ens poden indicar o que van causar, més que indicar, ens poden... van causar que es produís la nit del 30 i el 31 de juliol. Pensem un altre cop. Es va generar una narrativa. Aquesta narrativa, perquè fos efectiva i perquè atragués el màxim número de persones, es va haver de difondre. Va ser una mica bola de neu. Comença petita i a través de les xarxes, a través de la viralitat, acabes tenint una gran quantitat de persones, com hem vist, que estan molt interessades i que ja s'han desplaçat. Pensem que és un moviment nacional, No estem parlant de les immediacions de Ceuta, sinó que gent que venia de Casablanca, del Rabat, de Marrakeix, de Tanger, de Tetuán, es va concentrar a Fintech i s'estaven allà esperant fins que donguessin les indicacions corresponents pels grups de WhatsApp per fer l'entrada efectiva.
8: Però què deien aquestes instruccions? Es va dir, no sé, a aquesta hora, després de no sé quina oració, es va dir així?
9: Sí,
8: van utilitzar... Hi ha un timeline, una cronologia?
9: Van utilitzar l'oració com un rellotge compartit, és a dir, no tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I també a temps real, en funció de l'oportunitat i de la capacitat d'organització que van aconseguir, ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament. Per tant, sí que hi ha unes instruccions que ara mateix semblen espontànies de com procedir amb el creuament, a quina hora i quin dia. Una altra cosa important és que tot el que passava als grups de WhatsApp es compartia per les altres xarxes socials que hem dit, pels grups de Facebook, per Instagram, per TikTok. Hi havia una instrucció per part de les persones que difonien aquests missatges a difondre-les amb les comunitats, amb les xarxes, amb altres persones de l'entorn, perquè arribés al major.

0: a l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. És una xarxa distribuïda que està organitzada, es troben diversos elements d'organització com els que hem fomentat, però que també fomenta l'oportunisme. Pensem que al voltant d'això hi ha negoci de transport, porto des d'aquesta ciutat a una altra, hi ha negoci d'oportunisme. Estem veient els grups de Facebook, cites d'estrangeria, gestionamos vuestras cites d'estrangeria en cualquier provincia d'Espanya. Material, quin material necessiteu que us el portem? Menjar, assistència, i també hi ha elements d'estafa, evidentment. Per tant, hi ha una certa coordinació, però també una xarxa distribuïda que no té una estructura jeràrquica. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere. I l'únic que trobem, que és interessant i ho hem de posar en valor, és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
1: Sí, de l'aniversari de l'entronització de l'actual rei Mohamed VI del Marroc.
0: Això no deixa de ser una coincidència, no és una causa provada, però com veiem, tota aquesta difusió i el poder que tenen les xarxes, el poder de la comunicació entre les persones de difundir informació i d'organitzar-se, al final acaba amb una entrada que, sota la meva opinió, considero que entre ells van dir aquesta és la data perfecta, que aquesta nit és la que tenim que utilitzar per entrar, i al final tots els elements estaven organitzats perquè en qualsevol moment aquell que digués la data i l'hora concreta es pogués realitzar l'entrada de forma efectiva.
1: El Ministeri de l'Interior i la Comissió Europea i els ministres d'Interior reunits ahir no han apuntat cap al Marroc de cap manera explícita. Sempre han parlat de que va ser una iniciativa de màfies i grups de traficants de persones. No podem concloure això tampoc, ni que hi hagi un estat al darrere, ni que hi hagi un individu al darrere, però tampoc que sigui una cosa única de les màfies, no?, a partir del material que tenim.
0: Ara mateix no. Dins del nostre anàlisi, per exemple, sí que hem fet, analitzant aquests 25 grups de Facebook, sí que hem tret els administradors d'aquests grups i també les persones que més publicacions, més contingut han compartit, han escrit dins d'aquests grups de Facebook. Una de les coses que hem fet un cop identificades és treure grups, interessos, amics, cercles d'amistat de totes aquestes persones, i al final, després de tot aquest anàlisi, no s'ha trobat un vincle definitiu entre ells. És a dir, si tenim 48 administradors, no trobem amics en comú o una xarxa establerta entre ells. Per tant, el que podem concloure és que no va haver un sol líder o no hi havia una organització darrere, sinó que la narrativa pública que es va anar generant durant les setmanes després de la sentència del Tribunal Suprem va anar construint una audiència que va derivar a una oportunitat, que va derivar a una organització, a grups de WhatsApp, i que en aquella mateixa nit, en aquell mateix moment, van decidir a temps real, en funció de l'estat policial i de les condicions que van veure in situ, que era el moment d'entrar. I a més, ho van compartir pels diferents, van tornar un altre cop als Facebooks, al TikTok, a l'Instagram, perquè tothom ho sapigués en aquell mateix moment. I després hi ha una altra cosa important, és que no va acabar aquí. O sigui, en el moment en què tu veus que a Instagram, a TikTok, als medis de comunicació, a les notícies, veus a gent entrant a peu, veus que no hi ha permissivitat, que estan entrant, que hi ha moltes persones que ho estan fent, es crea un efecte llamada on s'afegeixen més persones i acabes tenint un dia sencer d'entrada de migrants a Ceuta.
1: El Ministeri de l'Interior confirma que hi ha una altra crida per entrar el 15 d'agost. Vosaltres l'heu detectat a les xarxes?
0: Sí, hi ha una altra crida. Ara mateix a les xarxes, a part de la crida, que és el que més ressonància està tenint, hem de dir que hi ha moltes imatges i

0: moltes publicacions relacionades amb persones desaparegudes, molts d'ells són menors. Els típics cartells que podem veure a una comissaria estan els mateixos grups que abans alentaven a entrar a Espanya, estan compartint aquests cartells. També hi ha molt usuari que està preguntant com ha anat, què està passant. Hi ha un desconeixement de quina ha sigut l'efectivitat d'aquesta operació. I finalment hi ha persones, i s'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
1: D'acord, veurem què passa doncs el 15 d'agost. Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la consultora Cibergi. Moltes gràcies, molt il·luminador el que ens has explicat. Ens has aclarit alguns dels dubtes que portàvem, preguntes que portàvem fent-nos des de feia dies. Gràcies, bon dia.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu, Cèlia, bon dia, gràcies.
1: Bon dia.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
4: Esports.
2: Pau Dax, bon dia.
6: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de castatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons van avançar ahir al vespre el diari Esport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3Cat Info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. El Club Blaugrana admet que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencalli la situació. I el Barça presentarà avui dues incorporacions per part de l'equip femení de futbol: presentació de la davantera brasilera Kerolyn Nicolí, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1.200.000 pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení. Nicolí signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugranes, un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic Alexander Sekulić avui a 2:15. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Juja i l'eslové Jernej Valentičić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom que ja fa uns dies que se sap que s'incorporarà a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. Tornem al futbol. A l'Espanyol, el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar en l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts. Inicialment semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Iris Thió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats europeus de natació que es disputen a París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilo Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir dos metalls més: al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina ha guanyat a París una medalla d'or, tres de plata i una de bronze. I al Tour de França femení, Avui, poc abans de les dues, es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, la començarà com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi va acabar en onzena posició i avui tornarà a sortir amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la setena posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Sentim la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
7: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver que, cómo se plantea desde el equipo.
4: 3CAT Info.
6: El futbolista Mohamed Salah ha fitxat pel Trabzonspor turc, club de la ciutat de Trebisonda, a la costa del Mar Negre. El davanter egipci arriba lliure després de jugar 9 temporades al Liverpool anglès. I el jugador de la Costa d'Ivori, Yann Diomandé, vinculat en les últimes setmanes al Real Madrid, s'ha reincorporat avui a la concentració del seu club, el Leipzig alemany. Encara en futbol internacional, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió avui a Rabat per abordar la crisi generada pel fracàs de la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades.
4: 3CAT Info.
6: Tornem al bàsquet. L'aler fins ara del Joventut, Yannick Crack, signa pel Dubai Bàsquet de l'Eurolliga. El neerlandès, però, seguirà jugant a Badalona en qualitat de cedit aquesta propera temporada. I en tennis, Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. Alcaraz es podria perdre també l'obert dels Estats Units. I anem al futbol sala perquè el Barça va arribar ahir a Andorra, on farà una estada de pretemporada fins divendres. Han viatjat a Andorra tots els jugadors de futbol sala blaugrana del primer equip, a excepció de Luciano Gauna, que segueix recuperant-se d'una lesió de gravetat. I l'equip femení del CAC7 amb el Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales.
4: 3CAT Info.
2: Dos quarts d'una del migdia, el delegat del govern espanyol a Ceuta acaba de xifrar 528 el nombre de menors que van arribar irregularment i encara són aquesta ciutat autònoma dijous passat. També ha afegit que s'ha prioritzat la identificació de tots ells. Una gestió, la dels menors, que ha obert un nou front polític. El PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre els repartiments de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de Genova avisen, però, que no toleraran excepcions per a Catalunya. I en paral·lel, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva. També estem destacant que Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. I almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. També us voldrem explicar que els manifestants agredits en la protesta contra la massificació turística a Palma presentaran una denúncia col·lectiva contra els agents de policia i que l'Ajuntament de Lleida ha repartit les primeres 45 pulseres a personal municipal que treballa al carrer per prevenir cops de calor. El dispositiu avisa si la temperatura de la persona puja fins a nivells perillosos. En esports, Pau, què destaquem a aquesta hora?
6: Que el director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta aquest migdia dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic.
2: Durant aquesta tarda repetiran alguns ruixats menys extensos i intensos que ahir al Pirineu i Prepirineu. A la resta farà sol, tot i que pot arribar alguna nuvolada cap als ports. Les temperatures s'enfilaran fins als 36 o 37 graus a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre. Dos quarts d'una i dos minuts, com us deia, amb el delegat del govern espanyol a Ceuta, acaba de xifrar 128 el nombre de menors que van arribar irregularment dijous passat i que encara són en aquesta ciutat autònoma. També ha afegit que s'ha prioritzat la identificació de tots ells, una gestió la dels menors que ha obert un nou front polític. Tot i la pressió de Vox, el PP assegura ara que els seus governs autonòmics compliran la llei i acolliran menors de Ceuta. La direcció del PP reconeix que ja estan obligats, però avisa que no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, parlant de Junts. El govern de Salvador Illa s'ha posat a disposició de l'executiu espanyol, però els juntaires ho rebutgen, no volen acollir més menors. Madrid, Paula Brujats.
8: El PP alimenta l'ambigüitat. Mentre alguns dels seus presidents autonòmics es neguen a acollir menors, la direcció del partit reconeix que la llei els obliga. La vicesecretària de Migracions del PP diu que la compliran. Ara bé, adverteix que aquest cop no toleraran excepcions en Catalunya.
9: Sabemos que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
8: El PP, però, fa molts equilibris per la dependència de Vox. Els d'Abascal es neguen a acollir cap menor a les quatre comunitats on governen amb el PP, i la Moncloa acusa els de Feijó d'estar segrestats per l'extrema dreta. Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol, en declaracions a Televisió Espanyola.
10: Que hace apenas un año, año y pico, se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox, precisamente por este motivo. Yo entiendo que lo que quieren es evitar esta situación en gobiernos que se han formado apenas unos meses.
8: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya. Míriam Nogueras.
11: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
8: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de la seva disponibilitat i de la seva població quan un altre territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Vives, reclama ajuda.
12: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido un ataque de la integridad territorial de España.
8: Ceuta acollia més de 800 menors abans d'aquesta entrada multitudinària. Ara ja superen de llarg el miler. Per tant, la sobreocupació dels seus centres és total, 30 vegades més de la seva capacitat.
2: Mentrestant, l'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre algun avís o tenir alguna informació prèvia a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que detalli la seva actuació els dies 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants i, si pot, la causa de la mort de les víctimes. A la policia espanyola li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratori respon a una acció de dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justícia Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres.
4: 3CAT Info.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de 12 anys que permeti garantir l'estabilitat del sector. Junqueras defensa que sigui un equip format per persones de prestigi consensuades entre els partits, el sector educatiu i els agents econòmics i socials, i que es mantingui més enllà d'una legislatura amb independència del color polític de cada govern. El líder d'Esquerra fa la proposta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio després del bloqueig actual que viu al departament, segons diu, amb diferents crisis com la de les proves PISA.
13: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
2: La idea de crear un gran pacte de país per l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, a excepció de PP i Vox. Junqueras ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics com el transport, les infraestructures o l'habitatge. Precisament sobre l'habitatge, Junqueras ha demanat a tots els partits que facin propostes viables després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi qüestionat la solidesa jurídica de la llei per prohibir la compra especulativa impulsada a aquesta iniciativa pels comuns.
13: Fer propostes que el Consell de Garanties Estatutàries tomba, que són contràries a no sé quantes coses i que, per tant, molt probablement no es podran aplicar, doncs no serveix. És a dir, escolta, anar fent propostes que no es poden aplicar l'únic que genera és frustració. I jo, en aquest sentit, també demanaria responsabilitat a tothom.
2: D'altra banda, Junqueras ha qualificat de desafortunades i fora de lloc les paraules del candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, que es van filtrar ahir i en què explica que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Els republicans ja han obert un expedient per aclarir aquests fets. Unes confidències que Puigtió va fer a un Instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta, a qui també s'ofereix per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra a Girona. Puigtió ja ha demanat disculpes per aquests àudios filtrats.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als voltants. Ha incendiat també diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. L'alcalde de Kiev assegura que hi ha feines de rescat en marxa, cosa que podria fer pujar el balanç de víctimes. Rússia ha incrementat els atacs a Ucraïna en les últimes setmanes. Hi ha indignació també al país pels episodis coneguts com a safaris humans dels drons russos a Kherson. Són episodis en què els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador. En una entrevista a la cadena Fox News, el president nord-americà ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions d'arribar a un acord en les pròximes hores.
14: L'estret s'obrirà ben aviat o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada.
2: Això ha tingut repercussió a les borses. L'IBEX 35 ha obert a l'alça després que ahir aconseguís per primera vegada superar els 20.000 punts. Aquest matí s'acosta ja als 20.100 en una sessió en què els inversors estaran pendents del que passi a l'Orient Mitjà. La proximitat d'aquest acord entre Iran i Estats Units va fer pujar les cotitzacions a les borses europees i nord-americanes que ahir també van marcar rècords. El preu del petroli, que ha caigut un 0,2%, també afavoreix la bona marxa a les borses. Ara el barril de Brent costa 79 dòlars. I la Reserva Federal dels Estats Units ha donat el vistiplau al Banc Santander per tirar endavant la compra de Webster Financial, un banc nord-americà minorista i d'empreses. Amb aquesta operació, el Banc Espanyol passarà a ser una de les 10 entitats financeres dedicades a empreses més importants dels Estats Units. L'operació de compra la van aprovar els accionistes de Webster al maig i el Banc Central Europeu la va autoritzar al juliol. Segons el Banc Santander, l'adquisició es tancarà el dia 20 d'agost.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Els manifestants ferits en la protesta contra la massificació turística a Palma presentaran una denúncia col·lectiva contra els agents de policia que els van agredir. Les organitzacions convocats fan una crida a tornar a manifestar-se contra el turisme dissabte a Sóller. Anem cap a Palma. Caterina Carmen Jaume.
15: Menys turisme, més vida i alerta solidària revisen les imatges per identificar els policies que van fer descàrregues i denunciar-los. Álvar Herbalejo avisa el govern.
16: No aconseguireu aturar les mobilitzacions contra aquest model turístic. És evident. Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
15: Mariona Creus, que va rebre cops de porra, ha explicat que ja se n'anava i que la policia es va agafar per sorpresa.
17: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo. Va ser totalment inesperat i pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
15: Dissabte han convocat una altra manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per l'accés de turistes.
2: Copa una branca del càrtel Jalisco dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. La policia espanyola ha detingut a Catalunya 13 persones, 12 de les quals ja han entrat a presó, i ha requisat 2,5 tones d'aquesta droga estimulant que té efectes importants sobre el sistema nerviós. Es tracta d'un dels decomisos més importants d'aquesta droga a Espanya, segons han destacat fonts de la policia i del govern espanyol a Barcelona en una compareixença aquest matí a la capital catalana. Un dispositiu que ha comptat amb la col·laboració de la policia francesa, que també ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més importants de recuperació de metamfetamina d'Europa. L'organització criminal d'origen mexicà havia introduït a Espanya la droga emmascarada en unes 12 tones d'aroma líquid de vainilla empaquetades en ampolles de plàstic procedents de Mèxic, una substància que s'utilitza per productes alimentaris o de cosmètica. Les restes d'un coet de Space X d'Elon Musk que haurien impactat aquest matí contra la Lluna no s'ha pogut comprovar encara des de la Terra a causa de la zona de col·lisió que s'escapa de les imatges de seguiment en directe dels científics. Es tracta d'una part de l'enginy Falcon 9 d'unes 4 tones de pes i que s'aproximava a la Lluna a una velocitat de 8.600 km per hora. La previsió era que la part del coet provoqués un forat d'uns 20 o 30 metres de diàmetre i que caigués molt a prop del cràter Einstein. Els científics també calculaven que l'impacte enviés material de la Lluna a uns 800 quilòmetres de distància. El coet l'havien enviat a l'espai l'any passat per a una missió per comprovar mòduls d'aterratge de dues companyies privades. El portaveu de la NASA, Jimmy Russell, ha afirmat que l'impacte no suposa cap risc per la Terra i que l'Agència Espacial Nord-Americana recollirà dades lunars posteriors a la col·lisió per detectar-ne possibles conseqüències. Recordem que la NASA preveu enviar una nova missió tripulada a la Lluna l'any 2028.
4: 3CAT Info.

0: Pocs segons per arribar a 3:15 del migdia. Obrim àrea de servei. Compto ja la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Queden retencions a l'autopista AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar en sentit sud en direcció Castelló, després que durant una estona hi ha hagut carrils tallats en tots dos sentits a causa d'un incendi. Ara ja tots els carrils oberts a la circulació. Sí que queda també un carril tallat a l'autopista C16 a la Terrassa Manresa a l'altura de Sant Fruitós de Bages en sentit sud en direcció Terrassa-Barcelona per un accident. Hi ha un carril tallat i trànsit intens en aquesta zona. D'altra banda, també cues a l'N260 a la Seu d'Urgell a causa d'obres, l'N145 a la frontera amb Andorra, d'entrada al Principat, Nacional 2 a l'altura de la Jonquera, direcció Girona en sentit sud, i també a la frontera del Portús en sentit nord en direcció França, també a la mateixa Nacional 2 a l'altura de Calella en totes dues direccions, a l'àrea de Barcelona a l'autovia A2, lentitud i aturades entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en direcció d'entrada a Barcelona, a la C32 sud, l'autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels a causa d'obres que tallen un carril, s'intensifica força el trànsit a l'AP7 a Barberà del Vallès en tots dos sentits, on hi ha circulació intensa en aquesta zona, i a les rondes, aturats a la ronda a dalt entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, i a la ronda litoral, retencions intermitents entre Fòrum i la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
2: Tarda ben tranquil·la, bona part del país, excepte el Pirineu i el Prepirineu i zones pròximes on creixeran nuvolades, de fet ja ho fan, i poden descarregar algun ruixet d'alguna tronada. També serà mitja nuvolat cap al Magí dels Ports. Avui la temperatura és similar a l'interior, però més alta a la costa i al prelitoral. Fa més calor, però per una altra banda baixa l'humitat relativa i també baixa la sensació de xafogor. Demà, canvi de temps, al matí tranquil·litat, però ja amb algun primer ruixat, cap a mig matí al Pirineu i al Prepirineu, i a la tarda amb l'arribada d'aire fred en alçada i amb la calor ambiental i la humitat es formaran núvols d'evolució diurna i s'espera tarda complicada. Tenim avís d'intensitat de precipitació que afecta moltes comarques i en algun cas el perill és 4 sobre 6. Vol dir que la pluja pot tenir caràcter torrencial i a mitja hora caure més de 40 litres. Aquestes tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, és a dir, de fortes ratxes de vent que puguin arribar a superar els 90 km per hora i també de fenòmens com pedra, superior als 2 centímetres. Les comarques que demà a la tarda seran sota avís són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, totes les de Barcelona i totes les de Lleida i del nord de Tarragona, tot i que també després, més tard, els ruixats poden arribar a altres indrets de les comarques tarragonines.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Més coses. Des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet una cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència per un incendi o un desastre natural. És el primer vehicle amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'Estat. La presentació s'ha fet al Departament d'Interior a Barcelona. Miquel Jarque.
3: El vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit i restablir les comunicacions de la població. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
4: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
3: En cas d'una apagada de les telecomunicacions, el vehicle serà útil a Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges és alert de confinament o desconfinament. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
5: Aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
3: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETIT i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb la participació de Telefònica, Vodafone i Mas Orange.
0: L'Ajuntament de Lleida ha repartit les primeres 45 polseres a personal municipal que treballa al carrer per
6: prevenir cops de calor. El dispositiu avisa si la temperatura de la persona puja fins a nivells que siguin perillosos. Segons el consistori, malgrat les temperatures disparades d'aquest estiu a la ciutat, no han hagut d'atendre cap treballador afectat. Lleida, Estela Bosoms.
7: Els primers a rebre la pulsera han estat membres de la brigada municipal que reparen voreres al barri de Balàfia. L'alcaldessa accidental, Carme Valls, explica com funcionen.
8: Detectar quina és la temperatura corporal de la persona, sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't i per tant el que és el que ha de fer el treballador.
7: I el Rafael ha estat el primer que l'ha estrenat.
9: Hombre, muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar. Eso sí es verdad.
7: Cada polsera costa uns 60 euros i de moment se'n reparteixen 45, però segons la Paeria, si veuen que és útil, ampliaran el repartiment a altres perfils que també passen hores al carrer com educadors socials, monitors o agents de la Guàrdia Urbana. El dispositiu també avisa si la temperatura ambiental supera els 42 graus, però en aquest cas els treballadors ja no haurien d'estar al carrer. D'altra banda, 123 persones que fins ara dormien al ras a l'espera de trobar feina a la campanya de la fruita han passat la nit al segon pavelló habilitat per l'Ajuntament de Lleida per atendre aquest col·lectiu. S'hi podran estar fins al 17 d'agost.
10: 3cat Info.
6: Love of Lesbian actuaran per la Mercè.

0: fatal.
1: La formació liderada per Santi Balmés era el cap de cartell que faltava per confirmar la programació de la Festa Major de Barcelona d'aquest any. La banda barcelonina actuarà el dia 26 de setembre a la platja del Bocatell, compartint escenari amb al·lèrgiques al pol·len, la pegatina i esberlana. Tal com apunta el diari Ara, i així consten els documents publicats per l'Institut de Cultura de Barcelona a la plataforma de contractació pública, Love of Lesbian cobraran per aquest concert 125.000 euros, als quals s'ha d'afegir un 21% d'IVA. Aquest a la Mercè serà un dels últims concerts de la banda, que deixarà enrere 25 anys, 10 discos i gires multitudinàries, a més de discos d'or i platí, després d'anunciar que pararà indefinidament a finals d'aquest any. I hem de parlar d'un amor, el del guitarrista flamenc José Antonio Carmona, Carmona, més conegut com a Pepe Habichuel, amor als 82 anys. Habichuel va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique de Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a apropar nous públics. També era pare i tiet dels membres del grup Ketama. El director de cinema Isaac La Cuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula Al fons de l'estany, que s'està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Banyoles, Fèlix Martín.
2: Banyoles és protagonista de la pel·lícula. Aquí roden en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, al fons de l'estany. Ahir ho feien al Club Nàutic, hi ha uns 500 figurants, petits i grans, la majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i La Cuesta i alguns amics d'infantesa.
3: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
2: La pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare de l'Ivan.
4: La desaparició d'en Jan, doncs, home, trastoca una mica a l'Ivan. Per tant, la Irene també ho notarà, això. No puc dir més.
2: Els dos protagonistes són els joves Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. També són, entre d'altres, Quim Ávila i Àlex Brendemühl. Per recuperar la Banyoles de fa gairebé 40 anys, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la Barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del carrer negre dissecat que s'exposava al Museu d'Arder. Coproduïda per 3CAT i rodada en català, el rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
1: Esports. Pau Dax, bon dia.
5: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons va avançar ahir al vespre el diari Esport i Gigantes, i ha pogut confirmar a 3CAT Info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. El Club Blaugrana admet que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencalli la situació. I el Barça presentarà aquest migdia dues incorporacions a l'equip femení de futbol, presentació en els propers minuts de la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1.200.000 euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I l'altra incorporació blaugrana és en bàsquet. Alexander Sekulić serà presentat avui com a nou tècnic de la secció a 2:15, segons ha pogut saber 3Cat Info. Els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Juja i l'eslovè Jernej Valentičić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom que ja es coneixia que s'incorporarà a l'estaf és el de Marc Estany, provinent del Manresa.
0: 3Cat Info.
5: L'Espanyol ha anunciat fa uns minuts que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. El jugador mallorquí va arribar al club perico en el mercat d'hivern del 2025 i ja va jugar cedit a l'equip càntabre la temporada passada. Seguim amb l'Espanyol. El davanter blanquiblau Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar en l'amistós de dissabte dels pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts. Inicialment, semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Iris Tió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els Campionats Europeus de Natació, que es disputen a París. Ho faran la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilut Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 metalls més. Al matí, l'or en salutècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina ha guanyat a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze. I el Tour de França femení, avui, poc abans de les 2, es disputarà la 5a etapa, de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa de Movistar, Marlène Reusser, la començarà com a líder de la general, després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4a etapa. La catalana Paula Blasi va acabar en 11a posició i avui tornarà a sortir amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Sentim la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
6: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
5: El futbolista Mohamed Salah ha fitxat pel Trabzonspor turc, club de la ciutat de Trebisonda, a la costa del Mar Negre. El davanter egipci arriba lliure després de jugar 9 temporades al Liverpool anglès. I el futbolista de la Costa d'Ivori, Yann Diomandé, vinculat en les últimes setmanes al Real Madrid, s'ha reincorporat avui a la concentració del seu club, el Leipzig alemany. Encara en futbol internacional, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els alts càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió avui a Rabat per abordar la crisi generada pel fracàs en la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades.
0: 3Cat Info.
5: Tornem al bàsquet. L'aler fins ara del Joventut, Yannick Crack, signa pel Dubai Bàsquet de l'Eurolliga. El neerlandès, però, seguirà jugant a Badalona en qualitat de cedit aquesta propera temporada. I acabem en tennis. Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost, a causa de la lesió que arrossega el canell. Segurament Alcaraz tampoc podrà jugar l'Obert dels Estats Units.
0: Trescat Info.

0: La una en punt. El PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de la seu estatal del partit avisen, però, que no toleraran excepcions amb Catalunya. En paral·lel a aquest debat, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva de migrants. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes mortals de les últimes 24 hores és de 19 migrants. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. Desarticulada a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. La Policia Nacional ha detingut 13 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó, i ha requisat 2,5 tones d'aquest estupefaent. La droga va arribar amagada en aroma de vainilla. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura al Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriven pèrdues per al sector. Reclamen a Agricultura ajudes davant els sobrecostos d'alimentació d'aquests animals. Creen un mapa interactiu que centralitza tota la informació sobre l'accessibilitat de les platges i cales de la Costa Daurada. L'eina, creada per la Universitat Rovira i Virgili, trenca la primera de les barreres que les persones amb mobilitat reduïda tenen a l'hora d'anar a la platja, que és la manca d'informació fiable i detallada. Love of Lesbian és el grup sorpresa que actuarà per les festes de la Mercè. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Pol·len, La Pagatina i Svetlana. Serà una de les últimes actuacions de la formació abans de la seva parada indefinida abans que acabi l'any.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, un club blaugrana que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iritz Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la 6a medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I pel que fa al temps, durant aquesta tarda es repetiran alguns ruixats, menys extensos i intensos que ahir, al Pirineu i al Prepirineu. A la resta farà sol, tot i que pot arribar alguna nuvolada cap als ports. Les temperatures s'enfilaran fins als 36 o 37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Ara passen 4 minuts de la una. Us informa Òscar Callau. Comencem amb una connexió en directe amb Madrid, perquè el govern espanyol xifra en 528 els menors que continuen a Ceuta després de l'entrada multitudinària de la setmana passada. Són els que ha identificat per ara la policia. El futur d'aquests nens i adolescents ha obert una nova batalla política i la Moncloa avisa els governs autonòmics del PP i Vox que estaran obligats a acollir perquè Ceuta està desbordada. Anem, doncs, a la capital de l'Estat. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Sí, 528 menors identificats i desenes més que deambulen pels carrers de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha advertit que la situació és del tot insostenible i que el repartiment d'aquests nens i adolescents cap a altres comunitats és inevitable. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
3: Però alguns presidents autonòmics del Partit Popular ja han dit que no pensen acollir cap menor i Vox, que governa amb els populars en quatre comunitats autònomes, també s'hi nega. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha obert la porta a portar-los als tribunals si s'hi resisteixen.
5: Aquí se trata de cumplir la ley, es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
3: I la direcció del Partit Popular reconeix que efectivament la llei els obliga a acollir. La seva responsable de migracions, Almed Curra, admet que ho hauran de fer, però avisa que aquest cop no acceptaran excepcions amb Catalunya.
6: Sabemos que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado, i con el gobierno de España asumiendo la responsabilidad de sus propios actos.
3: El govern de Salvador Illa ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts per Catalunya hi està en contra. Míriam
7: no
3: Nogueras.
7: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
3: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, a acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat, com és ara el cas de Ceuta, que només té 29 places d'acollida assignades i ara mateix atén més d'un miler de menors.
0: Gràcies, Paula. També a Madrid, l'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si va rebre algun avís o tenir alguna informació prèvia a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que detalli la seva actuació els dies 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants i, si pot, la causa de la mort de les víctimes. A la Policia Nacional li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justícia Europea per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. El Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes per intentar una altra entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost. En una entrevista a 3Cat Info, el professor d'Investigació Digital de l'Escolta de Seguretat i Prevenció Integrals de la UAB, Àlex Lozano, confirma que el seu equip ha detectat aquesta crida.
8: Hi han persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
0: Segons ha explicat Lozano, l'entrada massiva de dijous a Ceuta es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa. Per difondre aquests missatges es va aprofitar una estructura digital ja existent sobre migració irregular on es comparteixen consells i trucs amb 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable.
8: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
0: El detonant d'aquest episodi va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol on es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes van difondre aquesta sentència de manera cada cop més distorsionada fins que semblés que es podia entrar sense problemes i ja quedar-se a Espanya. La bola de neu va anar creixent fins a arribar la nit del 30 al 31 de juliol quan es va produir l'entrada massiva ja amb instruccions concretes.
8: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
0: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants des d'oferir-los transport a serveis de menjar. I a les Balears han rescatat una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. És la quarta embarcació que ha arribat en les últimes 24 hores a les illes. Equips de salvament marítim i de la Guàrdia Civil van identificar la pastera i al vespre, poc abans de les 10. Tots els integrants eren d'origen subsaharià. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia també arribar a les illes. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores puja a 19 persones. El govern balear ho ha qualificat de drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de 12 anys que permeti garantir l'estabilitat del sector. Junqueras defensa que sigui un equip format per persones de prestigi, consensuades entre els partits, el sector educatiu i els agents econòmics i socials, i que es mantingui més enllà d'una legislatura amb independència del color polític de cada govern. El líder d'Esquerra ha fet la proposta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio després del bloqueig actual que viu el departament amb diferents crisis, com la de les proves PISA.
9: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: La idea de crear un gran pacte de país per l'educació no és del tot nova. El Parlament ja ho va proposar el juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, excepte el PP i Vox. Junqueras ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics, com ara el transport, les infraestructures o l'habitatge. Precisament sobre aquesta última qüestió, Junqueras ha demanat a tots els partits que facin propostes viables després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi qüestionat la solidesa jurídica de la llei per prohibir la compra especulativa impulsada pels comuns.
9: Fer propostes que el Consell de Garanties Estatutàries tomba, que són contràries a no sé quantes coses i que, per tant, molt probablement no es podran aplicar, doncs no serveix. És a dir, escolta, anar fent propostes que no es poden aplicar, l'únic que genera és frustració. I jo, en aquest sentit, també demanaria responsabilitat a tothom.
0: D'altra banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha qualificat de desafortunades i fora de lloc les paraules del seu candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, que es van filtrar ahir i en què explica que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Els republicans ja han obert un expedient per aclarir aquests fets. Girona, Clara Jordan.
10: Un expedient que haurà de servir, segons ha dit Junqueras al Matí de Catalunya Ràdio, per aclarir en quin context es van fer aquestes declaracions i com es van filtrar. Serà després d'això que es prendran decisions, si se n'han de prendre, per unes paraules que ha reconegut que són desafortunades.
9: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I hi ha els òrgans que els i correspon, doncs han obert un expedient ahir mateix.
10: Confidències que Puigtió va fer a un instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta, a qui també s'ofereix per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Puigtió ja ha demanat disculpes per aquests àudios filtrats en un comunicat, admet que es va equivocar i s'ha posat a disposició de la militància per donar les explicacions necessàries sense fer referència a una eventual renúncia a la candidatura.
0: Un minut i arribarem a un quart de dues. COP a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià. S'ha detingut 13 persones i s'ha intervingut 2,5 tones d'aquesta droga sintètica, coneguda també com a cristall. El circuit de la droga començava a Mèxic. Allà es produïa i es diluïa en l'aroma de vainilla. En aquest estat s'enviaven contenidors i per via marítima a França. Els contenidors tenien com a destinació una empresa logística a Barcelona i des d'allà s'enviava la substància a un laboratori en una finca d'Almenar, on la droga es reconstituïa novament en cristalls a punt per distribuir al mercat negre. En 72 hores eren capaços d'extreure'n 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, inspector en cap de la unitat antidroga de la policia estatal.
11: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta. Todos esos movimientos que pueden precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría y decir, no actuamos, al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo, como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
0: Els detinguts estan acusats de ser membres d'una organització criminal i de delictes contra la salut pública. Ara sí, 1:15, nova connexió amb l'equip del trànsit. Amb Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Algunes aturades puntuals, algunes per incidències a l'autovia 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en direcció a Barcelona perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També aturats a la C-17 a Ripoll en totes dues direccions. A dos punts fronterers, l'N-145 a la frontera amb Andorra d'entrada al Principat i la Nacional 2 a la frontera del Portús cap a França. També a la mateixa Nacional 2 a la Jonquera en sentit sud en direcció Girona-Barcelona. A l'àrea de Barcelona, cua a l'autopista del Garraf, la C-32 a Sant Boi de Llobregat en direcció Castelldefels, i és que hi ha unes obres que tallen un carril a la circulació. I a les rondes de Barcelona també per obres, a la ronda a dalt, aturats entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i entre Sant Gervàs i Vallcar, que sentit Besòs, perquè hi ha un carril tallat a banda i banda. A la ronda litoral, en canvi, retencions molt més curtes, a l'altura de Montjuïc en sentit en Besòs i a l'altura de Poblenou i de la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb Enric Agut.
13: Tarda tranquil·la en general, amb sol, però amb nuvolades al terç nord que poden repartir alguns ruixats cap al Pirineu i al Prepirineu amb alguna tempesta, més probables al sector oriental. Un dia calorós, puja la temperatura una mica més que ahir a la costa i al prelitoral, però en canvi baixa la humitat relativa i això fa que l'aixafogor baixi, tot i que la temperatura puja. Però no tenim aquella sensació d'aixafogor tan marcada com hem tingut últimament, tan i tan passada. Demà, canvi de temps, al matí tranquil·litat, tot i que ja al Pirineu i al Prepirineu a mig matí pot créixer alguna

0: o pedra. Les comarques que queden lliures d'aquest avís és el Baix Empordà i també les de Tarragona, pràcticament totes les de Tarragona. Algunes tempestes, insistim, que poden ser fortes. Després, aquests ruixats poden avançar cap al sud, això ja cap al vespre, i afectar el Camp de Tarragona. Demà la temperatura serà una mica més baixa, sobretot a la tarda, quan descarreguin algunes pluges intenses, llavors la temperatura sí que es desplomarà.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de dues.
2: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
1: Love of Lesbian actuaran per la Mercè. La formació liderada per Santi Balmes era el cap de cartell que faltava per confirmar la programació de la Festa Major de Barcelona d'aquest any 2026. La banda barcelonina actuarà el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, la Pegatina i Esbatlana.
2: Siento que hasta el suelo se mueve, se hace la...
1: Tal com apunta el diari Ara, i així consten els documents publicats per l'Institut de Cultura de Barcelona, la plataforma de contractació pública, Love of Lesbian cobraran per aquest concert 125.000 euros, als quals s'hi ha d'afegir un 21% d'IVA. Aquest de la Mercè serà un dels últims concerts de la banda, que deixarà enrere 25 anys, 10 discos i gires multitudinàries, a més de discos d'or i de platí, després d'anunciar que pararà indefinidament a finals d'aquest any. De la música i les festes majors passem al turisme. Els manifestants ferits en la protesta contra la massificació turística a Palma presentaran una denúncia col·lectiva contra els agents de policia que els van agredir. Les organitzacions convocants fan una crida a tornar a manifestar-se contra el turisme dissabte a Sóller. Palma, Caterina Carmany.
3: Menys turisme, més vida i alerta solidària revisen les imatges per identificar els policies que van fer les càrregues i denunciar-los. Álvaro Herbalejo avisa el govern.
4: No aconseguireu aturar les mobilitzacions contra aquest model turístic. És evident. Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
3: Mariona Creus, que va rebre cops de porra, ha explicat que ja se n'anava i que la policia es va agafar per sorpresa.
5: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo. Va ser totalment inesperat i pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
3: Dissabte han convocat una altra manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per l'accés de turistes.
1: I aquí a Catalunya, des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència, com ara un incendi o un desastre natural. És el primer vehicle amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'Estat. La presentació s'ha fet al Departament d'Interior a Barcelona, Miquel Jarque.
6: El vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit i restablir les comunicacions de la població. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
7: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
6: En cas d'una apagada de les telecomunicacions, el vehicle serà útil a Protecció Civil per a que la zona pugui rebre, per exemple, missatges S-Alert de confinament o desconfinament. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
8: Aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
6: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETIT i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb la participació de Telefònica, Vodafone i Mas Orange.
1: Unió de Pagesos alerta que la sequera i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu. Lleida, Júlia Albacar.
9: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals que han pujat a les muntanyes han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
10: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir

0: al mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
1: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
0: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar, i d'aquesta manera pues, la vaca pues, li és molt més fàcil subsistir. No?
1: Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues per als ramaders.
0: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
1: Per això el sindicat reclama compensacions al Departament d'Agricultura i assegura que s'està posant en risc la viabilitat de moltes explotacions.
2: I la Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: Aquest nou recurs dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou, Costa Daurada, de la URB, busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
4: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
2: I ara anem una mica més lluny. Les restes d'un coet de SpaceX d'Elon Musk haurien impactat aquest matí contra la Lluna. No s'ha pogut comprovar encara des de la Terra a causa de la zona de col·lisió que s'escapa de les imatges de seguiment en directe dels científics. Es tracta d'una part de l'enginy Falcon 9, d'unes 4 tones de pes i que s'aproximava a la Lluna a velocitat de 8.600 km per hora. La previsió era que la part del coet provoqués un forat d'uns 20 o 30 metres de diàmetre i que caigués molt a prop del cràter Einstein. Els científics també calculaven que l'impacte enviés material de la Lluna a uns 800 km de distància. El coet l'havien enviat a l'espai l'any passat per una missió per comprovar mòduls d'aterratge de dues companyies privades.
5: Esports.
2: En Pau Dax, bon dia.
6: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons van avançar ahir al vespre el diari Esport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3Cat Info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. El Club Blaugrana admet que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencalli la situació. I el Barça presentarà en els pròxims minuts dues incorporacions a l'equip femení de futbol, presentació de la davantera brasilera Carolyn Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'€1.200.000 pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugranes. Un femení que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I l'altra incorporació blaugrana és en bàsquet. Alexander Sekulic serà presentat avui com a nou tècnic de la secció. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Juja i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulic. Un altre nom que ja es coneixia que s'incorporarà a l'estaf és el de Marc Estany, provinent del Manresa. Per acabar amb el club culer i tornant en futbol, el central del Barça Atlètic, Alexis Olmedo, marxa traspassat al Celta de Vigo i el Club Blaugrana es reserva un percentatge d'una hipotètica venda del central manresà.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat fa uns minuts que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. El jugador mallorquí va arribar al club perico en el mercat d'hivern del 2025 i ja va jugar cedit a l'equip càntabre la temporada passada. Seguim amb l'Espanyol, el davanter blanquiblau Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar en l'amistós de dissabte dels pericos contra el Middlesbrough. quan només s'havien disputat 18 minuts. Inicialment semblava que es tractaven d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. Iris Tió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els campionats europeus de natació que es disputen a París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilo Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina ha guanyat a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze. Al Tour de França femení, poc abans de les 2, començarà la 5a etapa de 140 km i 8 ports, 2 dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, la començarà com a líder de la general, després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4a etapa. La catalana Paula Blasi va acabar en 11a posició i avui tornarà a sortir amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Sentim la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
7: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
6: Un últim apunt en futbol internacional. Mohamed Salah ha fitxat pel Trabzonspor Turc, club de la ciutat de Trebisonda, a la costa del Mar Negre. El davanter egipci arriba lliure després de jugar 9 temporades al Liverpool anglès. 3cat Info.

0: Són 2:15. Bon dia, us saluda i us informa Òscar Callau. I repassem en aquest punt horari les notícies més destacades a 3CAT Info. Us hem explicat fins ara que el PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de la seu estatal del partit avisen, però, que no toleraran excepcions amb Catalunya. En paral·lel a aquest debat, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva de migrants. A les Balears han rescatat una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de morts de les últimes 24 hores és de 19 migrants. Desarticulada a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco a Mèxic dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. La Policia Nacional ha detingut 13 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó. A partir d'ara us explicarem, entre altres qüestions, que han vandalitzat el piano de cua del concurs Marià Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. Li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. L'autor de l'atac ha estat identificat. I visitarem el rodatge del cineasta Isaki Lacuesta aquests dies a Banyoles de la nova pel·lícula titulada El fons de l'estany, en què per primera vegada agafa trets autobiogràfics de quan de petit va viure en aquesta població. Està ambientada a l'any 1989. Pel que fa als esports, Pau?
1: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, un club blaugrana que presenta en els pròxims minuts dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la 6a medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I pel que fa al temps, durant aquesta tarda repetiran alguns ruixats, menys extensos i intensos que ahir al Pirineu i al Prepirineu. A la resta farà sol, tot i que pot arribar alguna nuvolada cap als ports. Les temperatures s'enfilaran fins als 36 o 37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. El govern espanyol xifra en 528 els menors que continuen a Ceuta després de l'entrada multitudinària de la setmana passada. Són els que ha identificat per ara la policia. El futur d'aquests nens i adolescents ha obert una nova batalla política i la Moncloa avisa els governs autonòmics del PP i Vox que estaran obligats a acollir perquè Ceuta està desbordada. Madrid, Paula Brujats.
2: 528 menors identificats i desenes més que deambulen pels carrers de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha advertit que la situació és del tot insostenible i que el repartiment d'aquests nens i adolescents cap a altres comunitats és inevitable. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Però alguns presidents autonòmics del Partit Popular ja han dit que no pensen acollir cap menor i Vox, que governa amb els populars en quatre comunitats autònomes, també s'hi nega. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha obert la porta a portar-los als tribunals si s'hi resisteixen.
4: Aquí se trata de cumplir la ley, es lo que espero que haga todo el mundo, que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto judicial en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga.
2: I la direcció del Partit Popular reconeix que efectivament la llei els obliga a acollir. La seva responsable de migracions, Almed Curra, admet que ho hauran de fer, però avisa que aquest cop no acceptaran excepcions amb Catalunya.
5: Y es que el gobierno de España En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
2: El govern de Salvador Illa ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts per Catalunya hi està en contra. Míriam Nogueras.
6: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
2: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, a acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat, com és ara el cas de Ceuta, que només té 29 places d'acollida assignades i ara mateix atén més d'un miler de menors.
0: Mentrestant, a les Balears han rescatat una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. És la quarta embarcació que hi ha arribat en les últimes 24 hores. Equips de salvament marítim i de la Guàrdia Civil van identificar la pastera i al vespre, poc abans de les 10. Tots els integrants eren d'origen subsaharià. I en paral·lel, continua la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que també pretenia arribar a les illes. El balanç de víctimes mortals de les últimes 24 hores puja a 19 persones.
7: 3CAT Info.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de 12 anys que permeti garantir l'estabilitat del sector. El líder d'Esquerra ha fet aquesta proposta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio després del bloqueig actual que viu el departament en diferents crisis com la de les proves PISA.
8: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: Junqueras també ha qualificat de desafortunades i fora de lloc les paraules del candidat a l'alcaldia de Girona per Esquerra, Marc Puigtió, que es van filtrar ahir i en què explica que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització.
7: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
2: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
9: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
2: Ens desplacem en trineu sobre la banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
10: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
2: El que ens descriu el Liagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
11: Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
2: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
12: Fermented seal. La foca fermentada és una delicatessen de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
2: Rasmina Norman és mestra a l'escola de Canac, al municipi més al nord de Groenlàndia.
13: Les temperatures d'aquest hivern en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
14: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
13: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
15: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
13: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
15: Més o menys un dos terceres parts s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit una tercera part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
13: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
16: Cada cop és més verd, no?, perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'estan marronint, diguéssim, i és perquè si hi ha la manca de neu, no, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes bàsicament que estan canviant molt ràpid.
13: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Revés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i el reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sòl i escampen llavors d'herbes i arbustos.
16: Són uns 50 milions d'oques que, com si aneu en un estany que hi ha hagut oques al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etc., causat aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, és a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
7: Insostenibles.
0: Dos minuts i arribarem a tres quarts de dues. Els responsables del concurs Maria Canals arreglaran el piano que tenen instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona després que un home el fes malbé tirant-li un àcid. El director del concurs, Jordi Vivancos, ha explicat que han identificat qui és l'autor de l'atac de fa uns 8 o 9 dies.
17: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ja diu: escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar aquesta persona i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. El piano va quedar instal·lat al centre de la ciutat al març del 2024 i és el primer piano de cua, per cert, solar i sostenible de tot l'estat.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs anem precisament a establir una connexió en directe amb l'equip del trànsit. Amb Mariluz García, bon dia.
18: Hola, bon dia. Encara algunes aturades localitzades a la C-17 a l'altura de Granollers, en direcció Vic. També a l'altura de Ripoll, en tots dos sentits. A dos punts fronterers, l'N-145 a la frontera amb Andorra, en sentit nord d'entrada al Principat, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, també en sentit nord per entrar a França. A la mateixa Nacional 2 també aturats a la Jonquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. A l'àrea de Barcelona, a l'autopista del Garraf, la C-32, una petita retenció a l'altura de Sant Boi de Llobregat, en direcció Castelldefels, a causa d'obres que tallen un carril a la circulació. També per obres, cues a la Ronda de Dalt tot el matí que en tenim. N'hi ha entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també de Sant Gervasi a Vallcarca direcció Besòs. En canvi, a la Ronda Litoral les retencions són més puntuals, a l'altura de Montjuïc i també del Port en sentit Besòs i també entre Diagonal Mar i Poble Nou i a l'altura de la Barceloneta direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
19: El temps.
0: Amb Enric Agut.
20: Tarda ben tranquil·la, bona part del país, excepte el Pirineu i el Prepirineu i zones pròximes on creixeran nuvolades, de fet ja ho fan, i poden descarregar algun ruixet, alguna tronada. També serà mitja nuvolat cap al Magís dels Ports. Avui la temperatura és similar a l'interior, però més alta a la costa i al prelitoral. Fa més calor, però per altra banda baixa l'humitat relativa i també baixa la sensació de xafogó. Demà, canvi de temps, al matí tranquil·litat, però ja amb algun primer ruixat, cap a mig matí al Pirineu i al Prepirineu, i a la tarda amb l'arribada d'aire fred en alçada i amb la calor ambiental i la humitat es formaran núvols d'evolució diurna i s'espera tarda complicada. Tenim avís d'intensitat de precipitació que afecta moltes comarques i en algun cas el perill és 4 sobre 6. Vol dir que la pluja pot tenir caràcter torrencial i a mitja hora caure més de 40 litres. Aquestes tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, és a dir, de fortes ratxes de vent que puguin arribar a superar els 90 km per hora i també de fenòmens com pedra, superior als 2 centímetres. Les comarques que demà a la tarda seran sota avís són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, totes les de Barcelona i totes les de Lleida i del nord de Tarragona, tot i que també després, més tard, els ruixats poden arribar a altres indrets de les comarques tarragonines.
19: 3CAT Info.
21: Und während dieser ganzen Zeit singe ich la la la la.
0: El documental d'Albert Serra, Sis moments amb Avi, sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Caven, inaugurarà la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, dedicat als llargmetratges de l'any produïts a l'Estat.
21: La, la, la, la, la, la, la, la.
0: Entre les propostes amb accent català també s'hi podran trobar Viva, de la directora i actriu Aina Clotet, Tres adioses, de la cineasta Isabel Cuixet, o Los invitados, de la barcelonina Cristina Díaz i Stefan Butzmühlen. També hi seran Mala bèstia, la primera pel·lícula de Bàrbara Ferrer, La vida és Verdi, de la directora Berta García, o Pizza Movies, una comèdia de Carlo Padial protagonitzada per Judith Martín i Berto Romero. Júlia de Paz hi farà parada amb La buena hija i Fernando Trullols hi portarà Balandrau ben salvatge.
21: La, la, la, la, la, la, man wird singen, la, la, la, la.
0: La secció Made in Spain, amb més de 20 títols, també mostrarà els últims treballs de Pedro Almodóvar i Víctor García León, entre altres, i es tancarà amb l'estrena mundial d'un documental sobre Paco Rabal, dirigit per Vanessa Benítez. I en marxa la sisena edició del Festival Itinera que acosta la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Ho fa amb concerts de petit format que, a més de donar vida a aquests pobles, també els dona a conèixer. Des de Sisquer, Joaquim Albalater.
22: Són pobles molt petits, com Sisquer, el Solsonès, que només té 8 habitants, però que amb el concert del duet Palo Santo ha multiplicat la població per 10. És un dels 200 concerts del Festival Itinera que apropa la música a municipis de menys de 1.000 habitants. Agnès Font n'és la directora.
23: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
22: Són concerts d'estils diversos com el blues, el jazz, el soul, la música d'arrel o la música llatina i en espais com esglésies, jardins o places. Actuacions que apropen la cultura als pobles i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
24: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així
1: i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
22: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que no ha parat de créixer des del 2021. De fet, la seva programació es va ampliant conforme avança la temporada.
0: Poc més de 10 minuts i arribarem a les dues. La Generalitat manté l'ofensiva judicial per evitar el trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, defensa esgotar totes les vies per no moure les pintures del mànec i evita pensar en una sortida forçosa, com la viscuda al Museu de Lleida el 2017.
3: No em vull imaginar aquesta situació ni aquesta imatge, francament lamentable. Jo no m'ho puc imaginar i m'agradaria que això no passés.
0: Hernández remarca que la prioritat és la conservació de les obres, ja que tots els informes tècnics adverteixen que un trasllat provocaria danys irreparables.
3: Totes les avaluacions de riscos que s'estan fent, el que ens indiquen és que és un error treure aquestes pintures del seu lloc si el que primem és la preservació del patrimoni, que és el que nosaltres ens està guiant en tot moment. Si volem que continuïn estant en aquest estat de conservació i a l'abast de tota la ciutadania, el més indicat i el més adequat, segons ens diuen tots els experts, és no bellugar-les.
0: D'altra banda, la consellera veu recorregut a reclamar els més de 790.000 euros que es van pagar per les obres traslladades a l'Aragó el 2017 perquè la sentència va anul·lar-ne aquella compra.
19: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Lleida ha repartit les primeres 45 polseres a personal municipal que treballa al carrer per prevenir cops de calor. El dispositiu avisa si la temperatura de la persona puja fins a nivells perillosos. Segons el consistori, malgrat les temperatures disparades d'aquest estiu a la ciutat, no han hagut d'atendre cap treballador afectat. Ens ho explica des de Lleida, Estela Busoms.
4: Els primers a rebre la polsera han estat membres de la brigada municipal que reparen voreres al barri de Balàfia. L'alcaldessa accidental, Carme Valls, explica com funcionen.
5: Detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido, a partir de 37,8 graus, i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't, i per tant el que, és el que ha de fer el treballador.
4: I el Rafael ha estat el primer que l'ha estrenat.
24: Hombre, muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar. Eso sí, es verdad.
4: Cada polsera costa uns 60 euros i de moment se'n reparteixen 45, però segons la Paeria, si veuen que és útil, ampliaran el repartiment a altres perfils que també passen hores al carrer com educadors socials, monitors o agents de la Guàrdia Urbana. El dispositiu també avisa si la temperatura ambiental supera els 42 graus, però en aquest cas els treballadors ja no haurien d'estar al carrer. D'altra banda, 123 persones que fins ara dormien al ras a l'espera de trobar feina a la campanya de la fruita han passat la nit al segon pavelló habilitat per l'Ajuntament de Lleida per atendre aquest col·lectiu. S'hi podran estar fins al 17 d'agost.
0: I l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però avui els bombers han pogut fer passos importants en les tasques d'extinció. Ens ho explica des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
25: Fins ara, els efectius no havien pogut accedir a aquesta part de l'incendi pel risc de despreniments de roques. Després de noves valoracions sobre el terreny, aquest matí s'ha considerat que ja era prou segur entrar-hi. Abans, els bombers han construït una línia de seguretat amb un cavalló per protegir els efectius en cas de nous enrodolaments i treballen en dotacions terrestres del parc de bombers i dels GRAF, mentre està previst incorporar un o dos mitjans aeris al llarg del dia si les condicions meteorològiques ho permeten. L'incendi, doncs, continua actiu. Les flames no han experimentat un creixement important durant les últimes hores, però hi ha màxima prudència per la previsió de noves tempestes. El sotsinspector de bombers i cap d'intervenció, Xavier Castellarnau, ja avisa que l'incendi durarà dies.
26: Per el que fa a la durada de l'incendi, fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies.
25: De moment, són gairebé 109 les hectàrees afectades, de les quals una trentena corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un espai especialment sensible perquè és l'hàbitat del gall fer, una espècie protegida i en perill d'extinció, i també zona habitual de pas de l'os bru. És el director de l'espai natural, Lluís Florit.
27: Els una trentena ja han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de gall fer, i teníem molta por de que arribés ja cap al sector d'aquí més de la Vall de Boí, perquè ja hauria iniciat l'efecte afectació a parc estricte.
25: Malgrat això, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
0: Esports. Un bloc d'informació esportiva fins les dues en punt. En Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons va avançar ahir al vespre el diari Sport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3cat.info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. El Club Blaugrana admet que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencalli la situació. I anem ara al Barça de bàsquet perquè en aquests moments presenta Alexander Sekulic com a nou tècnic de la secció. Joan Fitó, bon dia.
6: Pau, bon dia. Una presentació que ja ha acabat. Un Alexander Sekulic tranquil i molt content de ser a Barcelona, diu el nou tècnic del Barça de bàsquet, que està content amb la plantilla que té a dia d'avui, que evidentment doncs, està obert a noves incorporacions i que vol canviar la mentalitat, sobretot, de l'afició. És conscient que els últims anys doncs, no han estat bons aquí al Palau Blaugrana, però diu Sekulic que vol canviar tant la mentalitat com la manera de jugar, una plantilla més jove, que defensi agressiu i que sigui capaç de dominar els partits. Per tant, Alexander Sekulic ha estat presentat com a nou entrenador del Barça, un Sekulic que signa dues temporades i que debutarà oficialment a la Lliga Catalana el primer cap de setmana de setembre. Joan Fitó, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
2: Gràcies, Joan. I seguim amb incorporacions blaugranes a l'equip femení de futbol. Es presentarà en els pròxims minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1.200.000 pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugranes aquest estiu. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Per acabar amb el club culer i tornant al futbol, el central del Barça Atlètic, Alexis Olmedo, marxa traspassat al Celta de Vigo i el club blaugrana reserva un percentatge d'una hipotètica venda del central Manresa. L'Espanyol ha anunciat fa uns minuts que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. El jugador mallorquí va arribar al club perico en el mercat d'hivern del 2025 i ja va jugar cedit a l'equip càntabre la temporada passada. Seguim amb l'Espanyol. El davanter blanquiblau Quique García passarà avui pel quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar en l'amistós de dissabte dels pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts i inicialment semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Tour de França femení acaba de començar la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha sortit com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder.
8: 3CAT Info.
2: Iris Thió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats europeus de natació que es disputen a París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir dos metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina ha guanyat a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze. D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
8: 3CAT Info.
2: I el futbolista Mohamed Salah ha fitxat pel Trabzonspor Turk, club de la ciutat de Trebisonda, a la costa del Mar Negre. El davanter egipci, volem dir, arriba lliure després de jugar 9 temporades al Liverpool anglès. I el futbolista de la costa d'Ivori, Jan Diomandé, vinculat en les últimes setmanes al Real Madrid, s'ha reincorporat avui a la concentració del seu club, al Leipzig alemany. Acabem amb futbol internacional perquè el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els alts càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió a Rabat avui per abordar la crisi generada pel fracàs en la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades.
9: 3CAT Info.
10: Amenaça del govern espanyol a les comunitats autònomes si no acaten la llei que els obliga a acollir una part dels menors arribats a Ceuta, els portarà als tribunals. Bon dia, són les dues.
11: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
10: Fins ara s'han detectat 528 nens i adolescents no acompanyats, tot i que la xifra pot créixer, i la crisi a Ceuta s'ha convertit en un nou enfrontament amb els governs del PP. Madrid, Paula Brujats.
12: Ceuta està desbordada, la llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats, però les comunitats on governa el PP i Vox s'hi resisteixen. El govern espanyol amenaça els populars de portar-los als tribunals si no acullen. La direcció del PP es desmarca dels seus barons, reconeix que per llei estan obligats a acollir i que ho faran, però demanen que aquest cop no hi hagi excepcions en Catalunya. Carlos Cuerpo i Almed Currà.
13: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo, que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial.
14: Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
10: I mentrestant, el Ministeri de l'Interior admet que han detectat nous missatges a les xarxes per repetir una entrada massiva els pròxims dies, Marta Prat.
15: I l'expert de la UAB en xarxes socials, Àlex Lozano, ha confirmat a 3CAT Info la viralitat d'aquesta nova crida.
16: I s'ha publicat en un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla.
10: A Catalunya, proposta d'Oriol Junqueras per superar el bloqueig en l'àmbit de l'educació. Aposta perquè el departament estigui liderat per un equip d'experts que garanteixin l'estabilitat que necessita el sector educatiu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
28: Té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
15: Junqueras ha aprofitat també en aquesta mateixa entrevista per titllar de desafortunades les polèmiques declaracions del cap de llista a Girona a les municipals de l'any que ve. Marc Puigtió desqualificava els regidors actuals i a qui vol fer fora per prendre el control de l'organització a la ciutat.
10: De la guerra a Ucraïna ens arriba un altre atac rus contra Kiev que ha deixat 17 morts. L'exèrcit de Moscou ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als voltants. Moscou, Cristina Solias.
29: Putin respon d'aquesta manera als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Rússia. Les defenses ucraïneses han abatut la majoria dels drons, però no han pogut interceptar cap dels gairebé 30 míssils russos. Zelensky demana als aliats occidentals més munició per als seus sistemes antiaeris.
10: A l'Alta Ribagorça, bones notícies pel que fa al foc de Sanet, actiu des de divendres. Els bombers han pogut actuar a la cua del foc amb mànegues d'aigua. Els incendis són una de les conseqüències més evidents de les altes temperatures, però n'hi ha d'altres.
15: Sí, que tenen a veure directament amb la salut. L'exposició a les altes temperatures de manera continuada, com està passant aquest any, té efectes a la pell, com detalla la metgessa experta en dermatologia Rosa Senan.
30: La població en general no és conscient de que la calor en si també pot produir envelliment cutani, important deshidratació i empitjorament de moltes condicions cutànies, de molts problemes cutanis.
10: I Banyoles es converteix aquests dies en un gran plató de cinema. El director Isaac Lacuesta hi roda Al fons de l'estany.
15: Una pel·lícula amb un fort component autobiogràfic inspirada en la seva infantesa que explica la història d'amistat entre dos joves. Està coproduïda per 3CAT i arribarà als cinemes l'any que ve.
10: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
1: Bon dia.
10: D'aquí a una hora, Iris Tió es pot penjar una altra medalla als europeus de natació.
1: Ho pot aconseguir a la rutina acrobàtica per equips. És l'última prova que li queda per penjar-se una possible medalla. La competició comença a les 3, però comptem que la seva participació s'espera per passat un quart de 4.
10: La prèvia amb l'Ernest, doncs, d'aquí a 40 minuts. I afegim ara aquesta portada, la doble T, temps i trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Un matí migdia força tranquils. Hi ha algunes retencions a dos punts fronterers. L'N145 a la frontera amb Andorra, d'entrada al Principat, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França. També petites aturades a la C-17 a Ripoll, en tots dos sentits. L'autopista del Garraf, la C-32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, per obres. I també per obres a Barcelona, la ronda de l'Entraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs.
10: I ara hi afegim l'altre T, el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Amb l'Enric Agut. Enric, bon dia.
7: Hola, Marc.
10: Com ho tenim, això?
7: Doncs mira, una tarda tranquil·la, amb sol a molts indrets, amb algun ruixat per això, però menys extensos, intensos que ahir al Pirineu i al Prepirineu. Bàsicament, si cauen, serà en aquest sector del país. A la resta, temps tranquil, ambient ben calorós. Cap a la costa i al prelitoral, avui la temperatura és més alta, però amb menys humitat. I es nota, en general, que l'ambient no és tan xafogós com dies enrere, que realment era molt i molt pesat. Demà a la tarda, atenció, el temps es complica i bastant, o molt, podríem dir, perquè hi haurà ruixats i tempestes a força indrets, localment fortes, i en 30 minuts algunes podrien descarregar més de 40 litres. Això vol dir que algunes pluges demà a la tarda poden tenir caràcter torrencial.
10: Ho seguirem. Gràcies, Enric. Bon dia.
7: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Pràcticament les 2:06. El govern espanyol amenaça amb els tribunals qualsevol comunitat autònoma que es negui a acollir els menors que van arribar la setmana passada a Ceuta en l'entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc. La tensió política creix. A la ciutat autònoma, el que més preocupa ara mateix és el futur dels més de 500 menors, una xifra actualitzada oficialment aquest matí. Ceuta està desbordada. La llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats autònomes, però el Partit Popular està acorralat per Vox. Ara la direcció del PP assegura que compliran la llei i acolliran, però alguns dels seus presidents autonòmics es rebel·len. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
12: Bon dia. La policia ha recomptat 528 menors a Ceuta arribats la setmana passada i se sumen al miler que ja hi havia abans en centres d'acollida, una situació insostenible, segons el seu president, Juan Jesús Vives, del PP, que avisa que el repartiment entre les comunitats és inevitable.
17: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido una vulneración de la integridad territorial de España.
12: Però ja hi ha moltes reticències amb aquesta acollida. El Partit Popular sap que s'hi juga el futur dels quatre governs autonòmics que té amb Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir aquests menors. Tot i això, avui la direcció del partit els ha marcat el camí, admet que la llei els obliga i que l'acataran, però Almed Curra, vicesecretària de Migracions, avisa que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya.
18: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però esto no puede ser. Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
12: El PP fa com pot equilibris per aquesta dependència amb Vox. El govern espanyol, però, amenaça de portar els governs del PP als tribunals si es neguen a acollir Carlos Cuerpo, vicepresident, en declaracions a Televisió Espanyola.
13: Aquí se trata de cumplir la ley, es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
12: I el govern català ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts està en contra que Catalunya aculli més menors. Míriam Nogueres.
19: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
12: però la llei deixa molt clar que totes les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, han d'acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat. És el que passa ara mateix a Ceuta, que acull 1 miler de joves i per llei només n'hi toquen 90.
10: Gràcies, Paula, bon dia.
12: Adéu, bon dia.
10: Amenaces amb arribar a una justícia que ja actua per si sola. L'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, Txell Vallespí.
0: L'Audiència també vol que la Guàrdia Civil detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, també les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles que va fer, la identitat dels immigrants i, si pot, també la causa de la mort de les 79 víctimes. A la Policia Nacional hi ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres.
10: I encara sobre la crisi a Ceuta, el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes per intentar una altra entrada massiva d'immigrants a Espanya el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o Melilla. Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de 70.000 migrants, a poc es clarifica com es van organitzar amb aquest episodi el més important i tràgic de la història d'Espanya, Cèlia Sarnades.
4: Hem parlat amb el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Àlex Lozano. L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa. Per a la difusió es va aprofitar una estructura digital que ja existeix sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs, i que té 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i a Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
16: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
10: Cèlia, quin va ser el detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera?
4: Doncs va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes la van difondre cada cop més distorsionada fins que semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes.
16: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per a aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
4: De tot plegat se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses les màfies i els traficants, tal com assegura i, de fet, denuncia el Ministeri de l'Interior i corrobora la Comissió Europea.
10: I un darrer punt encara relacionat amb aquest bloc. Han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca, Cèlia.
4: Sí, és la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar 2 supervivents que van explicar que 17 persones més havien mort durant el trajecte i que els cadàvers els havien llançat al mar. Una altra pastera es va localitzar prop de Cabrera amb 2 morts i 19 supervivents. La presidenta balear, Magda Proens, està exigint al govern central un pla específic per a les illes.
10: Dos minuts i mig i arribarem a 2:45 de la tarda. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de temps, de fins a 12 anys, i que permeti garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio amb l'objectiu de superar el bloqueig actual del departament, que s'ha vist immers en diferents crisis. L'última, amb les proves PISA. Marta Corbalan.
6: El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics, el el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser llarga, de llarga durada, per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
28: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
6: La idea de crear un gran pacte de país per a l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el juny passat arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. El president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics com el transport, les infraestructures o l'habitatge.
10: Doncs des de l'Austec, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic han rebut la proposta amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
2: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
10: Vostè recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, asseguren que les conclusions d'aquell treball no s'han aplicat i que han quedat guardades en un calaix. Saltem a Girona perquè allà Esquerra Republicana viu un autèntic terratrèmol després de la filtració d'uns àudios en què el candidat a l'alcaldia Marc Puigtió desqualifica els regidors actuals i assegura que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades, Clara Jordan.
8: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
28: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
8: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
9: Avada acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol. Per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
8: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació.
8: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica, fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
10: No deixem la política, però saltem a Madrid. Allà la comunitat va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic txell.
0: Doncs sí, segons el diari El País, a més, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet a la premsa a la Conselleria de la Presidència.
21: Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
0: Enmig de la tempesta política, l'executiu madrileny Isabel Díaz Ayuso va anunciar que posava l'àtic i 4 immobles més en venda i que destinaria els diners als damnificats pels incendis forestals que han afectat la comunitat.
10: 2:17, una pausa i seguim.
22: Catalunya migdia.
23: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
24: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres 12 d'agost.

0: de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
1: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
0: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
2: Segona jornada de la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada, Roc Fargas.
3: La vaga està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. A més, alguns avions s'estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
4: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
3: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més gran de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
2: Dues i vint, sortim a l'exterior. Aquesta matinada Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries per protegir la capital. Ja hi ha almenys 17 morts i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
6: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
5: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Pochta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
2: I d'Ucraïna, un altre conflicte obert, el de l'Orient Mitjà, on les perspectives d'un acord de pau i l'abaratiment del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que hi va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys i ja passa dels 20.100 punts, Jordi Canal.
7: Sí, tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavier Puig, el professor de finances de l'UPF Barcelona School of Management i també president de la gestora de fons Gés i Orís, assenyala la bona marxa de l'economia i els bons resultats que estan tenint les empreses com a l'impuls d'aquest recurs.
8: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs borsaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava en algun lloc, les empreses del món, les empreses americanes, les empreses europees, les empreses asiàtiques, van bé. La borsa el que cotitza és els beneficis que generen les empreses que justament cotitzen.
7: El preu del petroli, tot i un petit repunt avui, es manté al voltant dels $80 al barril de Brent. És el preu més baix en més de 3 setmanes, però encara es manté força per sobre de quan va començar la guerra a finals de febrer.
2: I un conflicte diplomàtic a l'Amèrica Llatina. El Brasil ha expulsat l'ambaixador Gentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negoci. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, bon dia. Javier Milei.

0: i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
1: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
0: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
2: Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino.
0: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta a la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
3: Tornem a casa nostra, concretament a l'Alta Ribagorça, on l'incendi forestal de Sanet continua actiu, però avui els bombers han pogut començar per primer cop des de divendres a treballar directament a la cua del foc amb mànegues d'aigua. El balanç provisional eleva la superfície afectada a prop de 110 hectàrees i ara preocupa especialment l'impacte sobre la fauna del Parc Nacional. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
4: Els efectius han pogut accedir avui a una zona fins ara inaccessible pel risc de despreniments de roques. L'incendi continua actiu, però sense un creixement destacat durant les darreres hores, tot i que les tempestes previstes obliguen a mantenir la màxima prudència. L'extinció serà cosa de dies, tal com avisa el sotsinspector de bombers i cap d'intervenció, Xavier Castellarnau.
5: Fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que pugui cremar durant dies.
4: Ara preocupa l'afectació del foc sobre els animals, tant salvatges com ramaderia de la zona, per la trentena d'hectàrees afectades a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, hàbitat del Gall Fer i zona de pas de l'Os Bru. Ho explica el seu director, Lluís Florit.
6: És una trentena ja han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de Gall Fer.
4: De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
3: I en emergències com aquestes, a vegades ens podem quedar sense cobertura. Doncs des d'avui Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència. Un incendi o, per exemple, un desastre natural. És el primer vehicle que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'estat, Miquel Jarque.
7: El vehicle té una autonomia de 48 hores. És un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat per enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de la població. Albert Tort és secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
8: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
7: El vehicle serà útil a Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges S-alert de confinament. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
9: Aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
7: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb la participació de Telefònica, Vodafone i MasOrange.
3: I ara us parlem d'un cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià. S'ha detingut 13 persones i s'ha intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica coneguda també com a cristall, Miquel.
7: El circuit de la droga comença a Mèxic, allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla. En aquest estat s'enviava contenidors i per via marítima a França i d'allà una empresa logística de Barcelona. De Barcelona a un laboratori d'una finca a Almenar, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
10: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta, todos esos movimientos que puede precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría, es decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo, como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
3: Miquel, què és la metamfetamina i si se'n consumeix a Catalunya o no?
7: És un foraestimulant, té altres noms com ara tina, es fuma normalment ara en pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci, el seu director, Josep Rovira, ha explicat en declaracions a aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt extès.
11: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. Sobretot s'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
7: Per la seva potència i la curta durada dels efectes, segons Rovira, genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació.
3: Pràcticament 2:45 de la tarda. Atenció, perquè experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut el mes de juliol, poden tenir efectes molt greus a la pell més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Erupcions cutànies, irritació i també un envelliment precoç fruit de la deshidratació de la pell, Laura Cugat.
12: Cada cop som més conscients dels efectes perjudicials de l'exposició intensa i prolongada al sol, el principal carcinogen de la pell. Però els metges apunten que sovint falta informació sobre les conseqüències que també tenen les altes temperatures. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho concreta Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
13: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríperes, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plecs, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona es grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes, i es poden sobreinfectar.
12: La suor també pot ser un bon aliat dels fongs que viuen a la pell. Montserrat Romaguera és metgessa d'atenció primària i també membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
14: Suem més i és més fàcil, doncs, que fongs que poden viure a la pell, doncs, es manifestin més. Ens podem dutxar tantes vegades al dia com vulguem, però amb sabó només una, i secar-nos bé, que no quedi humitat, sobretot en zones de plec, perquè si no pot afavorir sobretot els fongs, i això sí que és una cosa molt molesta.
12: Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat.
3: Els Mossos investiguen l'accident d'aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona, que ha provocat 9 persones ferides, 2 greus. La causa ha estat una fallada mecànica en una de les atraccions. El SEM confirma que de les 9 persones ferides, totes menys una són menors d'edat i 5 han estat traslladades a l'Hospital de Vic. Tot i que encara s'estan investigant les causes, tot apunta que el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa. L'Ajuntament ha clausurat la resta d'atraccions i s'ha posat a disposició de les persones ferides i les seves famílies. Escoltem Judit Cerdà, alcaldessa de Tona.
15: Ara mateix el que ens preocupa més són les persones que van ser ferides de diferent consideració i les seves famílies. Per això el que estem fent és posar-nos a la seva disposició per tot allò que puguin necessitar. Per part dels Mossos s'han obert les diligències pertinents, si hi estan treballant, i per part dels serveis mèdics del país s'està atenent a les persones que ho necessiten.
3: Canviem de qüestió. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. Un increment que ha anat de la mà de la incorporació d'una nova tecnologia que permet detectar noves substàncies vinculades a la submissió química. Es tracta d'un aparell pioner a tot l'estat. Justat de la Justícia, Cristian Roldán.
16: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va gestionar prop de 7.600 mostres corresponents a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a tot l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o a l'orina en concentracions molt més baixes. Enneco Barbaria és el director de l'Institut.
17: Que han incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petites, que abans eren més complicades si la substància estava en una quantitat, una concentració molt, molt, molt petita.
16: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies que l'organisme metabolitza ràpidament. La cap del laboratori forense, Geli Gallego, explica que són substàncies difícils de detectar.
18: Van apareixent el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
16: Aquesta nova tecnologia permet detectar i quantificar una cinquantena de substàncies en un marge de temps molt curt.
3: La intensa calor i la falta de pluges també afecten els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos per als ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Estela Busoms.
19: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
20: Amb el fred, l'herba no va créixer i ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, que quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
19: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de deslletar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual i això té costos afegits.
20: S'ha de treure el bestiar abans de dins de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
19: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
3: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una 80ena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina permet que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
21: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB, busca d'entrada compilar en un sol espai tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
22: Hemos detectado que había la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
21: D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Catalunya migdia.
3: Dos quarts i mig de tres de la tarda, Banyoles acull el rodatge de l'última pel·lícula d'Isaki La Cuesta, que per primera vegada parla amb un to autobiogràfic sobre la seva infantesa i explica la història d'una amistat entre dos joves. Alfons de l'Estany s'estrena l'any que ve i està coproduïda per 3CAT. Fèlix Martín.
4: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki La Cuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
5: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms dels amics, l'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres, ni fan el mateix que vosaltres.
4: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'Estany.
5: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
4: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. També, entre d'altres, l'actor Quim Ávila o l'actriu Alba Aguilera. El rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost.
3: I el concert estrella de les festes de la Mercè tindrà aquest so.
6: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
3: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques, el Polen, la Pegatina i Svetlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
7: Sí, la banda liderada pel cantant Santi Balmas presentarà el seu espectacle dins la gira del seu últim disc, El Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert seu a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Els Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són habituals de les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà un significat ben especial.
3: I ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela, el músic ha traspassat a Madrid després de 2 anys retirat dels escenaris per una malaltia, Montse Mas.
8: Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944 dins una saga de guitarristes, està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i que va apropar a nous públics al llarg de 6 dècades. També era pare i tiet els integrants del grup Ketama. Músics de diverses generacions com Miguel Poveda, Alejandro Sanz, Lolita Flores o Rosalía han acomiadat el mestre a les xarxes socials destacant-ne l'esperit innovador. Des de l'àmbit institucional, tant el ministre de Cultura Ernesto Urtasun com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, n'han lamentat públicament la pèrdua.
3: I de seguida arriben els esports, però primer passem per Sisqué, perquè hi ha en marxa una nova edició del Festival Itinera que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya, Joaquim Albalate.
9: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisqué, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
10: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
9: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
11: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats, doncs el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
9: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: Un minut i mig més tard del que és habitual, per tant, en falten 19 per les 3. Ernest, bona tarda, bon dia.
12: Ben calculat. Què tal, com estem?
3: Arriben els esports després d'un matí intens a Can Barça, dia de presentacions a les instal·lacions del club i viatge de Deco a Madrid per seguir intentant el fitxatge de Julián Álvarez.
12: Doncs sí, el Barça busca un nou per si Ferran Torres se'n va. Julián Álvarez continua sent el gran objectiu. Ara, que continuï sent el gran objectiu no significa que estigui a prop.

0: Deco i Joao Amaral han anat a Madrid a negociar amb els representants de Julián Álvarez, però el gran escull segueix sent l'Atlètic de Madrid. A més, aquest matí ens hem afartat de veure el nom de Ferran Torres absolutament per terra, mar i aire, perquè, en fi, veurem Ferran Torres a un camp de béisbol. El veurem a punt de protagonitzar una campanya publicitària. Ramon Salmurri, com estem? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda.
0: És l'home, eh? És l'home. Ambaixador fins i tot a la Comunitat Valenciana. Ha sortit fa poca estona la informació. Per tant, Ferran Torres ara mateix és l'home del moment.
1: Sí, Ferran Torres està aprofitant la tirada que suposa el gol que va fer a la final del Mundial, que li va donar el segon títol mundial a la selecció espanyola, i està aprofitant per també tensar la corda, no només a nivell futbolístic, sinó també a nivell mediàtic, tensar la corda en aquestes negociacions amb el Barça de cara a la seva renovació. Allà on li pregunten, que sovint és a tot arreu, doncs ell deixa clar que el Barça l'ha de voler, ha de demostrar que vol comptar amb Ferran i ha de avenir-se a negociar una millora contractual. Aquí és on rau la principal diferència entre la mirada de Ferran i la del Barça. Ferran vol ser considerat una estrella del conjunt blaugrana i el Barça el veu com un davanter que acompanya les grans figures de l'equip. Si hi ha cor o no, doncs és una qüestió que el temps dirà. Però, paral·lelament, la notícia del dia està a Madrid, perquè Deco, el director esportiu del Barça, ha anat a Madrid a trobar-se, a reunir-se amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. És una trobada molt important de cara al futur, com a blaugrana de Julián Álvarez, perquè entre Deco i el seu representant han de definir les línies mestres que han de suposar aquesta negociació amb l'Atlètic de Madrid. Fins al moment, l'Atlètic de Madrid s'ha tancat en banda a negociar amb el Barça, fins al punt que va rebutjar aquella oferta de 100 milions d'euros per Julián. Però Julián continua volent vestir de blaugrana i aquesta reunió entre Deco i el representant del futbolista ha de servir per desencallar aquesta situació. Veurem si l'Atlètic de Madrid acaba cedint o si el propi Julián li acaba traslladant al Barça la seva decisió final de jugar a l'Atlètic de Madrid, que també podria ser, perquè des del club blaugrana reconeixen que és una opció difícil, que és una operació que està sent especialment complicada.
0: En tot cas, al Murri encara queden bastants dies de mercat i hi ha una pista d'enlairament llarguíssima encara, eh?
1: Sí, sí, i tant, i tant. Diguem-ne que això serà una operació de llarg recorregut i que avui el que vol fer el Barça és sentar les línies mestres d'aquesta negociació per Julián Álvarez. Deixa'm fer un afegit. En aquest viatge a Madrid també hi és Joao Amaral, que és un membre de l'scouting del Barça, és un dels assistents de Deco, però Joao Amaral no és a Madrid per negociar per Julián Álvarez, sinó que, tot el contrari, ha anat a un congrés de forma personal i que és Deco qui està liderant exclusivament aquesta negociacions i que, en qualsevol cas, des del club remarquen que la mà dreta de Deco és Bojan Krkić.
0: Ramon, estarem pendents d'això i, evidentment, et seguirem avui al Tot Costa aquesta tarda. Que vagi bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: I del Barça masculí al Barça femení, perquè això és històric, que és el fitxatge més car de la història del futbol femení al Barça. Caroline Nicolli, una davantera brasilera, el Barça ja té la seva crack brasilera en punta, l'ha fitxat del Manchester City per 1 milió d'euros. Fa que, no, si no m'equivoco, Roger Bussà, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Que sigui, diguem-ne, el fitxatge més car, diguem-ne, la compra més cara, però clar, evidentment 1 milió d'euros vol dir que en el futur el futbol femení seguirà donant màxims, no?
2: Segur, segur. Sí, de moment 1,5 milió d'euros, al voltant d'un milió i mig, cosa que fa que, com deies, és el fitxatge més car de la història del club. Arriba aquesta brasilera de 26 anys, que ve del City, i que, com dèiem, és el més car fins ara. Han marxat jugadores importants del Barça, Alexia, Mapi, Onavalla i Salma, i arriba Caroline també per ser important, i sobre això de ser la més cara, ella el que vol és demostrar que això s'ho val.
3: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
4: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
2: És el quart fitxatge de moment de cara a la pròxima temporada, després dels de Van Aston, McKennie i Martina Fernández, i ella mateixa reconeix que al principi no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia.
4: I think when I heard that I didn't believe in
3: it. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò, i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
4: I didn't take the opportunity as well.
2: I ara amb Caroline cap a Andorra. El Barça marxa demà cap a Andorra la Vella, on farà aquest estaix, on s'hi estarà fins dilluns de la setmana que ve.
0: Per cert, hi ha un amistós que ha sortit fa poques hores, un Manchester City-Barça, 15 d'agost, al Joy Stadium. Oportunitat de Caroline per retrobar-se amb les excompanyes. Matí de bastanta feina a les instal·lacions del Barça, perquè el res, al cap d'uns minuts d'aquesta jugadora, havia de ser presentat al tècnic del Barça de bàsquet, però ha anat a la inversa. Primer s'ha avançat Caroline i després s'ha presentat Alexander Sekulić, i allà hi havia el Joan Fitó. Com està, Joan?
5: Què tal, Ernest?
0: Has pogut sentir, sabem que té veu.
5: Sabem que té veu, perfil baix, però un Alexander Sekulić que diu que es vol integrar a Barcelona. De fet, ara el sentirem, les primeres paraules, una miqueta de català i, sobretot, agraïment al president Joan Laporta.
6: És un honor estar aquí. First of all, I would like to say thank you to Mr. Joan Laporta, board members and everybody in Barcelona.
5: Un to baix, el de Sekulić, ha signat dues temporades, també perfil baix el seu avui, molt respectuós, lluny del caràcter balcànic, però els que no coneixen a Sekulić, han entrenat només un partit a l'Eurolliga, li han preguntat: quin Barça hem de veure, quin Barça hem d'esperar la temporada vinent?
6: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
7: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
6: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
7: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
5: Són 3 anys en blanc. Ha fet molt èmfasi Sekulić en canviar la mentalitat, en enganxar el Palau. Li han preguntat per tot l'enrenou amb Galbiati, amb si ha pogut confeccionar ell l'equip. Ha dit en tot moment que ell està content amb l'equip i que sí que ha pogut fer alguna cosa per fitxar jugadors.
6: A lot of changes, yes.
7: Hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi han tingut l'última paraula.
6: They fit what we want to build here in Barcelona.
0: Molt bé, això és les paraules. Tu què t'ha transmès fora de les paraules? El que transmet aquest entrenador?
5: M'ha transmès que és un home educat, que té perfil baix, que està molt agraït de ser a Barcelona i que en té moltes ganes. Sí que és veritat que segurament en el moment que viu ara mateix al Barça necessitaríem algú amb una mica més d'energia, però de moment bones sensacions. Per cert, acompanyant a Sekulić, Xavi Pujol, anunciat fa uns dies, també Mario Bruno Fernández, que forma part d'aquesta direcció esportiva. En canvi, avui no hem pogut veure a Joan Carles Navarro.
0: I per cert, Galbiati aquestes últimes hores ha anat a Vitòria,
5: sí,
0: a inaugurar les festes.
5: Sí, sí.
0: És curiosíssim.
5: És molt plegat, tot plegat.
0: Gràcies, Joan.
5: A tu.
0: Només una notícia més de bàsquet. Yannick Crack, jugador del Joventut, l'ha fitxat Dubai Bàsquet, l'equip de Dubai, equip d'Eurolliga, per 4 anys, però el cedeix el primer any a Badalona. Per tant, a la pràctica no hi haurà canvi. Yannick Crack seguirà jugant al pavelló olímpic de Badalona. Però la gran notícia és el que està a punt de començar aquesta hora, que és una oportunitat de medalla. Estem parlant dels europeus de natació i, òbviament, si parlem de medalla i natació artística, parlem d'Iris Tió, perquè d'aquí a poca estona la barcelonina, en vol més, té l'oportunitat, per descomptat, d'aspirar al podi, però probablement també en aquesta faceta en la que competirà ara mateix i que ens explicarà el Carles Vila, fins i tot podria buscar l'or. Carles Vila.
8: La barcelonina va aconseguir ahir la seva primera medalla d'or a la final de solo tècnic, refermant el gran moment en què es troba i aconseguint també ser la primera que la guanya a l'equip espanyol en aquesta modalitat en tota la història. De fet, aquests campionats estan sent una constatació d'un canvi d'estil, tot una revolució a la natació sincronitzada. L'arribada d'Andrea Fuentes a la direcció de l'equip espanyol ha permès veure figures que no s'havien provat abans, més moviments de superfície amb els braços i coreografies arriscades i, sobretot, innovadores. De moment, els fruits s'han pogut veure no només amb el gran paper a nivell individual d'Iris Tió, En total ja s'han aconseguit 7 medalles en aquests campionats d'Europa. Per equips s'ha guanyat medalles en totes les modalitats, dues plates en la modalitat equips lliures i també tècnic. Només l'equip anomenat d'atletes neutrals, amb nedadores majoritàriament russes, s'han pogut superar l'equip espanyol novament integrat principalment per nedadores catalanes. Per la final d'aquesta tarda a les 3, la de rutina acrobàtica per equips, Andrea Fuentes ha tornat a apostar per música de Rosalía, amb opcions de poder emportar-se un altre or. L'equip el formaran, a més d'Iris Tió, els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández.
0: El concurs comença d'aquí a 8 minuts. Es compta que la participació d'Iris Tió i companyia serà als vols a les 3:20. I, per cert, hi ha hagut una altra participació catalana. És veritat que sense la mateixa sort, amb salt de trampolí, un saltador barceloní, el Max Linyan, ha hagut d'acabar 22è a les preliminars i, per tant, no ha pogut avançar en la competició. La sincro passarà, o la natació artística passarà, però el que ja està passant des de 3:45 és la cinquena etapa del Tour de França femení amb Paula Blasi, la catalana, com una de les grans sensacions també d'aquesta edició del Tour. Josep Gaia.
9: Sí, l'etapa del Tour va des de Gebre-Chambertin fins a Dijon. Com deies, Ernest, la participació de Paula Blasi està sent una de les sensacions de l'edició d'aquest any. Ahir es va disputar la contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, on Paula Blasi va aconseguir l'onzena posició. Aquest resultat li ha permès mantenir el mallot blanc que l'acredita com la millor jove i ja se situa en la setena posició de la classificació. Paula Blasi ha explicat com ha viscut la seva primera crono en què arribava amb totes les expectatives posades en ella.
10: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría. Pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
9: D'altra banda, la campiona del món, Marlen Reuser, s'ha proclamat campiona de la quarta etapa amb un temps de 27 minuts i 30 segons i ja se situa líder del Tour.
0: A Madrid cada cop sembla complicar-se més o estar més en stand-by el futur blanc del brasiler Vinícius. Avui hi ha hagut reunió després de l'entrenament i els posicionaments encara semblen molt allunyats.
8: A la reunió hi ha estat el jugador brasiler amb el seu representant. L'objectiu ha estat reactivar les negociacions per la seva renovació. Una vegada Vinícius s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip a Valdebebas. Ara per ara, l'acord sembla difícil per les pretensions econòmiques del jugador, molt lluny del que ofereix el Madrid. El club blanc li ofereix una renovació de 5 temporades amb un sou fix entre 20 i 22 milions d'euros, mentre que Vinícius demana 30 milions i ser el jugador més ben pagat de la plantilla. A més, vol un estatus comercial semblant al que té el francès Mbappé. Tot plegat en un moment en què cada cop pren més força l'opció que Vinícius marxi a l'Arsenal, un equip que ha mostrat gran interès en la seva incorporació. Recordem que el brasiler acaba contracte l'any que ve. També hi ha novetat pel que fa al jugador de Costa de Marfil, Diamondé. Avui s'ha incorporat als entrenaments del Leipzig quan encara negocia el seu traspàs al Madrid. De fet, el club austríac li ha donat la benvinguda en un comunicat dient que havia retardat la seva incorporació per una infecció. S'havia especulat que l'extrem s'havia negat a entrenar-se amb el seu actual equip. Cal veure ara cap a on va aquesta operació, que encara no s'ha pogut tancar. I encara al Madrid, el jove migcampista Franco Mastantuono no seguirà al club blanc. Tot apunta que marxarà cedit a la Fiorentina la pròxima temporada.
0: A l'Espanyol es complica mentrestant una miqueta més la situació a les portes del començament de temporada amb una lesió, que és la de Quique García, que passa avui pel quiròfan perquè té una lesió que es va fer a Anglaterra, Carles.
8: És una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer al partit que va jugar l'Espanyol dissabte al camp del Middlesbrough. D'entrada no semblava greu, però ara podria ser una baixa important per Manolo González, més si tenim en compte el bon rendiment que havia tingut al començament de la pretemporada. Ara Roberto Fernández i Marco seran els que s'hauran de fer càrrec de la posició com a davanter centre. A tot això, l'Espanyol estava buscant ara mateix alguna peça més en defensa, el seu punt més feble de moment, i aquesta lesió podria fer variar el plantejament de la direcció esportiva. I per cert, avui també l'Espanyol ha fet oficial el traspàs del defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. De fet, el jugador ja havia estat la passada temporada a l'equip càntabre en qualitat de cedit.
0: Vinga, tercera jornada del torneig dels històrics del futbol català. Avui és el torn de tres equips més, Josep Gaia.
9: Sí, Sant Andreu, Martinenc i Horta es veuran les cares en el triangular d'aquesta tarda. Obrirà la jornada el partit que es disputarà a les 6 entre el Martinenc i l'Horta. El perdedor d'aquest partit s'enfrontarà al Sant Andreu a les 7 i el que guanyi hi jugarà a les 8. Pel que fa a la jornada d'ahir, el Júpiter va superar la Montañesa per 2-1 i va caure per 3-0 contra el Sant Andreu. El partit entre la Montañesa i el Sant Andreu va acabar amb un empat a un gol. Els andreuencs són els tercers semifinalistes d'aquesta edició dels històrics.
0: A la president de la FIFA, Gianni Infantino, se li ensorra el castell de sorra, ha convocat una reunió d'urgència amb el nucli de la FIFA Rabat a Marroc amb la intenció de frenar la greu crisi interna després de voler privatitzar el Mundial.
9: Sí, el seu pla de privatitzar el Mundial vendent el 20% dels drets ha estat qüestionat per les grans personalitats del futbol i ha rebut la negativa de la UEFA, que ha amenaçat de retirar tots els seus socis de les competicions de la FIFA. Després de rebre l'oposició de tot l'entorn futbolístic, la FIFA va emetre un comunicat oficial en què anunciava la paralització d'aquest projecte. A més, Gianni Infantino ha estat acusat de xantatge pel príncep de Jordània en un post a la xarxa social X, en què afirmava que durant el Mundial el van informar verbalment que si donava suport a la seva candidatura en les properes eleccions de la FIFA, ajudarien significativament a la seva federació.
0: Molt bé, continuen els moviments al mercat de fitxatges. Ens ha cridat bastant l'atenció aquest matí el nom de Mohamed Salah perquè té nou equip. L'hem vinculat sempre al Liverpool, però marxa fins a...
9: Marxa fins al Trabzonspor de Turquia i signa per les properes dues temporades.
0: Molt bé, l'Arsenal té tancada una gran incorporació, no? Un dels millors jugadors de la Premier, migcampista.
9: Sí, és el jugador brasiler del Newcastle, Bruno Guimaraes. L'Arsenal pagarà 75 milions de lliures, només falta l'anunci oficial.
0: I dos dels jugadors que van ajudar el Girona a classificar-se per la Champions ja tenen nou equip.
9: Sí, són Miguel Gutiérrez, que se'n va al Bayer Leverkusen, i Jan Couto ja està a Itàlia per signar amb el Como.
0: Molt bé, i ahir es va jugar la tercera ronda de la fase prèvia de la Lliga de Campions, on va jugar una de les revelacions de la temporada passada, que és el Bodø Glimt.
9: Els noruecs van empatar a 3 contra el Sant Julián, també van jugar a l'Olímpic de Lyon, que va perdre per 2-1 contra l'Espartac de Praga.
0: Molt bé, quins partits avui tenim destacats aquests amistosos típics de pretemporada?
9: Avui tenim un Mallorca-PSG i també tenim un Arsenal-Betis.
0: Moltíssimes gràcies, Josep, i nosaltres que us reservem aquesta tarda amb el Sergi Camps, el Tot Costa, per poder perseguir actualitzant tot el que fa referència al món de l'esport. Acabo amb una última informació, en aquest cas de bàsquet. L'Hilerna Lleida incorpora al seu staff com a entrenador assistent a Miquel Garitaonandia, un tècnic que ve del País Basc de la Lliga LEP Plata, del Zornotza. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta, arribats aquest dijous des del Marroc, i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial. El PP afirma que compliran la llei, però presidents autonòmics, com Díaz Ayuso, defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. L'Audiència Nacional Espanyola reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís abans de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. A la policia espanyola li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. Tot plegat arran de la denúncia de Justitia Europa. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i els agents econòmics i socials. L'objectiu seria superar el bloqueig actual d'aquest departament i evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern. Els manifestants ferits en la protesta a Palma contra el turisme massiu presentaran una denúncia contra els agents que els van agredir en les càrregues policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no aturarà les protestes i convoquen una manifestació dissabte a Sóller. Cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional Espanyola i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià. S'han detingut 13 persones i s'ha intervingut 2,5 tones d'aquesta droga sintètica. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna per un atac massiu de Rússia a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna ara ja no té prou defenses aèries per protegir la capital. La cultura torna a omplir de vida els pobles més petits de Catalunya amb la 6a edició del festival Itinera. A través de concerts de petit format, aquest certamen apropa la música al territori i descobreix aquests espais al públic també.
2: Esports. Als Campionats d'Europa de Natació, Iris Thió competeix d'aquí uns minuts a la final de la rutina acrobàtica per equips amb l'objectiu d'aconseguir la seva 6a medalla en aquests campionats. En l'equip també hi ha els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Kerolin Nicoli per l'equip femení de futbol i també el nou entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. A l'Espanyol, la Quique García l'operen avui de la lesió al tendó de bíceps femoral de la cama dreta i el Sabadell ha fet oficial que incorpora el central Edgar González, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
1: Pel que fa al temps, tindrem una tarda de sol a molts indrets, amb alguns ruixats menys extensos i intensos que ahir, al Pirineu i al Prepirineu. Ambient ben calorós, això sí, però amb menys humitat que no pas els darrers.

0: dies. Demà a la tarda el temps es complica, amb ruixats i tempestes que localment seran fortes.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució d'aquests nens i adolescents. La crisi ha generat de retruc tensió interna a les files del Partit Popular. La direcció assegura que compliran la llei que els obliga a acollir menors, però alguns governs autonòmics no ho posaran fàcil. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
2: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i per llei, aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
3: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
2: Però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels quatre governs autonòmics que té en Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir a aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
4: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
2: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almed Curra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
5: Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, que son ciudadanos españoles como los que más.
2: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
6: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
2: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
0: Gràcies, Paula. I l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que en l'informe la policia li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i 31 de juliol a aquesta ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants i, si pot, també la causa de la mort de les 79 víctimes. A la policia espanyola li sol·licita un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida per algun grup criminal. L'Audiència Nacional, doncs, mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials justament per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya, ja pensant en el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix, tal com ha explicat a 3Cat Info el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, Àlex Lozano.
7: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
0: Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de migrants, a poc es va clarificant com es va organitzar aquest episodi. La Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per haver organitzat els creuaments sobre el terreny, incloent-hi els que van transportar migrants sense llicència. Informa Cèlia Sarnades.
8: L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa, segons Lozano, i per a la difusió es va aprofitar una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs. La integren uns 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
7: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes, socials.

0: xarxes criminals. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere.
1: El detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera, com ja s'havia especulat, va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol, en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes, segons Lozano, la van difondre cada cop més distorsionada la sentència i al final semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes per creuar.
0: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
1: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior, corrobora la Comissió Europea i ara processa la Fiscalia de Tetuán.
2: Gràcies, Cèlia. I us expliquem també que han rescatat 26 migrants subsaharians, en aquest cas, a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria, en aquest cas. En una d'elles només hi van arribar dos supervivents. Van explicar que 17 persones havien mort durant el trajecte i que els cadàvers eren al mar. Una altra embarcació es va localitzar a prop de Cabrera amb dos morts i 19 supervivents. La presidenta de Balear, Magda Provenç, exigeix al govern central un pla específic per les Illes.
3: 3CAT Info.
2: Les 3 de la tarda i 10 minuts, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, de fins a 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, amb l'objectiu de superar el bloqueig actual d'aquest departament, que es veu immers en diverses crisis, com sabeu, l'última, la de les proves PISA. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip de professionals format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar que les polítiques educatives vagin canviant cada vegada que hi hagi un canvi de govern.
4: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canvi de conseller o de consellera cada any.
2: De fet, la idea de crear un gran pacte de país per l'educació no és nova. El Parlament ja ho va proposar al juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. Doncs des de l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic, han rebut la proposta de Junqueras amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, sí, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
5: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
2: Des del sindicat recorden que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, però diuen que les conclusions d'aquell treball no s'han acabat aplicant. I, ara que sentíem Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, Girona, està vivint avui un autèntic terratrèmol després que s'han filtrat uns àudios en què el candidat a l'alcaldia, Marc Puigtió, desqualifica els regidors d'Esquerra que hi ha actualment i diu que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell, la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades. Anem cap a Girona. Clara Jordan.
6: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
6: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
7: A l'Adam acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol. Per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
6: El regidor ha al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3CAT Info.
8: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
6: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
3: 3CAT Info.
2: La Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons el diari El País, aquest pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de la comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet la premsa a la Conselleria de Presidència.
9: Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
2: En una piulada a la xarxa social X, el ministre i secretari general del PSOE a Madrid, Òscar López, acusa Díaz Ayuso de ser un pou sense fons i li reclama que dimiteixi. Enmig de la tempesta política, 24 hores després que es fes pública la compra d'aquest pis, l'executiu d'Ayuso va anunciar que posava a la venda l'àtic i 4 immobles més i que destinaria els diners als damnificats pels incendis que han afectat aquella comunitat autònoma.
3: El temps.
2: A 3:15 de la tarda, la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
10: Tarda ben tranquil·la, bona part del país, excepte el Pirineu i el Prepirineu i zones pròximes on creixeran nuvolades, de fet ja ho fan, i poden descarregar algun ruixet, alguna tronada. També serà mitja nuvolat cap al Magís dels Ports. Avui la temperatura és similar a l'interior, però més alta a la costa i al prelitoral. Fa més calor, però per altra banda baixa la humitat relativa i també baixa la sensació de xafogó. Demà, canvi de temps, a matí tranquil·litat, però ja amb algun primer ruixat cap a mig matí al Pirineu i al Prepirineu. I a la tarda, amb l'arribada d'aire fred en alçada i amb la calor ambiental i la humitat, es formaran núvols d'evolució diurna i s'espera tarda complicada. Tenim avís d'intensitat de precipitació que afecta moltes comarques. En algun cas, el perill és 4 sobre 6. Vol dir que la pluja pot tenir caràcter torrencial i a mitja hora caure més de 40 litres. Aquestes tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, és a dir, de fortes ratxes de vent que puguin arribar a superar els 90 km per hora i també de fenòmens com pedra, superior als 2 centímetres. Les comarques que demà a la tarda seran sota avís són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, totes les de Barcelona i totes les de Lleida i del nord de Tarragona, tot i que també després, més tard, els ruixats poden arribar a altres indrets de les comarques tarragonines.
2: Gràcies, Enric. Per cert, que experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut a les últimes setmanes, poden tenir efectes molt greus a la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho explica Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
11: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríparas, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plex, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona es grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes, i es poden sobreinfectar.
2: La suor també pot ser un bon aliat dels fongs que viuen a la pell. Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Dimecres 5 d'agost de 2026. Els manifestants agredits per la policia a Palma, després de la manifestació històrica contra la massificació turística a les Balears, presentaran 25 denúncies i també una de col·lectiva contra els agents policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Anem a Palma, Caterina Carmany Jaume.
12: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
13: La policia havia marxat però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo

0: avions estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
1: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
0: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més alt de passatgers.
2: 3CAT Info.
0: De l'àmbit internacional, aquesta matinada Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna ara ja no té prou defenses aèries per protegir la seva capital. Ja hi ha almenys 17 morts i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solias.
3: Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
4: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per a la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
3: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Pochta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
0: I les perspectives d'un acord de pau a l'Orient Mitjà i l'abaratiment del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que hi va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys de moment i ja passa dels 20.100 punts. Tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavier Puig, el professor de finances de la UPF, Barcelona School of Management, i president també de la gestora de fons Guess Juris, assenyala la bona marxa de l'economia i els bons resultats que estan tenint les empreses com a impuls d'aquests rècords.
5: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs borsaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava en algun lloc, les empreses del món, les empreses americanes, les empreses europees, les empreses asiàtiques, van bé. La bossa el que cotitza és els beneficis que generen les empreses que justament cotitzen.
0: El preu del petroli, tot i un petit repunt avui, es manté al voltant dels $80 al barril de Brent. És el preu més baix en més de 3 setmanes. I el Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negocis. Aquesta decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa massa dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta, Jair Bolsonaro, en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
7: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
6: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
8: Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino.
6: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta a la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. Des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres en zones de situació d'emergència per un incendi o per un desastre natural, per exemple. És el

0: primer vehicle de l'Estat que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions. El vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit. El vehicle serà útil per protecció civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges SOS de confinament. Aquesta iniciativa, que és pionera a l'Estat, està coordinada a través del CTTI del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. És, sens dubte, una notícia que serà molt útil per al món rural. I ara, justament, situats al món rural, parlem de la cultura en zones rurals de Catalunya. Perquè, justament, avui hem sabut que s'ha posat en marxa una nova edició del Festival Itinera, que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu del país. Ens ho explica des de Sisquer el Joaquim Albalate.
1: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
2: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
1: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
3: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu. I això doncs ajuda doncs, a que estiguem més connectats el ventall cultural doncs, que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
1: Es tracta de la sisena edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
4: Esports.
0: Fins al punt de dos quarts amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
5: Hola, què tal, Eloi? Bona tarda. El Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys, el fitxatge més car de la història, i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu, Nicoli, ha firmat fins al 2030.
6: I think when I heard that I didn't believe in the
7: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
6: I didn't take the opportunity as well.
5: El Barça femení ha anunciat també que jugarà un amistós contra el Manchester City, el rival d'on prové Nicoli. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. Presentació al Barça femení de futbol i també presentació aquest migdia al Barça de bàsquet des del nou entrenador Alexander Sekulić.
8: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
9: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
8: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
9: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
8: What I would like this team to look like.
5: El tècnic de 48 anys és el primer eslovè que ocupa la banqueta blaugrana. Firmarà fins al juny del 2028 i compaginarà el càrrec amb els de seleccionador d'Eslovènia. També en futbol, el director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caça talents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. A l'Espanyol, el seu davanter Quique García passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. El Club Blanc i Blau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador, però encara sense concretar quant temps haurà d'estar de baixa. També l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja hi va jugar cedit la temporada passada. I a segona divisió A, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, català, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
5: Pendents a hores d'ara de dues competicions. D'una banda, el Campionat d'Europa de Natació de París, la catalana Iris Tió competeix per intentar guanyar la seva sisena medalla d'aquests europeus. Ho fa a la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió, recordem que fins ara ha guanyat 5 medalles de l'europeu, una d'or, 3 de plata i una de bronze. D'altra banda, el saltador barceloní Max Lignan no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí. I també pendents a hores d'ala de la cinquena etapa del Tour de França femení, que ja està en marxa. És una etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya, dos dels quals són de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Roissier, ha sortit com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual A la quarta etapa, la catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder.
4: Trescat Info.
5: Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça, però tenim més notícies de bàsquet. Yannick Krak, l'aler pivot del Joventut, ha signat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada. Per la seva part, l'Ilerna Lleida incorpora Miguel Garita Noandia al seu cos tècnic per la temporada 2026-2027. El tècnic basc s'uneix al projecte com a entrenador assistent. Aquest tècnic va iniciar la seva carrera al Sornotza, on va liderar l'equip durant més d'una dècada, amb l'ascens a l'Alep Plata, a la segona primera temporada, i va disputar diverses fases d'ascens a l'Alepor. I també en bàsquet, l'aler pivot del Madrid, Gabriel Deck, ja té passaport espanyol. L'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari i alliberarà aquesta condició perquè el Madrid es pugui reforçar amb un altre jugador d'aquest tipus.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Són 3:45. Aquesta hora 3CAT Info us expliquem que el govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta arribats dijous des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial d'aquests menors no acompanyats. El PP afirma que compliran la llei, sí, però que presidents autonòmics com Díaz Ayuso defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció de cada govern. El líder d'Esquerra també ha qualificat de desafortunades les declaracions filtrades del candidat del seu partit a Girona, Marc Puigtió, que assegura que vol fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització. I els manifestants ferits en una protesta a Palma contra el turisme massiu presentaran una denúncia contra els agents que els van agredir en les càrregues policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no aturarà les protestes. De fet, ja han convocat una manifestació per aquest dissabte a Sóller. A partir d'ara us expliquem que els Mossos d'Esquadra redoblen la vigilància contra els conductors que circulen amb excés de velocitat. En col·laboració amb les policies locals, avui comença una campanya d'una setmana per reduir la sinistralitat. Hi haurà més controls i més radars a tot Catalunya. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura al Pirineu. Com a conseqüència, doncs, els animals, els ramats que estaven pasturant a la muntanya, han de tornar cap avall, cap a les valls, i això està provocant pèrdues. Reclamen agricultura ajudes davant el sobrecost d'alimentació d'aquests animals. En esports, què destaques, Eduard Solà?
5: Doncs que avui ha estat dia de presentacions al Barça. D'una banda, han presentat la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també han presentat el nou entrenador del bàsquet, Alexander Sekulić. Mentrestant, l'espanyol, avui operen Quique García.
0: I pel que fa al temps, tindrem una tarda de sol a molts indrets, amb alguns ruixats, això sí, però que no seran ni molt menys tan extensos ni tan intensos com ahir. Estaran concentrats bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. A la resta de Catalunya, ambient ben calorós, però amb menys humitat que els darrers dies. No farà aquella safogor tan pesada. De cara demà a la tarda, el temps, atenció, perquè es complica amb ruixats i tempestes que podrien ser localment fortes. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial d'aquests nens i adolescents. La crisi ha generat de retruc tensió interna a les files del PP. La direcció dels populars assegura que sí, que compliran la llei que els obliga a acollir menors a les seves comunitats, però alguns governs autonòmics diuen que no ho posaran fàcil. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
10: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i, per llei, aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
11: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
10: Però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels quatre governs autonòmics que té amb Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
12: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
10: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almed Curra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
13: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, que són ciutadans espanyols com los que más.
10: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
14: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
10: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
0: Gràcies, Paula. Mentrestant, l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta de la setmana passada. També vol que en l'informe li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles i la identitat dels immigrants. A la policia espanyola li sol·licita un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida per un grup criminal o no. L'Audiència Nacional, doncs, mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'estat espanyol i també per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. Mentrestant, avui s'han rescatat ja 26 migrants subsaharians en uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar dos supervivents, que van explicar que 17 persones havien mort durant el trajecte i que els cadàvers eren al mar. Una altra pastera es va localitzar a prop de Cabrera, amb dos morts i 19 supervivents. La presidenta de Balear, Magda Proens, exigeix al govern central un pla específic per les illes.
4: 3CAT Info.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, com a mínim de 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat del sector. La idea l'ha proposat Junqueras, l'ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, amb l'objectiu, diu, de superar el bloqueig actual del departament. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar, com dèiem, que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
15: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: De fet, el president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics, com el transport, les infraestructures o l'habitatge. Ara són 3:45 de la tarda. Trànsit intensificarà fins diumenge l'ús dels radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals estan fent una campanya per reduir la sinistralitat. Una campanya que implica més controls i més radars estesos per tot Catalunya, tant a carreteres com dins de ciutats, en zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i en algunes ocasions també és la causa principal dels sinistres. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra en declaracions a 3CAT Info.
16: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En el que portem d'any, 80 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes. En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana, es van multar cada dia 4.800 conductors. I l'alcalde de Salou, el tarragonès, Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política, diu, per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
17: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
18: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
17: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
19: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
17: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
0: Hi ha hagut un cop policial contra la branca europea del càrtel de Jalisco, a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la policia espanyola i l'oficina antidroga de França han desarticulat un laboratori que estava instal·lat al Manar, al Segrià. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica. El circuit de la droga començava a Mèxic. Allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla. En aquest estat s'enviaven contenidors i per via marítima fins a França i d'allà a una empresa logística de Barcelona. De Barcelona anava a un laboratori en aquesta finca d'Almenar, al Segrià, on la droga es reconstruïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, l'inspector en cap de la unitat antidroga de la policia espanyola.
20: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta. Todos esos movimientos que pueden precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría y decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo como lo van a ver ustedes ahí en una botella líquida.
0: La metamfetamina és un fort estimulant. Es fuma normalment en pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci, el seu director Josep Rovira ha explicat a aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt estès.
21: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. Sobretot s'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
0: Per la seva potència i la curta durada dels efectes d'aquesta metamfetamina, segons Rovira, aquesta metamfetamina genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació. I els casos d'agressions sexuals que arriben al laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya s'han multiplicat per 4 l'última dècada. A més, els nous equips del centre permeten detectar noves substàncies utilitzades en agressions amb submissió química. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
22: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
23: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicats.
22: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
24: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
22: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
24: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
22: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
0: Gràcies, Christian. Ara falta un minut per 3:15 de la tarda. La intensa calor i la falta de pluges estan afectant els ramats de muntanya. Segons el Sindicat Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això està disparant els costos pels ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això reclamen més ajudes, més suport econòmic al Departament d'Agricultura. Lleida, Júlia Albacar.
1: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
2: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens han trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
1: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
2: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar.
1: Això implica un augment de costos que hauran d'assumir els ramaders.
2: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
1: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
0: Doncs la calor també ha frenat la producció de pera, en concret de la varietat Blanquilla, que s'ha començat a collir justament aquesta setmana. El Departament d'Agricultura preveu que baixarà un 8%. No obstant això, diuen que la qualitat i la mida dels fruits d'aquesta pera Blanquilla seran bona.
4: El temps.
0: La previsió amb el Néstor Gómez.
3: Tarda però tranquil·la arreu del país. Les tempestes tan intenses d'ahir no tornaran avui, però sí que tindrem més calor. Avui, amb el cel serè arreu, però també amb núvols que creixen i apareixen cap al sector del Pirineu, interior de les comarques de Girona, i en aquest sector, cap al Pirineu, poden deixar alguna precipitació, i fins i tot alguna tempesta, però de caràcter feble, localment moderat, preferentment cap al Pallars, també algunes pot escapar cap al Ripollès o al nord d'Osona. Ja diem, res a veure amb les tempestes tan intenses d'ahir. Tot això amb unes temperatures càlides. Avui han pujat i molt les temperatures a les comarques de Girona i també a la façana costanera. Destaquem, per exemple, Cabanes i també Espolla amb 38 graus, Girona amb 37 graus. El canvi de temps el tindrem de nou demà. Després d'un matí de dijous plàcid, demà a la tarda tocarà obrir el paraigua i estar expectant a l'evolució de les tempestes perquè de nou demà tornaran a ser intenses, no només per acumulació, sinó també amb la possibilitat de que aparegui la calamarsa i la pedra. Demà les temperatures amb més nuvolositat i amb aquestes precipitacions tendiran a davallar.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Universitat Rovira i Virgili ha dissenyat un mapa interactiu sobre els serveis d'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. Aquesta eina facilita que les persones amb discapacitat, amb problemes de mobilitat, puguin disposar d'informació detallada i fiable d'aquests recursos. Informa des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
6: El principal objectiu d'aquest recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB, és centralitzar en un sol espai tota la informació relativa a l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis de la zona. Fins ara, per buscar aquesta informació calia consultar la web de cada ajuntament o dels patronats de turisme. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
7: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
6: El mapa detalla si hi ha recursos i serveis adaptats, com ara places d'aparcament reservades, rampes d'accés o servei de bany assistit, entre d'altres. Amb aquest treball s'ha detectat també que els ajuntaments han millorat aspectes de l'accessibilitat. D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.
0: I les restes d'un coet de SpaceX, la companyia d'Elon Musk, haurien impactat aquest matí contra la Lluna. No s'ha pogut comprovar encara des de la Terra a causa de la zona de col·lisió que queda fora de les imatges de seguiment. Es tracta d'una part de l'enginy Falcon 9, que pesava unes 4 tones i que s'aproximava a la Lluna a una velocitat de 8.600 km per hora. La previsió era que la part del coet provoqués un forat d'uns 20 o 30 metres de diàmetre i que caigués molt a prop del cràter anomenat Einstein. Els científics també calculaven que l'impacte enviés material de la Lluna a uns 800 quilòmetres de distància. El coet l'havien enviat a l'espai l'any passat per una missió per comprovar mòduls d'aterratge de dues companyies privades. El portaveu de la NASA, Jimmy Russell, ha afirmat que l'impacte no suposa cap risc per la Terra i que l'Agència Espacial Nord-Americana recollirà dades lunars posteriors a la col·lisió per detectar-ne possibles conseqüències. Recordem que la NASA preveu enviar una nova missió tripulada a la Lluna el 2028.
4: 3CAT Info.
0: Ara falten 11 minuts per les 4 de la tarda, obrim pàgina cultural i ho fem parlant de cinema de proximitat, podríem dir, perquè a Banyoles, al Pla de l'Estany, ha començat ja el rodatge d'una nova pel·lícula d'Isaki La Cuesta. Per primera vegada agafa trets autobiogràfics de la seva infantesa per explicar una història d'amistat entre dos joves. La pel·lícula de La Cuesta es titularà El fons de l'Estany. Està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve. Anem doncs cap a Banyoles, Fèlix Martín.
5: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki La Cuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
8: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms dels amics. L'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
5: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'Estany.
8: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
5: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
9: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
5: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
11: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
5: El rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Gràcies, Fèlix. I encara en cinema, el documental d'Albert Serra, Seize de Moments de ma vie, sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Kaven, inaugurarà la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Cinema de Sant Sebastià, dedicat als llargmetratges de l'any produïts dins l'estat espanyol. Entre les propostes amb accent català en aquest apartat també s'hi podran trobar Viva, de la directora i actriu Aina Clotet, Tres Adioses, de la cineasta Isabel Cuixet, o Los Invitados, de la barcelonina Cristina Díaz i Stefan Butzmullen. També hi seran Mala Bèstia, la primera pel·lícula de Barba Ferrer, La vida és Verdi, de la directora Berta García, o Pizza Movies, una comèdia de Carlo Padial protagonitzada per Judit Martín i Berta Romero. Tot això, com us dèiem, a la secció no competitiva del Festival de Cinema de Sant Sebastià. I ara parlem de música perquè el concert estrella de les Festes de la Mercè de Barcelona, de la capital catalana, tindrà aquest so.
12: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
0: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona. La banda, Love of Lesbian, liderada per Santi Balmes, presentarà el seu espectacle dins de la gira de l'últim disc, Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert que faran a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida, diuen, a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són uns habituals a les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà per ells un significat ben especial. I avui al vespre, a Castell de Mur, el Pallars Jussà es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de Música a cada racó. És un projecte navarrès itinerant que aquest any celebra el 10è aniversari. És una proposta que vol portar música en directe, tecnologia i participació ciutadana, tot ben mesclat als municipis rurals. Informa el corresponsal del Pallars Jussà, Pau Rovira.
10: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi. Una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
13: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un mousepad, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto de Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músiques i músicos de diferents estils, o estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
10: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
0: Gràcies, Pau. De seguida arriba la informació esportiva 3Cat Info, però abans us expliquem que, per primera vegada, els ciutadans van enviar més paquets que no pas cartes l'any passat. Ho diu l'informe del 2025 del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148%, si ho comparem amb el 2019. En canvi, el correu tradicional, les cartes, les postals o les notificacions van tenir un 8% menys d'enviaments que l'any anterior. Aquest informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans va rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
14: Esports.
0: Fins al punt de les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
15: Hola, què tal? Bona tarda. Comencem parlant de natació artística. Una notícia d'última hora perquè els campionats d'Europa de natació, la selecció espanyola de natació artística, acaba de guanyar la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'or està per l'equip neutral i el bronze per Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. La cançó triada per l'equip d'Andrea Fuentes en aquesta prova que s'ha acabat fa només uns minuts ha estat el Berghain de Rosalía. Amb aquest resultat, Iris Tió ha guanyat la sisena medalla en aquests campionats d'Europa, una d'or, 4 de plata i una de bronze. D'altra banda, aquests mateixos campionats d'Europa de natació, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
14: 3Cat Info.
15: El Barça femení de futbol han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu de cara a la pròxima temporada. Nicoli ha firmat fins al 2030.
16: I think when I heard that I didn't believe in the
25: beginning. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
16: I didn't take the opportunity as well.
15: El Barça femení ha anunciat que jugarà un amistós precisament contra el Manchester City, el rival d'on prové Nicoli. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. Presentació al Barça femení de futbol i presentació al Barça de bàsquet. És el nou entrenador, Alexander Sekulić.
26: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
27: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
26: Faster pace, more possessions, A little bit more aggressive defense.
27: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
15: El tècnic de 48 anys és el primer eslové que ocupa la banqueta blaugrana, signa fins al juny del 2028 i compaginarà el càrrec amb el de seleccionador d'Eslovènia. El director esportiu de futbol del Barça, Deco, i el cap de caça talents del club blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. El club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. També l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja va jugar i cedir la temporada passada. A segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada. Hem estat pendents del Campionat d'Europa de natació, amb aquesta medalla de plata per l'equip espanyol d'acrobàtica. També estem pendents a hores d'ara de la cinquena etapa del Tour de França femení, que ja està en marxa. És una etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya, dos dels quals són de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reussier, ha sortit com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder. Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça, però tenim més notícies de bàsquet. Yannick Crack, el pivot del Joventut, signa per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada. Això per una banda. Per l'altra, l'Ilerna Lleida incorpora Miguel Garitanoandia al seu cos tècnic per la temporada 2026-2027. I l'aler pivot del Madrid, Gabriel Deck, ja té passaport espanyol. L'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari i alliberarà aquesta condició perquè el Madrid es pugui reforçar amb un altre jugador d'aquest tipus. I acabem amb un apunt de tennis, perquè Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega en el seu canell.
14: Trescat Info.

0: Són les 4. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta, arribats dijous des del Marroc, i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial. El PP afirma que compliran la llei, però els presidents autonòmics com Díaz Ayuso defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. I l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. La Policia Nacional li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. Salvament Marítim rescata una pastera amb 26 persones prop de Mallorca, tot just un dia després que morissin 19 migrants, intentant també arribar a les illes. Aquesta ruta migratòria que surt d'Algèria s'ha convertit en una de les més perilloses del Mediterrani. Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a Llanes, a Astúries. El crim ha passat a dins de la caserna de la Guàrdia Civil quan l'home hi ha entrat i li ha disparat. L'agressor, que també ha disparat contra els altres agents, ha acabat morint en l'intercanvi de trets. La víctima constava en el sistema de Biogen per denúncies de maltractaments i s'investiga com un cas de violència masclista. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi consensuades amb el sector educatiu i els agents econòmics i socials. L'objectiu, doncs, és superar el bloqueig actual del departament i evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna per un atac massiu a Rússia, a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries per protegir la capital. I la cultura torna a omplir de vida els carrers més petits de Catalunya amb la 6a edició del Festival Itinera. A través de concerts de petit format, el certamen apropa la música al territori i descobreix també aquests espais al públic.
1: Esports.
2: Als campionats d'Europa de natació de París, l'equip espanyol de natació artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'equip hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lluís Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Tió ha guanyat la seva 6a medalla en aquests campionats d'Europa. Una d'or, 4 de plata i una de bronze. El Barça ha presentat avui la davantera brasilena Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també el nou entrenador del bàsquet, Alexander Sekulic. A l'Espanyol, Quique García l'operen avui de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i el Sabadell ha fet oficial que incorpora el central Edgar González, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
0: I ens falta el temps. Tarda de sol en molts indrets, també amb alguns ruixats, menys extensos i intensos que ahir, això sí, al Pirineu i al Prepirineu. Ambient ben calorós, però amb menys humitat que els darrers dies. I demà a la tarda el temps es complicarà també amb ruixats i tempestes localment forts.
1: Trescat Info.
0: 4 i pràcticament 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
1: Trescat Info.
0: El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució d'aquests nens i adolescents. La crisi ha generat, de retruc, tensió interna també a les files del PP. La direcció assegura que compliran la llei que els obliga a acollir menors, però alguns governs autonòmics no ho posaran fàcils. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i per llei a aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: Però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels 4 governs autonòmics que té en Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir a aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
5: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almed Curra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
6: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, que són ciutadans espanyols com los que más.
3: però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
1: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
3: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
0: Doncs bé, l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o bé si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que en l'informe li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles, també la identitat dels immigrants i, si pot, la causa de la mort de les 79 víctimes. A la Policia Nacional li ha sol·licitat un informe per aclarir doncs, si l'entrada de migrants rescat respon a una acció dirigida per un grup criminal. I l'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europea per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i també el tràfic de persones, entre d'altres. I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a través de les xarxes per intentar una altra vegada una entrada massiva de migrants a Espanya el proper 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix, tal com ha explicat a 3CAT Info el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Àlex Lozano.
7: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
0: Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de 70.000 migrants, a poc es clarifica com es va organitzar doncs, aquest episodi, el més important i tràgic de la història d'Espanya. L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa, segons Lozano, i per la difusió es va aprofitar una estructura digital ja existent sobre la migració irregular, on es comparteixen consells i trucs amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més també de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després també van saltar a TikTok i a Instagram. I, per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no se n'ha pogut detectar un responsable únic.
7: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, a aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere.
0: El detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera, com ja s'havia especulat, va ser doncs, la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol, en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes la van difondre cada cop més distorsionada i al final semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja doncs, a Espanya. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es va difondre instruccions concretes per creuar.
7: No tenien un hora.

0: establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per a aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
1: De tot plegat, se van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport, serveis de menjar, també incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior i corrobora també la Comissió Europea. I en aquest sentit, la Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per haver participat en l'episodi de Ceuta organitzant els creuaments o bé transportant migrants sense llicència o superant les limitacions de passatgers, entre d'altres. I més qüestions, també han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres del sud-oest de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten des d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar dos supervivents que van explicar que 17 persones havien mort durant el trajecte i que els cadàvers eren al mar. Una altra pastera també es va localitzar prop de Cabrera, amb dos morts i 19 supervivents. La presidenta balear, Magda Proens, exigeix al govern central un pla específic per les illes.
2: 3CAT Info.
1: Un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, que també era agent del cos, a dins de la caserna de la policia a Llanes, a Astúries. L'home ha disparat també contra altres agents de la caserna que intentaven contenir. L'agressor ha acabat morint en l'intercanvi de trets. Els fets han passat cap a 2:15 del migdia, quan l'home ha entrat a la caserna i ha disparat a la víctima, amb qui tenia 3 fills en comú. També ha acabat ferit greu un altre agent per un altre tret, i la víctima constava en el sistema Biogen per denunciar de maltractaments. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere ja ha denunciat que investiga el crim com un cas de violència masclista. Si es confirma aquest cas, aquest any ja han mort assassinades 34 dones.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de temps, de fins a 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat ara sobre la taula en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, amb l'objectiu de superar el bloqueig actual del departament, que s'ha vist immers en diferents crisis. L'última, recordem, amb les proves PISA. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics de tradició democràtica, també el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció de cada color polític de cada govern.
3: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura, i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: La idea és crear un gran pacte de país per l'educació, que no és nova del tot. El departament ja ho va proposar el mes de juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits menys el PP i Vox. El president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui també a d'altres àmbits estratègics, com per exemple el de transport, les infraestructures o l'habitatge. I des de l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic, han rebut la proposta amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquests grups d'experts.
4: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant, i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
2: 3CAT Info.
1: Els bombers acaben de retirar ja els efectius terrestres que treballaven a l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça, davant la previsió de tempestes durant les pròximes hores. Els mitjans aeris continuaran operant, però mentre les condicions meteorològiques ho permetin. Aquest matí els bombers havien aconseguit una fita, però important, treballar per primera vegada amb mànegues d'aigua directament a la cua del foc. L'incendi continua, això sí, actiu i afecta prop de 110 hectàrees. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
5: Els equips d'extinció terrestre donen per acabada la jornada d'avui, mentre l'helicòpter bombarder continua mentre no comenci la tempesta prevista per aquesta tarda.

0: Abans, però, aquests efectius terrestres han pogut accedir a una zona fins ara inaccessible pel risc de despreniments de roques i han consolidat la cua de l'incendi amb línies manuals d'aigua. Un cop acabades aquestes maniobres, però, s'han retirat, com dèiem, per motius de seguretat davant l'arribada del mal temps. El cap d'intervenció, Xavier Castellarnau, ja adverteix que serà un incendi de llarga durada.
1: Pel que fa a la durada de l'incendi, fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies.
0: De moment són gairebé 109 les hectàrees afectades, de les quals una trentena corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un espai especialment sensible perquè és l'hàbitat del gall fer, una espècie protegida i en perill d'extinció, i també zona habitual de pas de l'ós bru. És el director de l'espai natural, Lluís Florit.
2: És una trentena ja han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de gall fer, i teníem molta por de que arribés ja cap al sector d'aquí més de la Vall de Boí, perquè ja hauria iniciat l'afectació a parc estricte.
0: Malgrat això, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
3: Un quart de cinc en punt.
4: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la tranquil·litat, per l'ambient assolellat a gran part del país. Només a les comarques del Pirineu, interior de Girona i nord de la Catalunya central s'espera el creixement d'alguns núvols, i ja hi són o ja hi eren a primera hora de la tarda, i s'esperen alguns ruixats, la majoria de caràcter febles o localment moderat, a punts del Pallars, del Ripollès o al nord d'Osona. Tot això en un dia càlid. Avui les temperatures han pujat, especialment a les comarques de Girona i a la costa. A les comarques de Girona, màximes les més altes a la parada del país, amb valors que han arribat als 38 graus a Cabanes i Espolla, a Girona 37 i també a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'ha enfilat cap als 38 graus. Aprofitem el sol d'avui perquè de cara demà tornarem a parlar de núvols, de ruixats i de tempestes. Demà a la tarda tornen les tempestes intenses, les possibles calamarsades, i en aquest cas no només quedaran concentrades al Pirineu i a la Catalunya central, sinó que poden arribar a punts de l'interior de Barcelona, també al nord del Pla de Lleida. Podrien ser aquestes tempestes localment intenses. Demà les temperatures tendiran a davallar.
4: 3CAT Info. Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
7: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
6: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
3: Passen tot just 2 minuts d'un quart de cinc. Obrim plana internacional. Aquesta matinada, Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries ara per protegir la capital. Ja hi ha almenys 17 morts i també una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
8: Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
9: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per a la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
8: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Pochta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
3: Israel ha començat a llançar atacs al sud del Líban en resposta al que consideren una violació

0: condicionen el desarmament de Hezbollah. I les perspectives d'un acord de pau a l'Orient Mitjà i l'abaratiment també del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que ahir ja va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys i ja passa als 20.100 punts. Tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavier Puig, el professor de finances de la UPF Barcelona School of Management i també president de la gestora de fons Jess Juris, assenyala la bona marxa de l'economia i els bons resultats que estan tenint les empreses com a impuls d'aquests rècords.
1: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs borsaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava en algun lloc, les empreses del món, les empreses americanes, les empreses europees, les empreses asiàtiques, van bé. La borsa el que cotitza és els beneficis que generen les empreses que justament cotitzen.
0: El preu del petroli, tot i un petit repunt, avui es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, és el preu més baix en més de 3 setmanes, però encara es manté força per sobre de quan va començar la guerra a finals del mes de febrer. 3CAT Info. 3CAT Info. Els manifestants agredits per la policia a Palma després de la manifestació històrica contra la massificació presentaran 25 denúncies i una de col·lectiva contra els agents. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Palma de Mallorca, Caterina Carmany.
2: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
3: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops als escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, què estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, què estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
2: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
0: I avui és la segona jornada de vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i també una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg d'aquesta jornada. La vaga està provocant, doncs, retards en el 30% dels vols de sortida. I, a més, alguns avions també s'estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther Garcia és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
4: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
0: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més gran encara de passatgers. L'empresa presta serveis, recordem, a companyies com, per exemple, Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o bé Qatar Airways. I en marxa una nova edició del Festival Itinera que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya. Si és que Joaquim Albalacte.
5: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
6: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
5: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
7: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu. I això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs al ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
5: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.

0: Esports. Eduard Solà, molt bona tarda.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda. Els campionats d'Europa de natació, la selecció espanyola de natació artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'hora està per l'equip neutral i el bronze per Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. La cançó triada per l'equip d'Andrea Fuentes, que ha competit a primera hora d'aquesta tarda, ha estat el Bergein de Rosalía. Amb aquest resultat, Iris Tió ha guanyat la sisena medalla en aquests campionats d'Europa. Ha guanyat una medalla d'or, quatre de plata i una de bronze. D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí. El Barça ha presentat avui a la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulic. Sekulic té 48 anys, ja ha signat per dues temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia.
2: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
3: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions. Molta lluita a pista.
2: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
3: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
1: Presentació del nou entrenador de bàsquet del Futbol Club Barcelona i el Barça femení de futbol han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, que té 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu de cara a aquesta pròxima temporada. Nicoli ha firmat fins al 2030 i diu que és un somni fer realitat.
4: I think when I heard that I didn't believe in the
5: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
4: I didn't take the opportunity as well.
1: El Barça femení ha anunciat que jugarà un amistós contra el Manchester City. El rival d'on prové Nicoli serà el dissabte, dia 15 d'agost, a les 5 de la tarda a Anglaterra. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caça talents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic Madrid per part del Barça. Des del Club Blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui acabar desencallant la situació. Més futbol. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. El Club Blanc i Blau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps haurà d'estar de baixa. També a l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja va jugar-hi, s'ha dit la temporada passada. A segona divisió A, per acabar ja amb el món del futbol, expliquem que el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, català de 29 anys, s'ha dit per l'Almeria fins a final de temporada.
0: Tresca Tinfo.
1: Pendents a aquesta hora de la cinquena etapa del Tour de França femení, que ja la tenim en marxa, és una etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya, dos dels quals són de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Roysier, ha sortit com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder. Fa uns instants que hem parlat del Barça de bàsquet, de la presentació de Sekulic com a nou entrenador, però tenim més notícies de bàsquet. Per exemple, Yannick Crac, l'epivot del Joventut, ha signat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, cedit fins a final de temporada. L'Ilerna Lleida incorpora Miquel Garianota Indía al seu cos tècnic per la temporada 2026-2027. El tècnic va s'uneix al projecte com a entrenador assistent. I encara en bàsquet, la pivot del Madrid, Gabriel Dec, ja té passaport espanyol i, per tant, l'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. Més coses. En tennis, Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 del mes d'agost a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig i aquest matí en un comunicat. Alcaraz es podria perdre també l'obert dels Estats Units. I encara un parell de punts més de futbol. Mohamed Salah ha fitxat pel Trabzonspor turc, club de la ciutat de Trebisonda a la costa del Mar Negre. El davanter egipci arriba lliure després de jugar 9 temporades al Liverpool anglès. I el futbolista de la Costa d'Ivori, Yann Diomandé, vinculat a les últimes setmanes al Real Madrid, s'ha reincorporat avui a la concentració del seu club, el Leipzig alemany.

0: Són 4:45, com sempre, repassem els principals titulars d'aquesta hora. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta, arribats dijous des del Marroc, i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial. El PP afirma que compliran la llei, però els presidents autonòmics com Díaz Ayuso defensen el retorn dels menors dels seus països d'origen. I l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís abans de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. A la Policia Nacional li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal, tot plegant arran de la denúncia de Justitia a Europa. I Salvament Marítim ha rescatat una pastera amb 26 persones prop de Mallorca, tot just un dia després que morissin també 19 migrants intentant arribar a les illes. Aquesta ruta migratòria, que surt d'Algèria amb destí a les Balears, s'ha convertit en una de les més perilloses del Mediterrani. I fins les 5 en punt, també us explicarem més notícies, com per exemple el cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2,5 tones d'aquesta droga sintètica. També que Trànsit intensifica fins diumenge l'ús de radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals fan una campanya per reduir la sinistralitat. De seguida, tots els detalls. O que el Love of Lesbian actuarà per les festes de la Mercè. És el nom que faltava, doncs, per saber de la programació musical de la Festa Major de la ciutat. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina i Esbatlana. I en esports, Eduard Solà, què hi podem afegir?
1: Doncs que els campionats d'Europa de natació de París, l'equip espanyol de natació artística ha guanyat la medalla de plata, la prova de rutina acrobàtica, a l'equip Iairis Tió i els també catalans González, Lluís, Ferrer i Hernández. Amb aquest resultat, Tió ha guanyat la seva 6a medalla en aquests campionats d'Europa.
0: I el temps, tarda de sol en molts indrets, també amb alguns ruixats menys extensos i intensos, això sí que ahir al Pirineu i al Prepirineu. Ambient ben calorós, però amb menys humitat que els darrers dies. Demà a la tarda el temps es complicarà amb ruixats i tempestes localment fortes. Dos quarts i tres minuts de cinc. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució d'aquests nens i adolescents. La crisi ha generat també de retruc tensió interna, però a les files del PP. La direcció assegura que compliran la llei que els obliga a acollir menors, però alguns governs autonòmics no ho posaran fàcil. Madrid, Paula Brujats.
2: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i per llei a aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
3: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
2: Però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels quatre governs autonòmics que té en Vox, i alguns presidents populars es neguen a acollir a aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
4: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
2: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almed Curra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
5: Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, que son ciudadanos españoles como los que más.
2: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
6: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
2: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
0: L'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o bé si tenia alguna informació prèvia sobre aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que en l'informe li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, també les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants i, si pot, la causa de la mort de les 79 víctimes. A la Policia Nacional li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa també arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. I també us expliquem que han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres del sud-est de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten des d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar dos supervivents, que van explicar que 17 persones més havien mort durant el trajecte i els cadàvers eren al mar. Una altra pastera també es va localitzar a prop de l'illa de Cabrera, amb dos morts i 19 supervivents. La presidenta balear, Magda Proens, exigeix al govern central un pla específic per les illes. I obrint plana internacional, el Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negocis. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí, Javier Milei, i també el seu homòleg, Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca.
7: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
8: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
7: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
9: Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. I jo gosto del poble argentino.
7: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
0: I una informació que us destacàvem al sumari, el cop a la branca europea del càrtel de Jalisco, a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica. El circuit de la droga començava a Mèxic, allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla, i en aquest estat s'enviava en contenidors i per via marítima a França. D'allà, una empresa logística cap a Barcelona. De Barcelona anava a un laboratori en finca d'Almenar, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren, doncs, capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
10: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta. Todos esos movimientos que puede precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría, es decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo como lo van a ver ustedes ahí en una botella líquida.
0: La metamfetamina és un fort estimulant i té altres noms, com per exemple tina. Es fuma normalment en pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci, el seu director, Josep Rovira, ha explicat en declaracions a aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt estès.
11: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. Sobretot s'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
0: I per la seva potència i la curta durada dels efectes, segons Rovira, genera també molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esquerra Republicana Girona viu un autèntic terratrèmol després de la filtració d'uns àudios en què el candidat a l'alcaldia, Marc Puigtió, desqualifica els regidors actuals i assegura que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades. Clara Jordan.
12: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
12: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
14: L'Adam acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol, per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
12: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
15: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
12: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
0: I la Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan les obres al seu govern autonòmic. Segons el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de la comissió. Però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet la premsa a la Conselleria de la Presidència.
16: Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí, de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
0: En una piulada a X, el ministre i secretari general del PSOE a Madrid, Òscar López, acusa Ayuso de ser un pou sense fons i li reclama que dimiteixi. Enmig de la tempesta política, 24 hores després que es fes pública la compra, l'executiu d'Ayuso va anunciar que posava a la venda l'àtic i 4 immobles més i que destinaria els diners als damnificats pels incendis que han afectat la Comunitat de Madrid.
17: 3Cat Info.
0: Trànsit intensifica fins aquest diumenge l'ús de radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals fan una campanya per reduir la sinistralitat, que implica més controls i també més radars a tot Catalunya, tant a carreteres com en zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i en algunes ocasions és la causa principal també dels sinistres. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra en declaracions a 3Cat Info.
18: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En el que portem d'any, 80 persones han mort ja a les carreteres i autopistes catalanes. En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana, es van multar cada dia 4.800 conductors. I des d'avui Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres en zones de situació d'emergència, per exemple, per un incendi o bé per un desastre natural. És el primer vehicle de tot l'Estat que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions. El vehicle, que té una autonomia de fins a 48 hores, és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o bé via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de la població. Sentim Albert Tort, és el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
19: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
0: El vehicle serà útil per a Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges SLR de confinament. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil.
20: aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
0: Aquesta iniciativa pionera a tot l'Estat està coordinada a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb la participació també de Telefònica, Vodafone i MasOrange.
17: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Tarda, però tranquil·la arreu del país. Les tempestes tan intenses d'ahir no tornaran avui, però sí que tindrem més calor. Avui, amb el cel serè arreu, però també amb núvols que creixen i apareixen cap al sector del Pirineu, interior de les comarques de Girona, i en aquest sector, cap al Pirineu, poden deixar alguna precipitació, i fins i tot alguna tempesta, però de caràcter feble, localment moderat, preferentment cap al Pallars, també algunes pot escapar cap al Ripollès o al nord d'Osona. Ja diem, res a veure amb les tempestes tan intenses d'ahir. Tot això amb unes temperatures càlides. Avui han pujat i molt les temperatures a les comarques de Girona i també a la façana costanera. Destaquem, per exemple, Cabanes i també Espolla amb 38 graus, Girona amb 37 graus. El canvi de temps el tindrem de nou demà. Després d'un matí de dijous plàcid, demà a la tarda tocarà obrir el paraigua i estar expectant a l'evolució de les tempestes perquè de nou demà tornaran a ser intenses, no només per acumulació, sinó també amb la possibilitat de que aparegui la calamarsa i la pedra. Demà les temperatures amb més nuvolositat i amb aquestes precipitacions tendiran a davallar.
17: Tresca Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
22: S'està desamericanitzant el món? If tomorrow all the things
23: were gone. Donald Trump, desembre del 2025.
22: Amb la nova estratègia de seguretat nacional, el domini americà de l'hemisferi occidental no es tornarà a qüestionar. Ara ja no parlem d'ordre. Avui parlem de desordre global.
23: Ludovic Tourné, professor d'Història Global de la Universitat de Ginebra, autor del llibre Americanització, una història mundial.
22: Crec que aquest és realment un punt d'inflexió, perquè estem sent testimonis del desmantellament de l'estructura que es va construir després del 1945. I com a europeus no hauríem de ser nostàlgics del passat, sinó inventar com sigui alguna cosa nova. Perquè avui, clarament, estem veient un retorn a la lògica dels imperis.
24: El retorn de Donald Trump a la Casa Blanca ha capgirat el món. Els Estats Units s'estan imposant per la força, amenaçant amb el retorn de l'expansionisme territorial del segle XIX, debilitant les institucions internacionals, començant per l'ONU, i creant un escenari de caos que genera angoixa i desconfiança entre els seus aliats, sobretot a la Unió Europea i entre els membres de l'OTAN. Aquesta imposició de poder dur està debilitant el seu poder tou, el que en relacions internacionals s'anomena soft power, és a dir, la capacitat de seduir i fascinar, ingredients claus de l'enorme influència que els Estats Units han exercit com a imperi al món des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Davant aquesta realitat, s'està desamericanitzant el món? Ho fa per voluntat pròpia? Ho fa per la força? Quines han estat les fonts de poder dels Estats Units, a banda de la seva capacitat militar i econòmica? Cal revisar-les?
22: La veritat és que parlar de desamericanització és molt complex, perquè els Estats Units són encara la primera potència mundial, malgrat que la Xina els estigui desafiant. Per tant, seria un error parlar del declivi dels Estats Units, però crec que existeix un procés de desamericanització en el sentit que els Estats Units, que eren o es consideraven un model durant la Guerra Freda, avui, amb l'arribada de Donald Trump, ja ni tan sols els importa si són un model o no ho són.
24: Amplem el focus ara amb altres historiadors, escriptors i intel·lectuals.
25: Ei, títeme preguntó si tengo mucha novia.
23: Mohsin Hamid, Novel·lista pakistanès. Va estudiar a Harvard als Estats Units i escriu sobre raça i migració, entre d'altres.
1: L'atractiu dels Estats Units és que era el país de tothom. Si ens mudàvem allà, tots podíem convertir-nos en americans. Així que ens l'imaginàvem com un país que d'alguna manera també era nostre. Però què passa quan un país així comença a dir no, si has arribat fa poc o fins i tot si ets ciutadà, no et tractarem com un igual. I si ets un migrant recent, t'atemorirem i destruirem les nostres aliances i amenaçarem d'envair, no sé, Canadà. Això debilita el poder tou dels Estats Units.
23: Sam Abrams, traductor, poeta i crític nord-americà, resident a Catalunya des de fa dècades.
3: Ara per ara, hi ha dues Amèriques. Pel que fa a Trump, una desamericanització accelerada, de dir, tio, no es pot anar pel món així. Però per l'altra banda, la reacció que ell està generant, jo crec que genera un sentit de profunda solidaritat arreu del món, amb el qual crec que hi ha al mateix temps un procés de desamericanització per una banda i per l'altra reamericanització.
24: Tant Sam Abrams com la següent convidada en aquest reportatge ens esperonen a revisar certeses, històries i mites.
3: Cadascun d'aquests des paraules mítiques d'Amèrica, democràcia, bueno, democràcia, mirem-ho, la història dels Estats Units des de la seva incepció al segle XVIII té moltes mancances democràtiques. Si tu no ets ciutadà del país, que és el que passava amb els amerindis, no tenien dret a vot. I això ha passat fins al segle XX. Això de la democràcia i de la llibertat l'hem de matisar. Els Estats Units mai ha afrontat de veritat la seva tràgica història.
23: Nasrin Malik, periodista britànico-sudanesa, escriu als principals mitjans del món sobre neocolonialisme o raça.
4: Quin rol han jugat els Estats Units en aquesta era de postguerra que hem considerat estable i democràtica? Quin rol han jugat els Estats Units a l'hora d'estabilitzar dictadures o d'impedir que la democràcia es consolidi al sud global, Àfrica i Amèrica Llatina? Ens hem d'informar més sobre què és aquesta Pax Americana, el que ha suposat per molta gent. Va ser pacífica? Va ser realment estable? Potser estabilitzar un sistema en què els Estats Units i els seus aliats estaven segurs? Sí. Però què va significar per la resta del món?
24: I el futur?
23: Ben Ehrenreich, escriptor i periodista nord-americà, especialista en geopolítica i canvi climàtic, guanyador de l'American Book Award.
5: Al llarg de la història hem vist períodes en què tot s'ensorra. I això significa guerres, com la Primera i Segona Guerra Mundial. I significa grans revoltes socials. En un moment en què afrontem reptes sense precedents vinculats al canvi climàtic, crec que tot plegat és bastant aterridor.
6: És un informe de Cèlia Cernades. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a la web i a l'app de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Set minuts per les 5. El concert estrella de les festes de la Mercè d'aquest any tindrà aquest so. Cuando todo se tuerce. Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint doncs escenari amb Al·lèrgiques, el Polen, la Pegatina i Svetlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona. La banda, liderada per el cantant Santi Balmes, presentarà el seu espectacle dins de la gira de l'últim disc, Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert seu a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida a partir del mes de desembre. Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més també d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són habituals a les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà un significat ben especial. I avui al vespre el castell del Mur del Pallars Jussà es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de música a cada racó, un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el 10è aniversari. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
2: El projecte del col·lectiu Suakai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi. Una combinació eclèctica que detalla la directora de Suakai, Claudia Ausés.
7: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un ospaz, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto de Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Miquel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músicas y músicos de diferentes estilos, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
2: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
0: Esports. Eduard Solà, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Els campionats d'Europa de natació, la selecció espanyola de natació artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'or està per l'equip neutral i el bronze per Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. La cançó triada per l'equip que lidera Andrea Fuentes ha estat el Bergein de Rosalía. Amb aquest resultat, Iris Tió ha guanyat la seva sisena medalla en aquests campionats d'Europa. Una d'or, quatre de plata i una de bronze. D'altra banda, el saltador barceloní Max Lignan no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també ha presentat el nou entrenador del bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ja ha signat per dues temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Sekulić ha parlat així dels temes bàsics del seu joc.
9: So togetherness. To play as one unit would be the most important thing.
10: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
9: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
10: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
9: Short, what I would like this team to look like.
8: Alexander Sekulić al Barça de bàsquet i el Barça femení de futbol ha presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu de cara a la pròxima temporada. Nicoli ha firmat fins al 2030 i ha dit això.
25: I think when I heard that I didn't believe in the
26: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
25: I didn't take the opportunity as well.
8: El Barça femení ha anunciat que jugarà un amistós contra el Manchester City, el rival d'on prové Nicoli el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. D'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió a la Lliga Escocesa. Més coses, el director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caça talents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. Des del Club Blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui acabar desencallant la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. El club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps haurà d'estar de baixa. També a l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja hi va jugar, s'ha dit, la temporada passada. I a segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada. Pendents de la cinquena etapa del Tour de França femení, que ja està en marxa. És una etapa de 140 quilòmetres, 8 ports de muntanya, dos dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Roysier, ha sortit com a líder de la general després que hi va guanyar la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder. I encara tenim temps per un últim apunt de bàsquet. Abans hem parlat de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça. D'altra banda, Yannick Crac, l'epivot del Joventut, ha signat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada.
17: Trescat Info.
11: Bona tarda, són les 5. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta, arribats dijous des del Marroc, i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial d'aquests menors. El PP afirma que compliran la llei, però presidents autonòmics, com Díaz Ayuso, defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. El Ministeri de l'Interior i experts en xarxes socials identifiquen una nova crida per entrar massivament a Espanya el 15 d'agost a través de Ceuta o de Melilla. L'episodi de fa gairebé una setmana es va articular a través d'una infraestructura digital preexistent de 25 comptes de Facebook i altres grups tancats a través de WhatsApp, fins que els missatges es van fer virals. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i els agents econòmics i socials. L'objectiu és superar el bloqueig actual del departament i evitar que les polítiques educatives vagin canviant en funció del color polític de cada govern. Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a Llanes, Astúries. El crim ha passat a dins de la caserna de la Guàrdia Civil, quan l'home hi ha entrat i li ha disparat. L'agressor, que també ha disparat contra els altres agents, ha acabat morint en intercanvi de trets. La víctima constava en el sistema Biogen per denúncies de maltractaments i s'investiga com un cas de violència masclista. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna per un atac massiu de Rússia a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries per protegir la capital del seu país. El director de cinema Isaac I. Lacuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, que s'està rodant aquests dies a la capital del Pla de l'Estany. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix.
17: Esports.
8: Als campionats d'Europa de natació de París, l'equip espanyol de natació artística ha guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica. A l'equip hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Tió ha guanyat la sisena medalla en aquests campionats d'Europa, una d'or, quatre de plata i una de bronze. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Kerolyn Nicoli per l'equip femení de futbol i també el nou entrenador de bàsquet Alexander Sekulić, l'equip blaugrana. Mentrestant, a l'Espanyol, a Quique García l'operen avui de la lesió del tendó del bíceps femoral de la cama dreta. I el Sabadell ha fet oficial que incorpora el central Edgar González, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
11: Pel que fa al temps, tindrem una tarda prou estable arreu de Catalunya, amb un bon sol. Només a les comarques del Pirineu i a l'interior de Girona hi haurà cel variable. S'esperen alguns ruixats al Pirineu i al nord d'Osona, sense repetir, això sí, la intensitat que s'hi va veure ahir. La calor aquesta tarda és intensa, amb màximes que ja han arribat als 38 graus.
17: Trescat Info.
11: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Aquesta hora us informa Eloi Barrera.
17: Trescat Info.
11: El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució d'aquests nens i adolescents. La crisi ha generat de retruc una tensió interna a les files del PP. La direcció dels populars assegura que compliran la llei que els obliga a acollir aquests menors, però alguns presidents autonòmics avancen que no ho posaran fàcil. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
12: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i, per llei, aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
13: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
12: Però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels quatre governs autonòmics que té en Vox, i alguns presidents populars es neguen a acollir aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
14: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
12: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almed Curra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
15: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, que són ciutadans espanyols com los que más.
12: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta, i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
16: Aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
12: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
11: Gràcies, Paula. Per cert, que la Fiscalia de Tetuán, al Marroc, processa 25 persones per la seva participació logística en el creuament massiu de migrants a Ceuta dijous passat. Segons la Fiscalia, els processats van organitzar directament els creuaments o van transportar passatgers sense llicència, entre d'altres. Entre els càrrecs hi ha excedir el nombre de passatgers permesos, insults i agressions a membres de les forces de seguretat o permanència il·legal al país després de l'expiració del visat. I justament sobre aquesta acció que va tenir lloc la setmana passada, el Ministeri de l'Interior està analitzant una crida a les xarxes per intentar una altra acció com aquella, una altra entrada massiva de migrants a Espanya, en aquest cas prevista pel 15 d'agost. Experts en xarxes socials confirmen que aquesta crida existeix, tal com ha explicat a 3Cat Info el professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, Àlex Lozano.
18: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
11: Gairebé una setmana després d'aquella entrada sobtada de 70.000 migrants, a poc es va aclarint com es va organitzar aquell episodi. L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa, segons explica Lozano. Per la difusió es va aprofitar una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs amb 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més també de dos grups de WhatsApp. Eren vídeos curts, amb molta càrrega emocional, que després van saltar a TikTok i a Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere. Això sí, no se n'ha pogut detectar un únic responsable.
18: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere.
11: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen servei als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses màfies i traficants, tal com assegurava el Ministeri de l'Interior. I en relació encara amb aquest fenomen migratori, avui hem sabut que s'han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que, en aquest cas, surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar dos supervivents, que van explicar que 17 persones havien mort durant el trajecte i que els cadàvers eren al mar. Una altra pastera es va localitzar a prop de Cabrera, amb dos morts i 19 supervivents. La presidenta balear, Magda Provenç, exigeix al govern central un pla específic per les illes.
17: 3Cat Info.
11: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de fins a 12 anys que permeti garantir l'estabilitat del sector. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi que generin consens entre els partits polítics, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada, com dèiem, uns 12 anys, per evitar que les polítiques educatives vagin canviant cada vegada que hi hagi també un canvi de govern.
1: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
11: La idea de crear un gran pacte de país per l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar al juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys PP i Vox. En tot cas, la proposta de Junqueras ja té resposta per part de l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic. Hi ha cert escepticisme. Admeten que l'educació sí necessita estabilitat, però consideren que la proposta de Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
3: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres som fórmules abstractes.
17: 3CAT Info. 3CAT Info.
11: Avui és dimecres 5 d'agost de 2026. Un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, Astúries. Després ha obert foc contra altres agents que intentaven aturar-lo i ha acabat morint pels trets rebuts durant la intervenció. A l'intercanvi de trets, un altre agent policial ha resultat ferit greu quan intentava ajudar la víctima. Segons fonts pròximes a la investigació, l'agressor tenia expedients oberts per violència masclista i feia pocs dies que havia estat apartat del servei. Per això ja no disposava de l'arma reglamentària i hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins de la mateixa caserna. Les mateixes fonts apunten que no va accedir a l'edifici per la porta principal, sinó per un altre punt que coneixia perquè havia estat destinat anteriorment allà, a Llanes. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere investiga el cas com un possible crim masclista. Si es confirma, aquest any ja serien 34 les dones assassinades per violència masclista. I cop policial a la branca europea del càrtel de Jalisco, Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la policia espanyola i l'oficina antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manar, al Segrià. S'han detingut 30 persones i s'han intervingut 2,5 tones d'aquesta droga sintètica. El circuit d'aquesta droga començava a Mèxic. Allà es produïa i la diluïen en aroma de vainilla. Llavors ho enviaven en contenidors cap a França i d'allà a una empresa logística de Barcelona. De Barcelona anava a aquest laboratori d'Almenar, al Segrià, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. De fet, en 72 hores podien extreure fins a 800 quilos d'aquesta metamfetamina. Alejandro Martínez, l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policía Nacional.
4: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta. Todos esos movimientos que puede precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría, es decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo, como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
11: La metamfetamina és un fort estimulant i té altres noms, com ara tina. Es fuma normalment en pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, el seu director Josep Rovira ha explicat en declaracions a aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està cada vegada més estès.
19: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. S'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
11: Per la seva potència i la curta durada dels efectes, segons Rovira, aquesta metamfetamina genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques, amb paranoies, insomni i agitació. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident d'ahir al vespre a la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona, que ha provocat 9 persones ferides, dues de menys greus i la resta lleus. El SEM confirma que 8 de les persones ferides són menors d'edat i que 5 les han traslladat a l'Hospital de Vic. Els fets van passar, com us dèiem ahir la nit, l'últim dia de la Festa Major d'aquesta població. L'atracció on hi va haver l'accident és l'anomenada Disco Show. És una plataforma circular d'aquestes que donen voltes inclinades al ritme de la música. Per causes que ara s'investiguen, el mecanisme de l'atracció va fallar i va provocar que la porta s'obrís en marxa. Els Mossos han anat aquest matí al lloc dels fets per prendre imatges i començar la investigació. Després de l'accident, per cert, l'Ajuntament va decidir clausurar la resta d'atraccions que avui ja s'estan desmuntant. I a aquesta hora, quan falta un minut per un quart de sis de la tarda, està tallada la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies Renfe entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà. La causa, el motiu, un robatori de cable de coure. Segons Adif, el robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Mentrestant, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig i Puigcerdà i la Tor de Querol. A la resta de la línia, els trens estan suspesos per les obres que ja s'hi feien.
17: El temps.
11: La previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la tranquil·litat, per l'ambient assolellat a gran part del país. Només a les comarques del Pirineu, interior de Girona i nord de la Catalunya central, s'espera el creixement d'alguns núvols, i ja hi són o ja hi eren a primera hora de la tarda, i s'esperen alguns ruixats, la majoria de caràcter febles o localment moderat, a punts del Pallars, del Ripollès o al nord d'Osona. Tot això en un dia càlid. Avui les temperatures han pujat, especialment a les comarques de Girona i a la costa. A les comarques de Girona, màximes les més altes a la parada del país, amb valors que han arribat als 38 graus a Cabanes i Espolla, a Girona 37 i també a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'ha enfilat cap als 38 graus. Aprofitem el sol d'avui perquè de cara a demà tornarem a parlar de núvols, de ruixats i de tempestes. Demà a la tarda tornen les tempestes intenses, les possibles calamarsades i, en aquest cas, no només quedaran concentrades al Pirineu i a la Catalunya central, sinó que poden arribar a punts de l'interior de Barcelona, també al nord del Pla de Lleida. Podrien ser aquestes tempestes localment intenses. Demà les temperatures tendiran a davallar.
11: Gràcies, Néstor. Per cert, que l'Ajuntament de Lleida ha repartit les primeres 45 polseres a personal municipal que treballa al carrer per prevenir cops de calor. El dispositiu avisa si la temperatura de la persona puja fins a nivells perillosos. Segons l'Ajuntament, segons la Paeria, malgrat les temperatures disparades que s'han viscut aquest estiu a Lleida, no han hagut d'atendre cap treballador afectat. Informa des de Lleida, Estela Busoms.
6: Els primers a rebre la polsera han estat membres de la brigada municipal que reparen voreres al barri de Balàfia. L'alcaldessa accidental, Carme Valls, explica com funcionen.
20: Detectar quina és la temperatura corporal de la persona, sona, s'encén una, fa com una vibració, com un zumbido, a partir de 37,8 graus, i el que te diu és: para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't, i per tant el que, és el que ha de fer el treballador.
6: Y el Rafael ha estat el primer que l'ha estrenat.
21: Hombre, muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar. Eso sí es verdad.
6: Cada polsera costa uns 60 euros i de moment se'n reparteixen 45, però segons la Paeria, si veuen que és útil, ampliaran el repartiment a altres perfils que també passen hores al carrer com educadors socials, monitors o agents de la Guàrdia Urbana. El dispositiu també avisa si la temperatura ambiental supera els 42 graus, però en aquest cas els treballadors ja no haurien d'estar al carrer. D'altra banda, 123 persones que fins ara dormien al ras a l'espera de trobar feina a la campanya de la fruita han passat la nit al segon pavelló habilitat per l'Ajuntament de Lleida per atendre aquest col·lectiu. S'hi podran estar fins al 17 d'agost.
17: Resca Info.
11: Els manifestants agredits per la policia a Palma, després de la manifestació històrica contra la massificació turística, presentaran 25 denúncies i una de col·lectiva contra aquests agents policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Anem fins a Palma, Caterina Carmen Jaume.
22: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
23: La policia havia marxat
0: però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a les escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
22: Menys turisme, més vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
11: I avui és la segona jornada de vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat de Barcelona. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg del dia. La vaga, de fet, està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. A més, alguns avions s'estan enlairant sense les maletes dels passatgers. Els sindicats convocants denuncien que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu que hi hagi un volum més gran de passatgers. 3CAT Info.

0: part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
1: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per a la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
0: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Pochta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
2: Israel ha començat a llançar atacs al sud del Líban en resposta al que consideren una violació de l'alto al foc per part de la milícia libanesa de Hezbollah. Abans, l'exèrcit israelià ha demanat als veïns de la localitat del Mansouri, al sud del Líban, que evacuïn la zona. És el primer avís d'aquest tipus en més d'un mes. En paral·lel, a Roma segueixen les converses entre el Líban i Israel amb el suport dels Estats Units i el rebuig de Hezbollah. Entre d'altres, l'objectiu d'aquestes converses és mirar d'arribar a un acord per consolidar el desplegament de l'exèrcit libanès a la zona pilot evacuada per Israel al sud del Líban, una operació que els israelians condicionen justament al desarmament de Hezbollah. I el Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb aquest país. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí de Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca.
3: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat el fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
4: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
3: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
5: Eu no faré nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino.
3: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta a la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
2: Gràcies, Joan. I de tornada a casa nostra, parlem ara de cinema, perquè la població de Banyoles, la capital del Pla de l'Estany, és protagonista destacada en la pel·lícula que aquests dies hi està rodant el director Isaki Lacuesta. Per primera vegada, Lacuesta agafa trets autobiogràfics de la seva infantesa per explicar una història d'amistat entre dos joves. La pel·lícula es titularà El fons de l'Estany. Està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any vinent. Banyoles, Fèlix Martín.
6: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
7: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms als amics, l'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
6: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'Estany.
7: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
6: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
8: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
6: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
9: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
6: El rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.

0: Ara falten 5 minuts per 6:15.
1: Esports.
0: Eduard Solà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Als campionats d'Europa de natació, la selecció espanyola d'artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'or ha estat per l'equip neutral i el bronze per Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. La cançó triada per l'equip d'Andrea Fuentes per fer aquest programa ha estat el Verguein de Rosalia. Amb aquest resultat, Iris Tió ha guanyat la 6a medalla en aquests campionats d'Europa. Una d'or, el solo tècnic, 4 de plata i una de bronze. D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per les finals de salt a trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també ha presentat el nou entrenador del bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així del seu estil de joc.
3: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
4: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
3: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
4: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
2: I el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030 i en aquest acte de presentació ha parlat de somni fet realitat.
5: I think when I heard that I didn't believe in the
6: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
5: I didn't take the opportunity as well.
2: El Barça femení ha anunciat que jugarà un amistós contra el Manchester City, el rival d'on prové Nicoli, precisament el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. D'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell va entrenar el Hearts i l'ha fet campió de la Lliga Escocesa. Més futbol, el director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caça talents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. Des del Club Blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. Mentrestant, el davanter de l'Espanyol, Quique García, passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió del tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. També a l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja hi va jugar cedit la temporada passada. I a segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: Pendents també hores d'ara de la 5a etapa del Tour de França femení, que ja està en marxa i que està vivint els seus últims quilòmetres. És una etapa de 144 quilòmetres i 8 ports de muntanya, 2 dels quals són de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha sortit com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder. Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça, però tenim més notícies d'aquest esport. Yannick Crack, l'e pivot del Joventut, signa per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya cedit fins a final de temporada. A l'Ilerna Lleida, mentrestant, ha incorporat Miguel Garitanoendia al seu cos tècnic per la temporada que ve, la 2026-2027. I l'e pivot del Madrid, Gabriel Dec, ja té passaport espanyol i, per tant, l'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. I encara un últim apunt de tennis per dir que Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega el seu canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig.
0: Són 6:45. A aquesta hora 3CatInfo us expliquem que l'executiu de Pedro Sánchez amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren a la distribució territorial dels joves menors no acompanyats que han arribat a Ceuta des del Marroc. El Partit Popular afirma que compliran la llei, però la veritat és que alguns presidents autonòmics, com Isabel Díaz Ayuso, defensen que aquests menors han de retornar als seus països d'origen. Mentrestant, el Ministeri de l'Interior i experts en xarxes socials alerten que ha començat a córrer una nova crida per entrar massivament a Espanya el 15 d'agost a través de Ceuta o de Melilla. Els experts han descobert aquesta crida a través de les xarxes socials, de Facebook o de WhatsApp. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg, de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i els agents econòmics i socials. L'objectiu és superar el bloqueig actual del departament i evitar que les polítiques educatives vagin canviant cada vegada que hi hagi canvi de govern. Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent d'aquest cos policial, a Llanes, Astúries. El crim ha passat dins la caserna policial quan l'home hi ha entrat i ha disparat a la seva excompanya. L'agressor, que també ha disparat contra altres agents, ha acabat morint en un intercanvi de trets. Són alguns dels titulars d'aquest dimecres 5 d'agost de 2026. A partir d'ara també us explicarem que els casos d'agressions sexuals que es tracten al laboratori de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya s'han multiplicat per 4 l'última dècada. Aquest equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química. I el Departament de Trànsit, el Servei Català de Trànsit, intensifica fins diumenge l'ús de radars i controls de velocitat. Aquesta setmana, Mossos i policies locals fan una campanya intensiva per reduir la sinistralitat, i això implica més controls i més radars a les carreteres de tot el país. I en esports, què destaquem, Eduard Solà?
2: Doncs que els Campionats d'Europa de Natació de París, l'equip espanyol de natació artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. A l'equip hi ha Iris Tió i els també catalans Enis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Tió ha guanyat la seva sisena medalla en aquests Campionats d'Europa. Una d'or, quatre de plata i una de bronze.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda de sol a molts indrets de Catalunya. Hi ha alguns ruixats menys extensos i intensos que no pas ahir, això sí, al Pirineu i al Prepirineu. En general, ambient ben calorós, però amb menys humitat que aquests últims dies. De cara a demà a la tarda, atenció, perquè sí que el temps es podrà complicar amb ruixats i tempestes que seran localment forts. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després que entressin des del Marroc la setmana passada. L'executiu de Pedro Sánchez amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució d'aquests nens i adolescents. La crisi, de fet, ha generat una tensió interna a les files del PP. La direcció del partit assegura que compliran amb la llei que els obliga a acollir els menors, però la veritat és que alguns presidents, alguns governs autonòmics no ho posaran fàcil. Anem a Madrid, Paula Brujats.
7: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i per llei a aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
8: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
7: Però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels 4 governs autonòmics que té en Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir a aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
9: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
7: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almez Curra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
10: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, que són ciudadanos españoles como los que más.
7: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo a Televisió Espanyola obre la porta a portar-los als tribunals.
11: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
7: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats en funció de la seva població i de la capacitat

0: incapacitat dels seus centres a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
1: Gràcies, Paula. Mentrestant, l'Audiència Nacional Espanyola reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que en l'informe li detalli el dispositiu que va desplegar els dies 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles i, si pot, la causa de la mort de les 79 víctimes que s'han comptabilitzat fins ara. A la policia espanyola, l'Audiència també li demana un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida per algun grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa, doncs, arran de la denúncia que ha presentat l'associació Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir, diuen, la immigració il·legal i el tràfic de persones. Per cert que, segons alguns mitjans sobre el terreny, allà a Ceuta, diuen que el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'Espigó, que fa límit amb la ciutat autònoma. Rabat ha confirmat de moment 11 morts dins la seva frontera. Pel diari El Faro de Ceuta hi ha molts cadàvers encara dins del mar i asseguren que no s'està fent res per recuperar-los. Auguren que la marea acabarà portant alguns dels cossos fins a les costes de Ceuta. Tot mentre, segons el Ministeri de l'Interior, hi hauria entre 1.500 i 2.000 migrants vagejant encara pels carrers de la ciutat. Alguns asseguren que no tenen res per menjar.
2: No, avui no he menjat res, us ho juro. I swear.
1: Centenars de subsaharians malviuen des de fa gairebé una setmana a la platja del Trampolín, sense saber on han d'anar. Hores d'ara hi ha 16 migrants hospitalitzats. I per acabar, encara sobre aquesta qüestió, us explicarem que el Ministeri de l'Interior està analitzant una nova crida que ha sorgit a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el dia 15 d'agost. Experts en xarxes socials confirmen que aquesta crida existeix, que hi és, i així ho confirma Trescat Info, el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, Àlex Lozano.
3: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, de fins a 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat d'aquest sector. És una idea que ha posat sobre la taula en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, amb l'objectiu, diu, de superar el bloqueig actual d'aquest departament. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
4: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: De fet, el president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics del país, com el transport, les infraestructures o l'habitatge. Per cert, que Esquerra Republicana a la ciutat de Girona viu un autèntic terratrèmol després de la filtració d'uns àudios en què el candidat a l'alcaldia dels Republicans, Marc Puigtió, desqualifica els regidors actuals i diu que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell la formació. Puigtió ja ha demanat disculpes públiques per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades. Informa des de Girona Clara Jordan.
5: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
5: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
6: Abadam acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol, per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
5: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
7: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de...

0: personalismes, aquesta situació de desacreditar.
1: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica, fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
2: D'aquí 5 minuts seran 3:45.
3: 3Cat Info.
2: La intensa calor i la falta de pluges de les últimes setmanes estan afectant especialment els ramats d'alta muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos pels ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals, han de comprar menjar extra perquè no en troben naturalment a les pastures de muntanya. Per això, per afrontar aquestes despeses, reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Júlia Albacar.
4: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
5: Amb el fred l'herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
4: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
5: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar.
4: Això implica un augment de costos que hauran d'assumir els ramaders.
5: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de el que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
4: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
2: Gràcies, Júlia. Per cert, que encara en relació amb aquesta calor, amb aquestes altes temperatures, experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut aquest mes de juliol, poden tenir efectes molt greus a la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions. Ho concreta Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
6: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríperes, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plecs, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona es grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes i es poden sobreinfectar.
2: Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat. I us expliquem ara que els casos d'agressions sexuals que arriben al laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya s'han multiplicat per 4 l'última dècada. A més, els nous equips del centre permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen en agressions en submissió química. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
7: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
8: Que han incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petita, que abans eren més complicades.
7: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
9: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics, doncs perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
7: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
9: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
7: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per la investigació.
3: El temps.
2: A 6:15, la previsió amb el Néstor Gómez.
10: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la serenor, amb alguns núvols concentrats al Pirineu, possibilitat que caigui algun petit ruixat, com ha fet aquesta tarda a punts del Pla de l'Estany, molt poqueta cosa, i sol, un sol que ens acompanyarà durant tota la tarda amb unes temperatures altes. Un dia més hem tornat a tocar la xifra dels 38 graus, en el cas de Seròs 38,5 graus, però aquests 38 els trobem a l'Empordà, a Cabanes, a la Catalunya Central, en el cas de Cardona, o també cap a les Terres de l'Ebre, en el cas de Vinebre, és a dir, pràcticament generalitzada, o s'han trobat a punts localitzats de Catalunya. I tot això amb un dia d'estabilitat que contestarà amb aquest dijous. El temps de dijous tindrà dues cares molt diferenciades, un matí de sol i una tarda amb enrenou meteorològic amb aparició de ruixats i tempestes que poden ser intenses, descargar fins i tot amb pluja torrencial, és a dir, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Unes precipitacions que demà afectaran les comarques de Girona, Pirineu Oriental, Catalunya Central, àrees del prelitoral i fins i tot alguns punts del Pla de Lleida.
3: 3CAT Info.
2: El Servei Català de Trànsit intensifica fins diumenge l'ús dels radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i diverses policies locals faran una campanya per reduir la sinistralitat, que implica més controls i més radars a tot Catalunya, tant a carreteres com també a zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i a vegades també és la causa principal dels sinistres, aquest excés de velocitat. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra en declaracions a 3CAT Info.
11: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
2: En el que portem d'any, 80 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes. En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana, es van multar cada dia 4.800 conductors. I l'alcalde de Salou, el tarragonès, Pere Granados, carrega contra els Mossos i la Conselleria d'Interior per la manca de voluntat política, diu, per acabar amb el top manta. L'alcalde ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal ha crescut al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi, amb Salou. Informa Ricard Buigas.
12: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils, amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
13: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
12: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
14: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors començarà a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
12: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
2: Obrim ara pàgina cultural a 3CAT Info. Ha començat ja estar en marxa una nova edició del Festival Itinera, que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya. Ens informa, justament des d'un d'aquests micropobles, des de Sisquer, al Solsonès, Joaquim Albalate.
15: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
16: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
15: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
17: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, i això doncs ajuda doncs, a que estiguem més connectats doncs, al ventall cultural doncs, que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
15: Es tracta de la sisena edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
2: Doncs el festival Festival Itinera no és l'única iniciativa que pretén acostar la cultura contracontemporània a zones rurals del país. Avui mateix, a Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de la iniciativa Música a cada racó. Aquest és un projecte navarrès, és un projecte itinerant que aquest any celebra el desè aniversari. És una proposta que vol portar música en directe, tecnologia i activitat física, tot ben mesclat als municipis rurals. Ens informa ara el corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
18: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi, una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
19: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un ospaz, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto de Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músiques i músicos de diferents estils, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
18: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
2: Gràcies, Pau. I els Diables de Sant Pere Nord, de Terrassa, denuncien un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. Aquesta nit passada, una persona ha entrat per la força al local de l'entitat i ha destrossat la figura a cops. Així ho demostren les càmeres de seguretat. Ens ho explica la Clàudia Roses.
20: La Morgana s'havia estrenat fa just un any, el setembre passat, amb una gran festa al Raval de Montserrat. El president de la colla, Eric González, ha lamentat els fets en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
20: Els Diables de Sant Pere Nord demanen ara la col·laboració ciutadana per aportar qualsevol informació que ajudi a identificar l'autor de l'atac. La Morgana ha patit destrosses que la colla encara no sap si seran irreversibles.
21: La Morgana ha patit bastants danys. Intentarem reparar a veure si és viable, perquè també encara no hem pogut mesurar quin és el mal sencer. No sabem ben bé si la podrem reparar o si s'haurà de fer de zero. Sobre el cost monetari, està clar que aquestes bèsties pugen més de 10.000 euros, però el mal també que ens fa sentimentalment supera per creus el que pugui fer monetàriament.
20: L'atac també ha malmès la porta d'entrada i part del mobiliari del local. Els fets ja estan sota investigació policial.
2: I avui hem sabut com sonarà el concert estrella, el concert central de les festes de la Mercè de Barcelona, el mes de setembre.

0: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell de la capital catalana. No estaran sols, compartiran escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. De fet, aquest era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona. Els Love of Lesbian, liderats pel cantant Santi Balmes, presentaran el seu espectacle dins la gira del seu últim disc Ejército de Salvación, i de fet, probablement aquest serà el seu últim concert a Barcelona, perquè la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida, diuen, a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. De fet, són ja habituals a les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà un significat per ells ben especial.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Ara falten 5 minuts per les 6 de la tarda.
2: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
4: Bona tarda. Els campionats d'Europa de natació, la selecció espanyola de natació artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'or ha estat per l'equip neutral i el bronze per Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís i Txell Ferrer, juntament amb Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Iris Tió tanca l'europeu havent guanyat 6 medalles. Una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, també a l'equip tècnic, el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. D'altra banda, el saltador barceloní Mac Linyan no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
5: Okay, so far I think we...
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: El Barça ha presentat avui a la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulic. Sekulic, de 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Mentrestant, el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030 i ha parlat així del seu fitxatge amb el Barça. Diu que ha estat un somni fet realitat. El Barça femení ha anunciat que jugarà un amistós contra el Manchester City, el rival d'on prové, Nicoli, el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda. D'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió a Escòcia. Mentrestant, en futbol, el director esportiu del Barça, Deco, i el cap de Casa Talents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Futbol Club Barcelona. Des del Club Blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. Mentrestant, tot això al Barça, a l'Espanyol, el davanter Quique García passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. El club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador, sense concretar, però, quant temps haurà d'estar de baixa. També a l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja hi va jugar cedit la temporada passada. Mentrestant, a segona divisió A, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: A primera hora d'aquest matí hem estat pendents del campionat de natació artística amb aquesta medalla de plata per l'equip espanyol, amb diverses catalanes com ara, per exemple, Iris Tió, i també estem pendents a hores d'ara de la cinquena etapa del Tour de França femení, que ja està en marxa. És una etapa de 140 quilòmetres, 8 ports de muntanya, dos dels quals són de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha sortit com a líder de la general després de guanyar la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder. Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça, però tenim més notícies de bàsquet. Yannick Krak, l'epivot del Joventut, ha signat 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada. Mentrestant, l'Ilerna Lleida ha incorporat Miquel Garitonandia al seu cos tècnic per la temporada 2026-2027. I l'ala pivot del Madrid, Gabriel Deck, ja té passaport espanyol i, per tant, l'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. I en tenis, Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa d'una lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. Alcaraz, el tenista madrileny, es podria perdre fins i tot l'obert dels Estats Units.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons. 3CAT Info.

0: Bona tarda, són les 6. Caminando Fronteras eleva a 141 els morts a Ceuta. L'ONG diu que 63 haurien perdut la vida en territori marroquí, tot i que Rabat, a hores d'ara, ha confirmat la mort d'11 migrants. I d'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut 34 persones per estar al darrere de l'entrada massiva. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta arribats dijous des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial. El PP afirma que compliran la llei, però els presidents autonòmics, com per exemple Díaz Ayuso, defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. El Ministeri de l'Interior i experts en xarxes identifiquen una nova crida per entrar massivament a Espanya el 15 d'agost a través de Ceuta o bé de Melilla. L'episodi de fa gairebé una setmana es va articular a través d'una infraestructura digital preexistent ja de 25 comptes de Facebook i grups tancats de WhatsApp fins que els missatges es van fer virals. De moment no s'ha identificat cap responsable únic ni s'ha vinculat a la xarxa de cap govern o grup criminal. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi consensuades amb el sector educatiu i també amb els agents econòmics i socials. L'objectiu és superar el bloqueig actual del departament i evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona, d'acord amb el que han pactat els dos països. I almenys 17 persones han mort i una quarantena han resultat ferides a Ucraïna per un atac massiu de Rússia a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries per protegir la capital. I la cultura torna a omplir de vida els pobles més petits de Catalunya amb la 6a edició del Festival Itinera. A través de concerts de petit format, el certamen apropa la música al territori i descobreix aquests espais al públic.
1: Esports.
2: Els campionats d'Espanya, dels campionats d'Europa de natació de París, l'equip espanyol de natació artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. A l'equip hi ha Iris Tió i també els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Tió ha guanyat la 6a medalla en aquests campionats d'Europa, una d'or, 4 de plata i una de bronze. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulic. A l'espanyol Quique García l'operen avui de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i el Sabadell ha fet oficial que incorpora el central català Edgar González, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
0: I ens falta el temps. La tarda serà prou estable arreu del país amb un bon sol. Només a les comarques del Pirineu i també a l'interior de Girona hi haurà un cel variable. S'esperen alguns ruixats al Pirineu i també al nord d'Osona, sense repetir, però, la intensitat d'ahir. La calor és intensa, amb màximes que han arribat a 38 graus.
1: Trescat Info.
0: 6 i 4 minuts. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
1: Trescat Info.
0: Una setmana després de la crisi a Ceuta, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de migrants morts, 63 dels quals en territori marroquí. Rabat, però, de moment, només ha confirmat la mort d'11 persones. Aquesta informació de Rabat també la desmenteixen des de Ceuta alguns mitjans locals, com per exemple El Faro. Aquest diari assegura que el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma, i augura que la marea, doncs, acabarà portant alguns dels cossos fins a les costes espanyoles. I d'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut i processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat amb l'entrada massiva. Estan acusats, entre d'altres delictes, de participar en el transport de passatgers sense autorització i de facilitar la sortida clandestina per llocs no autoritzats. I, a més, el Marroc també ha portat 52 persones més davant dels tribunals a la ciutat de Nador per aldarulls ocorreguts durant la crisi. Amb tot, es tracta, doncs, d'unes dades dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. I l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o bé si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que en l'informe li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, per exemple, amb les tasques de rescat que es va dur a terme en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants, o bé, si pot, la causa de la mort de les 79 víctimes. Amb la Policia Nacional li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida, doncs, per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i també per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. Doncs bé, el govern espanyol, com dèiem, xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució d'aquests nens i també adolescents. La crisi ha generat de retruc tensió interna a les files del PP. La direcció assegura que compliran la llei que els obliga a acollir menors. Però alguns governs autonòmics no ho posaran fàcil. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i per llei a aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro. Solidaridad al resto de España.
3: Però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels quatre governs autonòmics que té en Vox. I alguns presidents populars es neguen a acollir a aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
5: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almed Curra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
6: Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, que son ciudadanos españoles como los que más.
3: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
7: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
3: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
0: El Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra massiva ara de migrants a Espanya el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix, tal com ha explicat a 3Cat Info el professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Àlex Lozano.
8: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
0: La Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per haver organitzat els creuaments sobre el terreny, incloent-hi també els que van transportar migrants sense llicència. Cèlia Cernadas.
9: L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa, segons Lozano, i per a la difusió es va aprofitar una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs. La integren uns 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
8: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere.
9: El detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera, com ja s'havia especulat, va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol, en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes, segons Lozano, la van difondre cada cop més distorsionada la sentència i al final semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes per creuar.
8: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior, corrobora la Comissió Europea i ara processa la Fiscalia de Tetuán.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 i 11 minuts. Més qüestions. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació davant un termini llarg de temps, de fins a 12 anys, que permeti doncs garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat sobre la taula en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb l'objectiu de superar el bloqueig actual del departament, que s'ha vist immers en diferents crisis. L'última, recordem, amb les proves PISA. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics de tradició democràtica, el sector educatiu i també els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
10: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: La idea de crear un gran pacte de país per l'educació, però, no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el mes de juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys de Vox i el PP. El president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui doncs a d'altres àmbits també estratègics, com per exemple el de transport, les infraestructures o bé l'habitatge. Des de l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic, han rebut aquesta proposta amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona, de fet, la necessitat de crear aquest grup d'experts.
11: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Des de l'USTEC recorden que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó al capdavant d'Educació. Asseguren que les conclusions d'aquell treball no s'han aplicat i que han quedat guardades en un calaix.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. Després ha obert foc contra altres agents que intentaven aturar-lo i ha acabat morint pels trets rebuts durant la intervenció policial. A l'intercanvi de trets, un altre agent també ha resultat ferit greu quan intentava ajudar la víctima. Segons fonts pròximes a la investigació, l'agressor tenia expedients oberts per violència masclista i feia pocs dies que havia estat apartat del servei. Per això ja no disposava d'alarma reglamentària i hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins la mateixa caserna. Les mateixes fonts apunten que no va accedir a l'edifici per la porta principal, sinó per un altre punt que coneixia perquè havia estat destinat anteriorment a Llanes. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema de Biogen per denúncies de maltractaments. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere investiga aquest cas com un possible crim masclista i, si es confirma, aquest any ja serien 34 les dones assassinades per violència masclista. I de seguida actualitzem la previsió meteorològica. Abans, però, un apunt de mobilitat. continua de moment tallada la circulació de trens de la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable. Segons Adif, el robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació de trànsit ferroviari. I mentrestant, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig i Puigcerdà i la Tor de Querol. Amb la resta de línia, el tren estan suspesos, recordem, per les obres. I d'altra banda, també s'ha tallat el tram entre Lleida i Almacelles per una incidència que afecta el subministrament elèctric. Això impedeix la circulació, doncs, fins a Saragossa amb tren convencional. Adif està treballant per solucionar la incidència i s'ha organitzat un transport alternatiu per carretera perquè els passatgers puguin moure's entre les estacions afectades.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
12: La calor intensa no ens dona treva. Continuem parlant de temperatures que dia rere dia són molt altes. Mantenim aquesta cota alta de temperatures de 38 graus a bona part del país. Ja portem un reguitzell de dies assolint aquesta temperatura i avui no és diferent. 38 graus a Cabanes, a Vinebre, pràcticament a Girona, a Cardona o també a Seròs, amb 38,5 graus ara per ara la més alta avui registrada a Catalunya. Tot això amb una tarda assolellada. Han crescut núvols al Pirineu, a l'interior de les comarques de Girona, i fins i tot ha caigut algun petit ruixadet cap al Pla de l'Estany de molt poca importància. Tot això en un dia que és prou plàcid a l'espera que demà o tindrem una jornada de dijous ben moguda, sobretot a partir del migdia. El dijous al matí, demà al matí serà un dia tranquil, pràcticament com tots els matins d'estiu, ambient assolellat, amb unes temperatures que aquesta propera nit serà de mal dormir, sobretot a punts de la façana costanera i fins i tot també a les Terres de l'Ebre. Ara bé, arribarà la tarda de dijous i pràcticament passarem del sol a les tempestes. A primera hora de la tarda, ja que neixeran les primeres precipitacions, ruixats que poden ser intensos al Pirineu Oriental, i ja cap als vols de mitja tarda aquestes tempestes es traslladaran en massa cap a punts de la Catalunya central, cap al prelitoral i sectors també que poden arribar al llarg de la tarda fins a l'Anoia o al Penedès. A la mateixa vegada, aquestes també es desplaçaran cap al Pla de Lleida, on s'esperen que arribin cap als vols del vespre. Una tarda d'avisos meteorològics a bona part de la meitat nord del país i, com dèiem, amb tempestes, calamarsades i fins i tot no descartem que vagin acompanyades de pedra. Pel que fa a les temperatures, com arribaran les tempestes a la tarda, els donarà temps a pujar. Tot i així, es quedaran una mica més curtes. Les màximes més altes demà no passaran dels 36 graus.
1: Resca Info.
0: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Ho ha avançat el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, que ha demanat que tercers països no interfereixin ara en la seguretat de la ruta. Els governs de l'Iran i Oman tenen previst fer una declaració conjunta en les pròximes hores, segons ha dit el portaveu. I Teheran ha negat que fins ara els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ell sobre l'estret, a diferència, doncs, del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca. Israel ha començat a llançar atacs al sud del Líban en resposta al que consideren una violació a l'alto al foc per part de la milícia libanesa Hezbollah. Abans, l'exèrcit israelí ha demanat als veïns de la localitat d'Al-Mansouri, al sud del Líban, que evacuïn la zona. És el primer avís d'aquest tipus en més d'un mes. I en paral·lel, a Roma, continuen les converses entre el Líban i Israel amb el suport dels Estats Units i el rebuig de Hezbollah. Entre d'altres, l'objectiu és intentar arribar, doncs, a un acord per consolidar el desplegament de l'exèrcit libanès a la zona pilot, evacuada per Israel al sud del Líban. És una operació que els israelians condicionen al desarmament de Hezbollah. I aquesta matinada, Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna ara no té prou defenses aèries per protegir la capital. Ja hi ha almenys 17 morts i també una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
13: Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver d'haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
14: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per a la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
13: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Poixta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries.

0: a la fauna del Parc Nacional. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
1: Els efectius han pogut accedir avui a una zona fins ara inaccessible pel risc de despreniments de roques. L'incendi continua actiu, però sense un creixement destacat durant les darreres hores, tot i que les tempestes previstes obliguen a mantenir la màxima prudència. L'extinció serà cosa de dies, tal com avisa el sotsinspector de bombers i cap d'intervenció, Xavier Castellarnau.
2: Fa molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies.
1: Ara preocupa l'afectació del foc sobre els animals, tant salvatges com ramaderia de la zona, per la trentena d'hectàrees afectades a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, hàbitat del Gall Fer i zona de pas de l'Os Bru. Ho explica el seu director, Lluís Florit.
3: Els una trentena ja han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de Gall Fer.
1: De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
0: I ja està en marxa una nova edició del Festival Itinera, que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya. Sisquer, Joaquim Albalate.
4: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
5: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
4: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
6: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu. I això doncs, ajuda doncs, a que estiguem més connectats doncs, al ventall cultural doncs, que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
4: Es tracta de la sisena edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
0: I la població de Banyoles és protagonista destacada en la pel·lícula que aquests dies hi roda el director Isaki Lacuesta. Per primera vegada agafa doncs, trets autobiogràfics de la seva infantesa per explicar una història d'amistat entre dos joves. Es titula El fons de l'estany. Està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve. Banyoles, Fèlix Martín.
7: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
8: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms dels amics. L'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
7: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
8: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals i és impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
7: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
9: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
7: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
10: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
7: El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports. Eduard Solà, bona tarda.
11: Hola, què tal? Bona tarda. Comencem amb ciclisme. Última hora, la neerlandesa Demi Vollering s'ha endut la cinquena etapa del Tour de França femení. A la general continua líder la suïssa Marlène Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig de l'etapa i cau en aquesta desena posició, pràcticament 4 minuts de la líder. Recordem que ha estat una etapa de 140 quilòmetres, 8 ports de muntanya, 2 dels quals han estat de segona categoria. Resultat de ciclisme, també resultat de natació artística, el Campionat d'Europa de Natació. La selecció espanyola ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'hora ha estat per l'equip

0: neutral i el bronze per Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Iris Tió tanca l'europeu havent guanyat 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. D'altra banda, el seleccionador, el saltador barceloní Max Liñán, no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
1: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
0: El Barça ha presentat avui la davantera brasilena Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ja ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així de la plantilla que pot acabar tenint.
2: Bé, estem satisfets amb la plantilla que tenim, però el Barça sempre està mirant opcions per millorar-la i ser més competitius. Estem explorant el mercat per trobar alguna solució que s'adapti a les idees que tenim. I segur que busquem alguna opció per substituir els jugadors pels que preguntes.
0: I el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera, com dèiem, Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030 i ha parlat així, que el fitxatge amb el Barça havia estat un somni fer realitat.
3: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
0: El Barça femení ha anunciat que jugarà un amistós contra el Manchester City, el rival d'on prové, Nicoli, el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. D'altra banda, Eva Leed és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar a Hearts i l'ha fet campió a Escòcia. Més futbol, el director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caça talents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar fitxar el jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. Des del Club Blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencallarà la situació. El davanter de l'Espanyol, mentrestant, Quique García, passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. També l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja va jugar i s'ha dit la temporada passada. A segona divisió A, mentrestant, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, s'ha dit per l'Almeria fins a final de temporada.
1: 3Cat Info.
0: Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça, però tenim més notícies d'aquest esport. El Girona ha anunciat que el pivot argentí Juan Fernández no continuarà a l'equip la temporada que ve. El joventut, l'alè pivot Yannick Jekrak, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit fins a final de temporada. I a l'Ilerna Lleida ha incorporat el basc Miquel Garatinoidia al seu cos tècnic per la temporada vinent. També en bàsquet, el pivot del Madrid, Gabriel Deck, ja té el passaport espanyol i, per tant, l'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. I encara tenim un últim apunt de tennis per explicar que Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà aquest mes d'agost, del 13 al 23. Alcaraz no jugarà a Cincinnati a causa de la lesió que arrossega el seu canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. Alcaraz, fins i tot, per aquesta lesió, es podria perdre també el pròxim torneig, que serà l'Obert dels Estats Units.
4: Són 6:45. Fins ara us hem explicat que Caminando Fronteras eleva a 141 els morts a Ceuta. L'ONG diu que 63 haurien perdut la vida en territori marroquí, tot i que Rabat, a hores d'ara, no ha confirmat la mort, només ha confirmat la mort d'11 migrants. I d'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut 34 persones per estar al darrere de l'entrada massiva. I el govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta arribats dijous des del Marroc i amenaça també amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial. El PP afirma que compliran la llei, però presidents autonòmics, com per exemple Díaz Ayuso, defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. I que també que l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona, d'acord amb el que han pactat els dos països. I fins les 7 en punt, més notícies. Pugen a 90 les denúncies d'afectats per la possible estafa d'una agència de viatges online que ha deixat els clients sense vacances. Es calcula que hi ha unes 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio i 3Cat Info, la Generalitat no tenia cap constància oficial de l'existència d'aquesta agència. També que la intensa calor i la falta de pluges afecten els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos per als ramaders que han de reforçar l'alimentació pels animals. O que Love of Lesbian actuarà per les festes de la Mercè. És el nom, doncs, que faltava saber de la programació musical de la Festa Major de la ciutat. El concert d'aquesta banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartiran escenari amb Al·lèrgiques al Pol·len, la Pegatina i Esbetlana. En esports, Eduard Solà, què hi podem destacar?
0: Doncs que la neerlandesa Demi Vollering s'ha endut la cinquena etapa del Tour de França femení que s'ha acabat fa una estona. A la general continua el líder la suïssa Marlen Reusser i la catalana Paula Blasi avui ha perdut gairebé 2 minuts i mig i ha caigut a la desena posició de la classificació general a pràcticament 4 minuts de la líder.
4: I el temps, la tarda serà prou estable arreu del país amb bon sol. Només a les comarques del Pirineu i a l'interior de Girona hi haurà un cel variable. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, també cap al nord d'Osona, sense repetir però la intensitat d'ahir. La calor és intensa, amb màximes que han arribat a 38 graus. Dos quarts i tres minuts de set. Una setmana després de la crisi a Ceuta, l'ONG Caminando Fronteras eleva 141 el nombre de migrants morts, 63 dels quals en territori marroquí. Rabat, però, de moment, només ha confirmat la mort d'11 persones. Aquesta informació de Rabat també la desmenteixen des de Ceuta alguns mitjans locals, com el Faro. Aquest diari assegura que el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma, i assegura que la marea, doncs, acabarà portant alguns dels cossos fins a les costes espanyoles. I d'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut i processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'entrada massiva. Estan acusats, entre d'altres delictes, de participació en el transport de passatgers sense autorització i també de facilitar la sortida clandestina per llocs no autoritzats. A més, també, el Marroc ha portat 52 persones més davant els tribunals a la ciutat de Nador per aldarulls ocorreguts durant la crisi. Amb tot, es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, rebutgen aquest mecanisme i defensen altres vies, com per exemple el retorn dels menors als seus països d'origen. Més de 500 menors han arribat recentment doncs, a Ceuta des del Marroc i el govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en la distribució. Madrid, Àngels Lafuente.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Una situació insostenible pel president Juan Jesús Vives que reclama la solidaritat de la resta de comunitats.
6: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro. Solidaridad al resto de España.
5: Una crida que no totes estan disposades a atendre, una gran majoria governades pel PP. E Isabel Díaz Ayuso aposta per...
7: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Davant d'aquest escenari, des de la direcció del partit, Elma Ezcurra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
8: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, una decisió que Míriam Nogueres, de Junts, rebutja de ple.
9: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
5: En tot cas, la llei deixa clar que les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, estan obligades a acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat, com és el cas de Ceuta, a qui només corresponen 90 joves, però n'acull més de 1.000. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
4: I l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Ho ha avançat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, que ha demanat de tercers països no interfereixin en la seguretat de la ruta. Els governs de l'Iran i Oman tenen previst fer una declaració conjunta en les pròximes hores, segons ha dit el portaveu. Teheran, però, ha negat que fins ara els Estats Units estiguin participant en cap negociació sobre ells amb l'estret d'Hormuz, a diferència del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca. I encara en plana internacional, el Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell, doncs, d'encarregat de negocis. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
11: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
10: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
12: Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. I eu gosto do povo argentino.
10: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta a la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
4: I el govern alemany ha obert una investigació per esbrinar què ha passat aquesta nit a l'aeroport de Leipzig, on s'ha detectat un dron amb un artefacte explosiu. En paral·lel, un altre objecte també no identificat ha xocat contra un avió de càrrega que ha patit desperfectes lleus. L'incident ha obligat a interrompre el trànsit aeri durant 2 hores. Diversos vols, entre els quals un de procedent, per exemple, de Palma, s'han hagut de desviar a d'altres ciutats d'Alemanya. Fonts citades pel diari alemany Bild apunten que el dron carregat amb un explosiu s'ha localitzat al costat d'un avió de transport ucraïnès. Segons mitjans alemanys, les autoritats no descarten que al darrere hi hagi un motiu polític, atès que els aeroports es consideren infraestructures crítiques. L'aeroport de Leipzig és un dels punts d'Europa des d'on surt ajuda cap a Ucraïna. Fa 2 anys ja hi va explotar un paquet procedent des de Lituània que havien enviat els serveis secrets russos.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: I una informació que us avançàvem al sumari. Pugen a 90 les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges, que ha deixat els clients sense vacances. Es calcula que hi ha unes 300 persones afectades i que el valor d'aquests viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio i 3CAT Info, cap de les administracions competents tenien constància oficial de l'existència de l'agència. Girona, Maria Rovira.
13: Es calcula que hi ha unes 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Els Mossos d'Esquadra han assignat la investigació a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. Les primeres denúncies es van fer a la comissaria de Roses, a l'Alt Empordà, entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances, dels quals no han pogut gaudir. Mentrestant, la dona que gestiona aquesta agència va anunciar ahir que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió i que treballa, diu, per reemborsar els diners.
4: I avui és la segona jornada de vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i també una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada. La vaga està provocant retards entre el 30% dels vols de sortida i, a més, alguns avions s'estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
14: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
4: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant aquest cap de setmana quan es preveu un volum molt més gran de passatgers. L'empresa, recordem, presta serveis a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I més qüestions. Els manifestants acredits per la policia a Palma, després de la manifestació històrica contra la massificació, presentaran 25 denúncies i també una de col·lectiva contra els agents. La plataforma Menys Turisme, Més Vida, avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Palma de Mallorca, Caterina Carmen Jaume.
15: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
16: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops als escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, què estoy haciendo, què estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, què estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
15: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
1: 3CAT Info.
4: Els casos d'agressions sexuals que arriben als laboratoris de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya s'han multiplicat per 4 en l'última dècada. I, a més, els nous equips de centre permeten detectar també noves substàncies utilitzades en les agressions amb submissió química. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
17: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
18: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicades.
17: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
19: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics, doncs perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
17: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
19: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
17: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
4: 3:15 en punt.
1: El temps.
4: Actualitzem la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
20: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la serenor, amb alguns núvols concentrats al Pirineu, possibilitat que caigui algun petit ruixat, com ha fet aquesta tarda a punts del Pla de l'Estany, molt poqueta cosa, i sol, un sol que ens acompanyarà durant tota la tarda amb unes temperatures altes. Un dia més hem tornat a tocar la xifra dels 38 graus, en el cas de Seròs, 38,5 graus, però aquests 38 els trobem a l'Empordà, a Cabanes, a la Catalunya Central, en el cas de Cardona, o també cap a les Terres de l'Ebre, en el cas de Vinebre, és a dir, pràcticament generalitzada, o s'han trobat a punts localitzats de Catalunya. I tot això amb un dia d'estabilitat que contestarà amb aquest dijous. El temps de dijous tindrà dues cares molt diferenciades, un matí de sol i una tarda amb enrenou meteorològic amb aparició de ruixats i tempestes que poden ser intenses, descarregar fins i tot amb pluja torrencial, és a dir, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Unes precipitacions que demà afectaran les comarques de Girona, Pirineu Oriental, Catalunya Central, àrees del prelitoral i fins i tot alguns punts del Pla de Lleida.
1: Trescat Info.
4: Trànsit intensifica fins aquest diumenge l'ús de radars i també de controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals estan fent una campanya per reduir la sinistralitat, que està implicant més controls i també, com dèiem, més radars a tot Catalunya, tant en carreteres com en zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i també en algunes ocasions és la causa principal dels sinistres. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra en declaracions a aquesta emissora.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
4: En el que portem d'any, 80 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes. En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana. Es van multar cada dia 4.800 conductors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La intensa calor i la falta de pluges també estan afectant els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això doncs dispara els costos per als ramaders que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això també reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Júlia Albacar.
22: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
23: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
22: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
23: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar.
22: Això implica un augment de costos que hauran d'assumir els ramaders.
23: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de el que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
22: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
4: Doncs bé, la calor també ha frenat la producció de la pera, en concret de la varietat blanquilla, que s'ha començat a collir aquesta setmana. El Departament d'Agricultura preveu que baixi un 8%. No obstant això, la qualitat, això sí, i la mida dels fruits continua sent bona. Estela Posoms.
24: La collita de pera blanquilla baixa lleugerament, tot i ser una varietat que suporta més bé les altes temperatures que d'altres, com la Conference. N'hi ha menys, però són més grans. Ho explica Joan Blanc, de l'Horta de Lleida, un dels pagesos que n'ha començat a collir.
25: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
24: En tot cas, la calor és cada vegada més un condicionant per a les collites i també per a l'organització de la mà d'obra que treballa a les finques.
25: Les temperatures no ajuden gaire. Les produccions tenen problemes i el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, per adaptar-nos a amb aquesta climatologia, aquestes calors tan extremes que tenim, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
24: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, aquesta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida. És una varietat que té poca presència fora d'aquest territori.
1: 3CAT Info.
4: I el concert d'estrella de les festes de la Mercè aquest any tindrà aquest so.
0: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene, yo me...
4: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari també amb Al·lèrgiques al Polen, la Pegatina i Esbetlana. Era el nom, doncs, que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona. La banda, liderada pel cantant Santi Balmes, presentarà el seu nou espectacle dins la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert seu a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida a partir del mes de desembre, tal com va anunciar fa uns mesos. Love of Lesbian tenen 10 discs publicats, a més també d'àlbums d'or i de platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són habituals de les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà, doncs, un significat ben especial. I els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa denuncien un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. Ahir a la nit, una persona va entrar per la força al local de l'entitat i va destrossar la figura a cops, segons mostren les càmeres de seguretat. Clàudia Roses.
2: La Morgana s'havia estrenat fa just un any, el setembre passat, amb una gran festa al Raval de Montserrat. El president de la colla, Eric González, ha lamentat els fets en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
2: Els Diables de Sant Pere Nord demanen ara la col·laboració ciutadana per aportar qualsevol informació que ajudi a identificar l'autor de l'atac. La Morgana ha patit destrosses que la colla encara no sap si seran irreversibles.
3: La Morgana ha patit bastants danys. Intentarem reparar-la, a veure si és viable, perquè també encara no hem pogut mesurar quin és el mal sencer. No sabem ben bé si la podrem reparar o si s'haurà de fer de zero. Sobre el cost monetari, està clar que aquestes bèsties pugen més de 10.000 euros, però el mal també que ens fa sentir mentalment supera per creus el que pugui fer monetàriament.
2: L'atac també ha malmès la porta d'entrada i part del mobiliari del local. Els fets ja estan sota investigació policial.
4: Avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de música a cada racó. És un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el 10è aniversari. La proposta vol portar música en directe, també tecnologia, activitat física i participació ciutadana, tot ben mesclat als municipis rurals. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
6: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi. Una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
7: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un mousepad, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto del Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Miquel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músicas y músicos de diferentes estilos, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
6: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
4: 5 minuts mal comptats per les 7 de la tarda.
1: Esports.
4: Moment per tota l'actualitat esportiva. Eduard Solà, bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda. La neerlandesa Demi Vollering s'endú la cinquena etapa del Tour de França femení. A la general continua líder la suïssa Marlène Reusser. La catalana Paula Blas ja ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el Malloc Blanc com a millor jove. Ha estat una etapa de 140 quilòmetres amb 8 ports de muntanya, dos dels quals de segona categoria. Això pel que fa al ciclisme. Mentrestant, els campionats d'Europa de natació, la selecció espanyola d'artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'or ha estat per l'equip neutral i el bronze ha estat per Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Iris

0: Pistió tanca l'europeu havent guanyat 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, també a l'equip tècnic, el duo lliure i femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. L'equip espanyol de natació artística ha acabat amb 8 medalles. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, ha valorat així l'actuació del seu equip.
1: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
0: D'altra banda, el saltador barceloní Max Lignan no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić, de 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així de la plantilla que pot acabar tenint a l'equip blaugrana.
2: Okay, so far I think we, let's say we are.
3: Bé, estem satisfets amb la plantilla que tenim. Però el Barça sempre està mirant opcions per millorar-la i ser més competitius. Estem explorant el mercat per trobar alguna solució que s'adapti a les idees que tenim. I segur que busquem alguna opció per substituir els jugadors pels que pregunta.
0: I com dèiem, el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu per la pròxima temporada. Nicoli ha firmat fins al 2030.
4: I think when I...
5: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
0: D'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar al Hearts i l'ha fet campió a Escòcia. El Barça, mentrestant, continua a l'espera de saber alguna cosa de Ferran. Mentrestant, Jofre Torrents, el lateral esquerre del planter, sortirà cedit a l'Ajax. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de Casa Talents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián Álvarez, per parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic Madrid per part del Barça. A l'Espanyol, el davanter, Quique García, passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra els Middlesbrough. També l'Espanyol, el club, ha anunciat aquest matí que ha traspassat el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja va jugar la temporada passada. I a segona divisió A, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, català, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
6: Tresca Info.
0: Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador al Barça, però tenim més notícies d'aquest esport. Per exemple, el Girona ha anunciat que el pivot argentí Juan Fernández no continuarà a l'equip la temporada que ve, i el joventut, l'alè pivot Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada. L'alè pivot del Madrid, Gabriel Deck, ja té passaport espanyol i, per tant, l'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. I tenim encara un últim punt de tennis per dir que Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. Alcaraz fins i tot es podria perdre per culpa d'aquesta lesió al canell, també l'obert dels Estats Units.
6: Trescat Info, l'activitat esportiva a fons. Trescat Info.
7: Bona tarda, són les 7. Caminando Fronteras eleva a 141 els morts a Ceuta. Aquesta ONG diu que 63 persones haurien perdut la vida en territori marroquí, tot i que Rabat, a hores d'ara, ha confirmat la mort d'11 migrants només. D'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut 34 persones per estar al darrere de l'entrada massiva. La direcció del Partit Popular assegura que les comunitats autònomes governades pel PP participaran en el repartiment dels més de 500 menors no acompanyats que han arribat a Ceuta.

0: En canvi, alguns presidents autonòmics del PP no ho veuen tan clar. Rebutgen aquest mecanisme i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol ja els ha advertit que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en la distribució d'aquests menors. El Ministeri de l'Interior i experts en xarxes socials identifiquen una nova crida per entrar massivament a Espanya el 15 d'agost, a través de Ceuta o Melilla. L'episodi de fa gairebé una setmana es va articular a través d'una infraestructura digital preexistent amb 25 comptes de Facebook i diversos grups de WhatsApp. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un període de ben bé 12 anys. El president d'Esquerra defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i els agents econòmics i socials. L'objectiu és superar el bloqueig actual del departament i evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per aquesta zona, d'acord amb el que han pactat els dos països veïns. Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos policial, a Llanes, Astúries. El crim ha passat dins la caserna de la Guàrdia Civil, quan l'home hi ha entrat i li ha disparat. L'agressor, que també ha disparat contra altres agents, ha acabat morint en l'intercanvi de trets. Cop policial a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la policia espanyola i l'oficina antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià. S'han detingut una dotzena de persones i s'han intervingut 2,5 tones d'aquesta droga sintètica. La banda Love of Lesbian actuarà per les festes de la Mercè de Barcelona. És el nom que faltava saber de la programació musical de la Festa Major a la capital catalana. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balma, serà el 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina o Esvetlana.
1: Esports.
2: La neerlandesa Demi Vollering s'ha endut la cinquena etapa del Tour de França femení. A la general continua líder la suïssa Reusser. Mentrestant, la catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2,5 minuts i cau a la desena posició de la general, a pràcticament 4 minuts de la líder. I als Campionats d'Europa de Natació de París, l'equip espanyol de natació artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica, amb les catalanes Iris Tió, Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Tió ha guanyat la seva sisena medalla en aquests europeus. Una d'or, 4 de plata i 1 de bronze.
0: I pel que fa al temps, la situació serà estable durant tot el que ens queda d'aquest dia, d'aquest dimecres 5 d'agost. Demà el temps, però, alerta perquè tornarà a canviar. Passarem del sol del matí als xàfecs de la tarda. S'espera una tarda molt moguda demà, amb pluges intenses i tempestes que començaran al Pirineu, però que arribaran fins al Pla de Lleida i també al Camp de Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Són les 7 de la tarda i 4 minuts. A aquesta hora us informa Eloi Barrera.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una setmana després de la crisi a Ceuta, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de migrants morts, 63 dels quals en territori marroquí. La veritat és que Rabat, de moment, només ha confirmat la mort d'11 persones. Aquesta informació de Rabat també la desmenteixen des de Ceuta alguns mitjans locals com El Faro. Aquest diari assegura que el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb Ceuta, i preveu que la marea acabarà portant alguns d'aquests cossos fins a les costes espanyoles. D'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut i processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en aquesta entrada massiva de la setmana passada. Estan acusats, entre altres, de participar en el transport de passatgers sense autorització i de facilitar la sortida clandestina per llocs no autoritzats. A més, el Marroc també ha portat una 50ena de persones més davant dels tribunals a la ciutat de Nador, per aldarulls ocorreguts durant aquesta crisi. Amb tot, es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país oficialment encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. Encara sobre aquesta crisi, l'Audiència Nacional Espanyola reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que en l'informe li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles i, si pot, la causa de la mort de totes les víctimes. A la policia espanyola, l'Audiència li sol·licita un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida per algun grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal, entre d'altres. En aquest sentit, us hem de dir que hi ha certa tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants que han arribat a Ceuta. La direcció del partit, la direcció dels populars, assegura que les comunitats autònomes que ells governen compliran la llei i participaran en el repartiment d'aquests menors no acompanyats. Però la veritat és que alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, rebutgen aquest mecanisme i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. Recordem-ho, més de 500 menors han arribat recentment a Ceuta des del Marroc. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en la distribució d'aquests menors no acompanyats. Anem a Madrid ara, amb l'Àngels Lafuente.
3: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Una situació insostenible pel president Juan Jesús Vives, que reclama la solidaritat de la resta de comunitats.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro. Solidaridad al resto de España.
3: Una crida que no totes estan disposades a atendre, una gran majoria governades pel PP. E Isabel Díaz Ayuso aposta per...
5: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Davant d'aquest escenari, des de la direcció del partit, Elmaez Curra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
3: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, una decisió que Míriam Nogueres, de Junts, rebutja de ple.
7: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
3: En tot cas, la llei deixa clar que les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, estan obligades a acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat, com és el cas de Ceuta, a qui només corresponen 90 joves, però n'acull més de 1.000. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: Gràcies, Àngels, i atenció perquè el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una nova entrada massiva de migrants a l'Estat espanyol el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix, que està circulant. Ho ha confirmat a 3CAT Info el professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, Àlex Lozano.
8: Hi han persones... i s'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas s'està valorant si a Ceuta o a Melilla degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
0: Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de 70.000 migrants, a poc es va aclarint com es va organitzar aquest episodi. Sembla que l'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors. Per la difusió, es va aprofitar una estructura digital que ja existia sobre la migració irregular, on normalment comparteixen consells i trucs. Hi ha 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups de WhatsApp. Eren vídeos curts, amb molta càrrega emocional, que després van saltar a TikTok i a Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, tot i que no se n'ha pogut detectar un responsable únic.
8: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere.
0: Les xarxes socials, doncs, van ser el detonant d'aquesta informació que es va anar compartint en aquesta zona del Marroc fins a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes per poder creuar cap a Ceuta.
8: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de l'Aïxa és quan farem l'entrada, a temps real per a aquests mateixos grups de WhatsApp anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
0: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen servei als migrants, des d'oferir-los transport, a serveis de menjar, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior i corrobora també la Comissió Europea.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, de fins a 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat del sector. El líder planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics de tradició democràtica, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar que les polítiques educatives vagin canviant cada cop que canvi el govern.
9: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: Doncs la proposta de Junqueras no ha acabat de convèncer a bona part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, Associacions de Famílies de Catalunya, admet que l'educació necessita estabilitat, però insisteix que tota la comunitat educativa, també les famílies, hi ha de poder dir la seva. Ho ha dit a 3CAT Info la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
10: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha rebut la proposta amb escepticisme. En declaracions a 3CAT Info, la portaveu Yolanda Segura ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts.
11: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Els professionals recorden que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, però que aquell treball, les conclusions d'aquell treball no s'han aplicat i que han quedat guardades en un calaix.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen aquests dos països. Ho ha pensat el portaveu d'Exteriors iranià, que ha demanat que tercers països no interfereixin en la seguretat de la ruta. Els governs de l'Iran i Oman tenen previst una declaració conjunta en les pròximes hores, segons ha dit el portaveu. Teheran, mentrestant, ha negat que fins ara que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estret, a diferència del que sí que ha anat dient reiteradament la Casa Blanca. I també de l'àmbit internacional, Israel ha començat a llançar atacs al sud del Líban en resposta al que consideren una violació de l'alto al foc per part de la milícia libanesa de Hezbollah. Abans, l'exèrcit israelià ha demanat als veïns de la localitat del Mansouri, al sud del Líban, que evacuïn la zona. És el primer avís d'aquest tipus en més d'un mes. En paral·lel, a Roma segueixen les converses entre el Líban i Israel amb el suport dels Estats Units i el rebuig de Hezbollah. Entre d'altres, l'objectiu d'aquestes reunions és intentar arribar a un acord per consolidar el desplegament de l'exèrcit libanès a la zona pilot evacuada per Israel al sud del Líban, una operació que els israelians condicionen al desarmament de Hezbollah.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé un quart de vuit del vespre i a aquesta hora està tallada la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable. Segons Adif, el robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Mentrestant, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig i Puigcerdà i la Tor de Querol. A la resta de la línia, els trens estan suspesos per les obres. D'altra banda, també està tallat el tram entre Lleida i Almacelles per una incidència que afecta el subministrament elèctric. Això impedeix la circulació amb trens fins a Saragossa amb trens convencionals. Adif està treballant per solucionar la incidència i s'ha organitzat un transport alternatiu per carretera perquè els passatgers puguin moure's entre aquestes estacions afectades.
1: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
12: La calor intensa no ens dona treva. Continuem parlant de temperatures que dia rere dia són molt altes. Mantenim aquesta cota alta de temperatures de 38 graus a bona part del país. Ja portem un reguitzell de dies assolint aquesta temperatura i avui no és diferent. 38 graus a Cabanes, a Vinebre, pràcticament a Girona, a Cardona o també a Seròs, amb 38,5 graus ara per ara, la més alta avui registrada a Catalunya. Tot això en una tarda assolellada. Han crescut núvols al Pirineu, a l'interior de les comarques de Girona, i fins i tot ha caigut algun petit ruixadet cap al Pla de l'Estany de molt poca importància. Tot això en un dia que és prou plàcid, a l'espera que demà ho tindrem, una jornada de dijous ben moguda, sobretot a partir del migdia. El dijous al matí, demà al matí serà un dia tranquil, pràcticament com tots els matins d'estiu, ambient assolellat, amb unes temperatures que aquesta propera nit serà de mal dormir, sobretot a punts de la façana costanera i fins i tot també a les Terres de l'Ebre. Ara bé, arribarà la tarda de dijous i pràcticament passarem del sol a les tempestes. A primera hora de la tarda ja que neixeran les primeres precipitacions ruixats que poden ser intensos al Pirineu Oriental i ja cap als vols de mitja tarda aquestes tempestes es traslladaran en massa cap a punts de la Catalunya central, cap al prelitoral i sectors també que poden arribar al llarg de la tarda fins a l'Anoia o al Penedès. A la mateixa vegada aquestes també es desplaçaran cap al Pla de Lleida on s'esperen que arribin cap als vols del vespre. Una tarda de avisos meteorològics a bona part de la meitat nord del país i, com dèiem, amb tempestes, calamarsades i fins i tot no descartem que vagin acompanyades de pedra. Pel que fa a les temperatures, com arribaran les tempestes a la tarda, els hi donarà temps a pujar. Tot i així es quedaran una mica més curtes. Les màximes més altes demà no passaran dels 36 graus.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Obrim ara pàgina internacional perquè aquesta matinada Rússia ha tornat a carnissar-se amb Kyiv. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries per protegir la seva capital. Ja hi ha almenys 17 morts i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
13: Kyiv ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
14: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per a la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
13: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Posta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
0: Gràcies, Cristina. Doncs atenció a això, perquè el govern alemany ha obert una investigació per esbrinar què ha passat aquesta nit a l'aeroport de Leipzig, on s'ha detectat un dron amb un artefacte explosiu. Això és Alemanya. En paral·lel, un altre objecte no identificat també ha xocat contra un avió de càrrega que ha patit desperfectes lleus. L'incident ha obligat a interrompre el trànsit aeri durant dues hores. Diversos vols, entre els quals un que venia de l'aeroport de Palma, s'han hagut de desviar a altres ciutats alemanyes. Fonts que cita el diari alemany Bild apunten que el dron, carregat amb un explosiu, s'ha localitzat al costat d'un avió de transport ucraïnès. Segons mitjans alemanys, les autoritats no descarten que darrere hi hagi un motiu polític, atès que els aeroports es consideren infraestructures crítiques. L'aeroport de Leipzig és un dels punts d'Europa des d'on surt ajuda cap a Ucraïna. Fa dos anys ja hi va explotar un paquet procedent de Lituània que havien enviat als serveis secrets russos.
1: 3Cat Info.
0: Un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. Després ha obert foc contra altres agents que intentaven aturar-lo i ha acabat morint ell pels trets rebuts durant la intervenció policial. En intercanvi de trets, un altre agent també ha resultat ferit. Segons fonts pròximes a la investigació, l'agressor tenia expedients oberts per violència masclista i feia pocs dies, a més, que havia estat apartat del servei de la Guàrdia Civil. Per això ja no disposava de l'arma reglamentària i hauria matat la víctima amb una pistola que ha robat dins la mateixa caserna. Les mateixes fonts apunten que no va accedir a l'edifici per la porta principal, sinó per un altre punt que coneixia perquè ja havia destinat anteriorment a Llanes. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Un quart i cinc minuts de vuit de la tarda, els manifestants agredits per la policia a Palma, després de la manifestació històrica contra la

0: víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
1: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a les escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, què estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
0: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
2: I ja són 90 les denúncies d'afectats per la possible estafa d'una agència de viatges online, M'Escapo Viatges, que ha deixat els clients sense vacances. Es calcula que hi ha unes 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Trescatinfo, cap de les administracions competents tenien constància oficial que aquesta agència existís. Informa des de Girona Maria Rovira.
3: Es calcula que hi ha unes 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Els Mossos d'Esquadra han assignat la investigació a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. Les primeres denúncies es van fer a la comissaria de Roses, a l'Alt Empordà, entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances dels quals no han pogut gaudir. Mentrestant, la dona que gestiona aquesta agència va anunciar ahir que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió i que treballa, diu, per reemborsar els diners.
2: Cop policial a la branca europea del càrtel de Jalisco, a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la policia espanyola i l'oficina antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica. El circuit de la droga començava a Mèxic, on es produïa i es diluïa. En aquest estat s'enviava cap a contenidors per via marítima cap a França i d'allà a una empresa logística de Barcelona. De Barcelona anava un laboratori a una finca d'Almenar, al Segrià, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. De fet, en 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. La metamfetamina, que és un fort estimulant i que té altres noms, com ara tina, es fuma normalment en pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, el seu director, Josep Rovira, ha explicat que el consum de les metamfetamines està cada vegada més estès.
4: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. S'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
2: Per la seva potència i la curta durada dels seus efectes, la metamfetamina genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació.
5: 3CAT Info.
2: I abans d'arribar als esports, música.

0: És la música dels Love of Lesbian, que seran els convidats estrella de les festes de la Mercè de Barcelona. Actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell de la capital catalana. Compartiran escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. Aquest era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona. La banda, liderada pel cantant Santi Balmes, presentarà el seu espectacle dins la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación, i atenció, perquè segurament serà el seu últim concert a Barcelona, ja que la banda Love of Lesbian abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida, diuen, a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos.
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I al lateral esquerre, Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip, entrenat per Michel Sánchez, es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació.

0: Els catalans Iris Tió, Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació, que s'estan disputant a París. Ho han fet representant la selecció espanyola. L'or ha estat per l'equip neutral i el bronze per Itàlia. Iris Tió tanca l'europeu amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'actuació de la selecció espanyola en aquest europeu.
1: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
0: D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per a la final de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars.
2: 3CAT Info.
0: La neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. I el Barça ha presentat avui el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels bàsics del seu joc.
3: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
4: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
3: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
4: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
3: What I would like this team to look like.
0: I a l'equip femení de futbol del Barça han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030.
5: I think when I heard that I didn't believe in
6: the... El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deus de veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
5: I didn't take the opportunity as well.
0: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. I també a l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora un futbolista a l'eix de la defensa. Es tracta del central de Santpedor, Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria, ho farà fins a final de temporada.
7: Són 8:15. Aquesta hora 3CAT Info us destaquem que l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts en la crisi migratòria de Ceuta. L'ONG diu que 63 migrants haurien perdut la vida en territori marroquí, tot i que Rabat hores d'ara només confirma la mort d'11 persones. D'altra banda, la direcció del PP assegura que les comunitats autònomes que governen els populars compliran la llei i participaran en el repartiment dels menors no acompanyats que han arribat a Ceuta. Però alguns presidents autonòmics no ho veuen tan clar, rebutgen aquest mecanisme i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. Recordem que més de 500 menors han arribat recentment a Ceuta des del Marroc. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i els agents econòmics i socials. L'objectiu és superar el bloqueig actual del departament i evitar que les polítiques educatives canviïn cada vegada que hi hagi un nou govern. I l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb el seu país veí, amb Oman, per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. El govern iranià demana als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per aquesta zona, d'acord amb el que han pactat els dos països. Són alguns dels titulars que us hem destacat a 3CAT Info aquest dimecres 5 d'agost de 2026. A partir d'ara anirem a Girona, on Esquerra Republicana ha obert un expedient al seu candidat a l'alcaldia. En unes gravacions que s'han filtrat, Marc Puigtió assegura que vol fer fora tots els membres d'Esquerra Republicana que hi ha ara al grup municipal per controlar ell l'organització. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. I atenció, perquè el Servei Català de Trànsit reforça els controls de velocitat des d'ara i fins diumenge. Aquesta setmana, Mossos i policies locals fan una campanya per reduir la sinistralitat, que implica més controls i més radars a tot Catalunya, tant a carreteres com a zones urbanes. En esports, què destaquem, Oriol Corral?
0: Destaquem que el Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu i el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
7: Pel que fa al temps, tenim una situació estable que ens acompanyarà ja durant tot el que queda de jornada, però alerta perquè demà la cosa canvia. Passarem del sol del matí als xàfecs de la tarda. Esperem, de fet, demà una tarda molt moguda, amb pluges intenses i tempestes que, en principi, començaran al Pirineu, però després s'aniran estenent cap al Pla de Lleida i al Camp de Tarragona. Ara passen 3 minuts de 7:45 del vespre. Una setmana després de la crisi a Ceuta, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de migrants morts, 63 dels quals en territori marroquí. Rabat, però, de moment només ha confirmat la mort d'11 persones. Aquesta informació del Marroc també la desmenteixen des de Ceuta alguns mitjans locals com El Faro. Aquest diari assegura, per cert, que el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb Ceuta. De fet, preveuen que la marea acabarà portant aquests cossos fins a les costes espanyoles. D'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut i processat 34 persones, entre ells 5 menors, per haver col·laborat en l'entrada massiva. Estan acusats, entre altres, de participar en el transport de passatgers sense autorització i de facilitar la sortida clandestina per llocs no autoritzats. A més, el Marroc també ha portat una cinquantena de persones més davant dels tribunals a la ciutat de Nador per aldarulls ocorreguts durant aquesta crisi migratòria. Amb tot, es tracta d'unes dades que aporta l'Associació de Drets Humans del Marroc, perquè les autoritats del país encara no han donat cap informació oficial sobre el nombre de detinguts. En relació amb això, hi ha certa tensió dins del PP per la gestió que s'ha de fer dels menors migrants que han arribat a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats governades pels populars compliran la llei i participaran en el repartiment d'aquests menors, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, rebutgen aquest mecanisme i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. Més de 500 menors han arribat recentment de Ceuta al Marroc. El govern espanyol adverteix als populars que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en la distribució. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
8: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Una situació insostenible pel president Juan Jesús Vives, que reclama la solidaritat de la resta de comunitats.
9: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
8: Una crida que no totes estan disposades a atendre, una gran majoria governades pel PP. E Isabel Díaz Ayuso aposta per...
10: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
8: I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Davant d'aquest escenari, des de la direcció del partit, Elmaez Curra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
11: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a 2 comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
8: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, una decisió que Míriam Nogueres, de Junts, rebutja de ple.
12: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
8: En tot cas, la llei deixa clar que les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, estan obligades a acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat, com és el cas de Ceuta, a qui només corresponen 90 joves, però n'acull més de 1.000. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
7: Gràcies, Àngels. I, per cert, el Ministeri de l'Interior està analitzant una crida a xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix, que circula per les xarxes socials. Ho explicava 3CAT Info, el professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, Àlex Lozano.
13: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
7: Ara són 8:15 del vespre. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de temps, de fins a 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat del sector. Aquesta idea vol superar el bloqueig actual del departament, que s'ha vist immers en diferents crisis els últims mesos, l'última, per exemple, amb les proves PISA. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre partits polítics, sector educatiu i agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
14: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
7: De fet, la idea de crear un gran pacte de país per l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. Per cert, ara que sentíem Oriol Junqueras, se'ls acumulen alguns problemes a Esquerra Republicana, especialment a la ciutat de Girona, que viu un autèntic terratrèmol després de la filtració d'uns àudios en què el candidat a l'alcaldia, Marc Puigtió, desqualifica els regidors actuals i assegura que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell la formació. Puigtió ja ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades. Informa des de Girona Clara Jordan.
15: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
14: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
15: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
16: Avada acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol. Per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
15: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3CAT Info.
17: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
15: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
7: Gràcies, Clara. D'aquí 5 minuts seran 8:15 del vespre. El Servei Català de Trànsit intensifica fins diumenge l'ús dels radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals fan una campanya per reduir la sinistralitat, que implica més controls i més radars a tot Catalunya, tant a carreteres com en zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i també, en moltes ocasions, és la causa principal dels sinistres. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra, en declaracions a 3Cat Info.
18: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
7: En el que portem d'any, 80 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes. En la campanya de control intensiu que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana es van multar cada dia 4.800 conductors.
2: 3Cat Info.
7: La intensa calor que està fent aquests dies i també la falta de pluges afecten els ramats que pasturen a les muntanyes de casa nostra. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos dels ramaders perquè han de reforçar l'alimentació dels animals, han de comprar menjar per donar-los ja que no poden pasturar a la muntanya. Davant d'això, d'aquest augment de les despeses, els ramaders reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
19: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
20: Amb el fred l'herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
19: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
20: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar.
19: Això implica un augment de costos que hauran d'assumir els ramaders.
20: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
19: És per això que el sindicat agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
7: Gràcies, Júlia. Una calorada que afecta la ramaderia, però també l'agricultura. L'augment de temperatures ha frenat la producció de pera, en concret de la varietat Blanquilla, que s'ha començat a collir aquesta setmana. El Departament d'Agricultura preveu que baixarà un 8%. No obstant això, la qualitat i la mida dels fruits sembla que és especialment bona. Lleida, Estela Busoms.
21: La collita de pera Blanquilla baixa lleugerament, tot i ser una varietat que suporta més bé les altes temperatures que d'altres, com la Conference. N'hi ha menys, però són més grans. Ho explica Joan Blanc, de l'Horta de Lleida, un dels pagesos que n'ha començat a collir.
22: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
21: En tot cas, la calor és cada vegada més un condicionant per a les collites i també per a l'organització de la mà d'obra que treballa a les finques.
22: Les temperatures no ajuden gaire. Les produccions tenen problemes i el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, per adaptar-nos a amb aquesta climatologia, aquestes calors tan extremes que tenim, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
21: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, aquesta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida. És una varietat que té poca presència fora d'aquest territori.
7: I des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres en zones que estiguin en situació d'emergència per un incendi, per una apagada o per un desastre natural, per exemple. Aquest és el primer vehicle de l'estat espanyol que ajuda a mantenir les comunicacions i que té accés a les tres principals operadores de telecomunicacions. El vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions, pot desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió via terrestre o via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de poblacions afectades per diverses circumstàncies. Ho explica Albert Hort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
23: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
7: Aquest vehicle, que pot desplegar aquesta antena de telecomunicacions, serà útil per Protecció Civil, sobretot perquè la zona afectada pugui rebre, per exemple, missatges SOS de confinament o d'evacuació. Aquesta iniciativa, que és pionera a l'Estat, està coordinada a través del CETIT, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i han participat, com dèiem, les grans operadores Telefònica, Vodafone i MasOrange.
2: El temps.
7: A 7:45, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
1: Tarda molt tranquil·la la que hem tingut avui i així serà aquest vespre i aquesta propera nit. Aquesta tarda han aparegut alguns ruixats cap a l'interior de Castelló que han arribat al massís dels Ports. En tot cas, molt poqueta cosa. Un dia tranquil que ha anat acompanyat a temperatures molt altes arreu del país. Màximes que s'han enfilat fins als 38 graus a l'Alt Empordà, al Bages, a punts del Pla de Lleida i també a les Terres de l'Ebre. La temperatura més alta avui a Seròs amb 38,5 graus. Aquesta tranquil·litat d'avui acaba, perquè de cara a demà només tindrem tranquil·la mitja jornada fins al migdia. Un dijous al matí assolellat, amb presència de pocs núvols, però a mesura que s'acosta al migdia començaran a créixer nuvolades. I atenció a demà a la tarda. S'esperen ruixats, xàfecs, tempestes, algunes pluges que poden ser fins i tot torrencials i no descartem calamarsa i pedra. Unes pluges que començaran a primera hora de la tarda cap al Pirineu. Les més intenses al Pirineu Oriental i aniran baixant cap a l'àrea de la Selva, a l'àrea d'Osona, sectors del Moianès, del Bages, després baixaran a mitja tarda, poden arribar cap al Vallès, també poden arribar fins al Penedès i de cara al vespre fins i tot a la Segarra i al Pla d'Urgell. Atenció a aquestes precipitacions que, com dèiem, poden ser violentes en alguns casos. Tot això en un marc de temperatures en el qual tendiran a baixar. La presència de més núvols farà que les màximes pugin, però no pugin tant com avui. Les més altes rondaran la xifra dels 36 graus.
2: 3CAT Info.
7: La Universitat Rovira i Virgili ha dissenyat un mapa interactiu sobre els serveis d'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. Aquesta eina ha de facilitar que les persones amb problemes de mobilitat puguin disposar d'informació detallada i fiable d'aquests recursos per poder anar a la platja. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: El principal objectiu d'aquest recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou-Costa Daurada de la URB, és centralitzar en un sol espai tota la informació relativa a l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis de la zona. Fins ara, per buscar aquesta informació, calia consultar la web de cada ajuntament o dels patronats de turisme. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
4: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
3: El mapa detalla si hi ha recursos i serveis adaptats, com ara places d'aparcament reservades, rampes d'accés o servei de bany assistit, entre d'altres. Amb aquest treball s'ha detectat també que els ajuntaments han millorat aspectes de l'accessibilitat. D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.
7: Gràcies, Clara. Ara falten 11 minuts per les 8 del vespre.
2: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
7: Avui voltem per les Terres de l'Ebre. Un dels atractius d'aquest territori són els seus paisatges naturals, el delta de l'Ebre, els arrossars, el massís dels Ports o les vinyes de la Terra Alta. Tots aquests paratges ara estan connectats amb l'ampliació de la Via Verda Val de Zafán. Avui fem turisme a l'extrem sud del país i ho fem amb en Jordi Barranca. Com estàs, Jordi? Som-hi. Explica'ns aquesta ruta.
6: Hola, Fèlix, què tal? Mira, sí, la Via Verda ressegueix un antic traçat ferroviari que anava des de la Pobla de Íjar a l'Aragó fins a la Ràpita, al Montsià. Va tardar a posar-se en marxa i, de fet, mai ho va fer en la seva totalitat.
24: I estem parlant de més de 150 quilòmetres de Via Verda i això, per tant, és un dels principals actius, si ja ho era, però ara encara ho serà molt més, que tenim a nivell de Terres de l'Ebre, a nivell turístic i inclús a nivell també de mobilitat territorial.
6: És l'Enric Adell, president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. La infraestructura es pot recórrer en bicicleta, però també es poden fer trams corrent o bé caminant. O el que és el mateix, és apte per a tot tipus de públics, això sí, a mans de la natura.
24: Per tant, el target és un target tan ampli que jo crec que s'hi pot dirigir tothom. Aquella gent que vol fer quilòmetres en una via ciclable a nivell esportiu ho pot fer, perquè ara només la banda catalana són més de 150 quilòmetres. Però després, sobretot també, evidentment, pel públic que tenim aquí a nivell territorial. És un públic familiar, un públic que ve a gaudir de la natura, de la tranquil·litat, de la sostenibilitat i aquests actius són els principals.
6: Un altre punt positiu, és a dir, un altre punt a favor, és la falta de desnivell.
24: Tot el contrari, vull dir, és pràcticament plana i encabat ens permet veure des de la Terra Alta Alta, en tots els encants que té la Terra Alta, passar per llocs magnífics, arrencant per Arnes, continuant per Horta, baixant per la part de la Fontcalda, i després sumem la part del Baix Ebre, no?, en tot el riu Ebre, baixar per la vora del riu Ebre, i veure la sud de Xerta, continuar per Aldover, i acabat fer cap aquí a Roquetes, on estem ara, no?
6: A més, amb l'ampliació que s'ha fet ara, s'arriba fins i tot a la Costa Brenca.
24: I llavors teníem, doncs, un parc natural, lo dels ports, no?, connectat en esta via verda, i ara li hem afegit este plus, no?, de, a banda de sumar quatre de les ciutats amb més població a nivell de Terres de l'Ebre, com són Roquetes, Tortosa, Amposta i La Ràpita, ajuntem un altre parc natural. Per tant, connectem els dos parcs naturals del territori, donem sortida en esta via verda interior hasta la mar, hasta el delta, i lo delta ja per si era el principal actiu que teníem.
6: Al voltant de la via verda, a més, s'han generat serveis complementaris, com ara reparació de bicicletes, vehicles de transport i, sobretot, gastronomia, un altre dels grans atractius turístics de les Terres de l'Ebre. La via verda es pot fer en qualsevol època de l'any, tot i que l'hivern i primavera són les èpoques amb una temperatura més suau i, sobretot, amb un risc menor de grans pluges.
24: Que la temporada no siga només des del març fins al setembre-octubre, sinó que la poguéssim esponjar molt més. Se fan moltes activitats per intentar-ho. Aquí, al febrer-març, també fa bon temps, de normal. A l'octubre-novembre, també. Per tant, doncs, jo crec que és un actiu que en aquests mercats que són estratègics, com poden ser el francès, el belga, jo crec que això... La via verda agradarà moltíssim, i no en tinc cap mena de dubte que quan començarem a tindre dades en pocs mesos seran molt positives.
6: Ah, i no patiu per si no sabeu quin tram fer o bé com organitzar-vos, perquè hi ha una pàgina web del mateix Patronat de Turisme per planificar la ruta a seguir.
24: És una web que pot planificar, no?, tothom, si ho vol fer per etapes, perquè evidentment estem parlant de 150 quilòmetres, no tothom pot fer 150 quilòmetres en un dia, per molt que el desnivell no siga molt important. 150 quilòmetres en bici ja són uns quants quilòmetres, però es pot fer per etapes i la gent se pot organitzar i planificar, i encara, per tant, pot gaudir d'una estança de uns quants dies aquí al nostre territori.
6: Tot això en una infraestructura que s'ha estrenat aquest any, que ha costat gairebé 7 milions d'euros i que posarà encara més en el mapa les Terres de l'Ebre, declarades, recordem-ho, Reserva de la Biosfera per l'UNESCO.
19: És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
2: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT.info.
7: 8:15, us expliquem ara que per primera vegada a la història, l'any passat els ciutadans van enviar més paquets que no pas cartes. Ho diu l'informe del 2025 del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat o notificacions administratives van tenir un 8% menys d'enviaments que l'any anterior. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
2: 3CAT Info.
7: Del món de la cultura, del món del cinema, la població de Banyoles al Pla de l'Estany és protagonista destacada en la pel·lícula que aquests dies hi està rodant el director català Isaki Lacuesta. Per primera vegada agafa trets autobiogràfics de la seva infantesa per explicar una història d'amistat entre dos joves. La pel·lícula es titula, o es titularà, vaja, Al fons de l'Estany, perquè està coproduïda per 3CAT i no s'estrenarà als cinemes fins l'any que ve. Ens ho explica des de Banyoles el Fèlix Martín.
0: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
5: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms als amics, l'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
0: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'Estany.
5: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals, i és impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
0: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
9: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
0: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
8: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
0: El rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
10: Esports.
7: Fins al punt de les 8 amb l'Oriol Corral. Bona tarda.
11: Bona tarda. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres, el davanter valencià. No descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I al lateral esquerre, Jofre Torrens sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de capçatalents del club, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. Els catalans Iris Tiol, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de natació que s'estan disputant a París. Ha estat, per cert, l'últim campionat de la capitana Paula Ramírez. Iris Tió tanca així l'europeu amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, està orgullosa de les seves nedadores.
12: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
11: D'altra banda, el saltador barceloní Max Lignan no s'ha pogut classificar per a la final de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars.
10: 3CAT Info.
11: La neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reuser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. El Barça ha presentat avui el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels bàsics del seu joc.
13: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
25: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
13: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
25: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
13: Short, what I would like this team to look like.
11: I el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
26: I think when I heard that I didn't believe in
27: the El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
26: I didn't take the opportunity as well.
11: I a l'Espanyol, el davanter Quique García passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. També a l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual va jugar cedit la temporada passada. I tornem al bàsquet perquè el Girona ha anunciat que el pivot argentí Juan Fernández no continuarà a l'equip la temporada que ve. El Joventut, l'alè Yannick Crack, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Basket, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada. A l'Ilerna Lleida han incorporat el basc Miquel Garatayonandia al seu cos tècnic.
2: Trescat Info.
14: Són les 8. Caminando Fronteras eleva 141 els morts a Ceuta. L'ONG diu que 63 haurien perdut la vida en territori marroquí, tot i que Rabat, a hores d'ara, ha confirmat la mort d'11 migrants. I d'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut 34 persones per estar al darrere de l'entrada massiva. La direcció del PP assegura que les comunitats autònomes governades pels populars participaran en el repartiment dels més de 500 menors no acompanyats que han arribat a Ceuta. I, en canvi, alguns presidents autonòmics del PP no ho veuen clar, rebutgen aquest mecanisme i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol ja els ha advertit que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en la distribució d'aquests menors. Doncs bé, el Ministeri de l'Interior i experts en xarxes identifiquen una nova crida per entrar massivament a Espanya el 15 d'agost a través de Ceuta o Melilla. L'episodi de fa gairebé una setmana es va articular a través d'una infraestructura digital preexistent amb 25 comptes de Facebook i també grups tancats de WhatsApp, fins que els missatges es van fer virals. De moment no s'ha identificat cap responsable únic ni s'ha vinculat la xarxa amb cap govern o grup criminal. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona, d'acord amb el que han pactat els dos països. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Interior d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i també amb els agents econòmics i socials. L'objectiu és superar el bloqueig actual del departament i evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern. Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a Llanes, Astúries. El crim ha passat a dins de la caserna de la Guàrdia Civil quan l'home hi ha entrat i li ha disparat. L'agressor, que també ha disparat contra els altres agents, ha acabat morint en l'intercanvi de trets. La víctima constava en el sistema de Biogen per denúncies de maltractaments i s'investiga com un cas de violència masclista. I Love of Lesbian actuarà per les festes de la Mercè. És el nom que faltava per saber de la programació musical de la Festa Major de la ciutat. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartiran escenari amb Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina i Esbatlana. Serà una de les últimes actuacions, això sí, de la formació abans de la seva parada indefinida.
2: Esports.
11: El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. També al Barça, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax. La neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Maren Reuser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. Els catalans Iris Tiol, Ilu Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de natació que s'estan disputant a París. Tió tanca l'europeu amb 6 medalles.
14: I el temps estable ens acompanyarà durant tot el que resta de dia. Demà el temps, en canvi, tornarà a canviar. Passarem de sol al matí a xàfecs a la tarda. S'espera una tarda molt moguda, amb pluges intenses i també tempestes que començaran al Pirineu i arribaran fins al Pla de Lleida i al Camp de Tarragona.
2: Trescat Info.
14: 8 i 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
2: Trescat Info.
14: Trescat Info.
27: Una setmana després de la crisi a Ceuta, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de migrants morts, 63 dels quals en territori marroquí, Rabat, però de moment només ha confirmat la mort d'11 persones. Aquesta informació de Rabat també la desmenteixen des de Ceuta alguns mitjans locals, com per exemple El Faro. Aquest diari assegura que el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma, i augura que la marea acabarà portant alguns dels cossos, doncs, fins a les costes espanyoles. I d'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut i processat també 34 persones, entre els quals 5 menors, per haver col·laborat en l'entrada massiva. Estan acusats, entre d'altres delictes, de participar en el transport de passatgers sense autorització i de facilitar la sortida clandestina per llocs no autoritzats. I a més, el Marroc també ha portat 52 persones més davant dels tribunals a la ciutat de Nador per aldarulls ocorreguts durant la crisi. Amb tot, es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara, de moment, no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. Doncs bé, l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o bé si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que l'informe li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles, també la identitat dels immigrants i, si pot, la causa de la mort de les 79 víctimes. A la Policia Nacional li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'entrada dels migrants respon, doncs, a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa ara arran de la denúncia que ha presentat l'Institut Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i també el tràfic de persones, entre d'altres. I atenció, dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i també que participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, rebutgen aquest mecanisme i defensen altres vies, com per exemple el retorn d'aquests menors als seus països d'origen. Més de 500 menors, recordem, han arribat recentment a Ceuta des del Marroc i el govern espanyol adverteix que recorrerà, doncs, als tribunals si alguna comunitat autònoma no col·labora en aquesta distribució de menors. Madrid, Àngels Lafuente.
15: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Una situació insostenible pel president Juan Jesús Vives, que reclama la solidaritat de la resta de comunitats.
16: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
15: Una crida que no totes estan disposades a atendre, una gran majoria governades pel PP. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
17: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
15: I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Davant d'aquest escenari, des de la direcció del partit, el Maez Curra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
18: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
15: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, una decisió que Míriam Nogueres, de Junts, rebutja de ple.
20: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
15: En tot cas, la llei deixa clar que les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, estan obligades a acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat, com és el cas de Ceuta, a qui només corresponen 90 joves, però n'acull més de 1.000. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
27: El Ministeri de l'Interior analitza una crida a través de les xarxes per intentar una altra vegada una entrada massiva de migrants a Espanya el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix, tal com ha explicat a 3Cat Info el professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Àlex Lozano.
21: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
14: Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de 70.000 migrants, a poc es clarifica com es van organitzar aquest episodi, el més important i tràgic de la història d'Espanya. L'entrada es va articular, doncs, a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa, segons Lozano, i per la seva difusió es va aprofitar una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs amb 25 comptes de Facebook i també 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts i emocionals que després van saltar a TikTok i també a Instagram i, per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però de moment no se n'ha pogut detectar un responsable únic.
21: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere.
14: El detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera, com ja s'havia especulat, va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes la van difondre cada cop més distorsionada i al final semblava que qualsevol, doncs, podia entrar i quedar-se ja a Espanya. La bola de neu va créixer fins a arribar la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es va difondre instruccions més concretes per creuar.
21: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
14: De tot plegat, se van aprofitar els grups que donen servei als migrants, des d'oferir-los transports a serveis de menjar, incloses també màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior i corrobora la Comissió Europea. I també us expliquem que han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres al sud-oest de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten des d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar 2 supervivents que van explicar que 17 persones haurien mort durant el trajecte i que els cadàvers eren al mar. Una altra pastera també es va localitzar a prop de Cabrera amb 2 morts i en aquest cas 19 supervivents. La presidenta balear, Magda Proens, exigeix al govern central un pla específic per les illes. 3CAT Info. En plana internacional, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Ho ha avançat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, que ha demanat que tercers països no interfereixin en la seguretat de la ruta. Els governs de l'Iran i Oman tenen previst ara fer una declaració conjunta en les pròximes hores, de moment, segons ha dit el portaveu. Teheran ha negat fins ara, però, que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estret, a diferència del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca. Israel ha començat a llançar atacs al sud del Líban en resposta al que consideren una violació de l'alto al foc per part de la milícia libanesa Hezbollah. Abans, l'exèrcit israelí ha demanat als veïns de la localitat Al-Mansouri, al sud del Líban, que evacuïn la zona. És el primer avís d'aquest tipus en més d'un mes. I en paral·lel, a Roma, segueixen les converses entre el Líban i Israel amb el suport dels Estats Units i també el rebuig de Hezbollah. Entre d'altres, l'objectiu és intentar arribar a un acord per consolidar el desplegament de l'exèrcit libanès a la zona pilot, evacuada, doncs, per Israel al sud del Líban. Una operació que els israelians condicionen el desarmament de Hezbollah. I el Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar també les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda, doncs, a nivell d'encarregats de negocis. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca.
1: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
3: es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
1: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
4: Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino.
1: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta a la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
14: I de seguida ho ampliem amb la previsió meteorològica, però abans us expliquem que Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes que cauran demà a la tarda a bona part del país i que podrien provocar acumulacions d'aigua, també ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana que ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i que de cap manera s'intenti doncs travessar-los quan hi hagi pluja intensa. Es preveu que en alguns punts caiguin més de 40 litres en només mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores.
5: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats en l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
14: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, també el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
2: El temps.
14: Amb en Néstor Gómez.
6: La tarda d'avui ha sigut prou tranquil·la arreu del país, sense ruixats i sense tempestes. N'ha caigut algun cap al sector del Pla de l'Estany, d'altres cap al massís dels Ports, però cosetes de poca importància, perquè de precipitacions significatives no n'hem tingut. Ara bé, un dia tranquil que ha anat acompanyat de temperatures molt altes, màximes de 38 graus en el cas de Cabanes, Vinebre, Serós i també Cardona, i en el cas de Serós s'ha aproximat i força a la xifra dels 39 graus. Un dia més de calor intensa a Catalunya. I aquesta estabilitat d'avui no tindrà continuïtat. Demà al matí, amb un bon sol, el que tindrem aquest dijous arreu del país, amb núvols que començaran a aparèixer a partir de mig matí, i atenció demà a la tarda, perquè tornen els ruixats intensos, els xàfecs i les pluges que poden ser localment torrencials, acompanyades fins i tot de pedra. Unes precipitacions intenses que a primera hora de la tarda es donaran preferentment cap al Pirineu més oriental, cap als vols de les 6, les 7 de la tarda. Aquestes pluges baixaran cap a Osona, cap al Bages, i s'acostaran a punts del prelitoral, àrees del Vallès, i cap al vespre poden arribar no només al Penedès, sinó també al Pla de Lleida, especialment cap a la Segarra i al Pla d'Urgell. Tempestes, doncs, que haurem d'anar seguint amb atenció. I tot això amb un dijous de temperatures que tendiran a baixar una miqueta. Cedirà una mica de terreny, abandonarem els 38 i gairebé 39 graus d'avui, i demà les màximes, en principi, no passaran dels 36.
14: Gràcies, Néstor. I també un apunt de mobilitat. Està tallada la circulació de trens de la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cables. Segons Adif, el robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari i, mentrestant, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig i Puigcerdà i la Tor de Querol. A la resta de la línia, els trens estan suspesos, recordem, per les obres. I d'altra banda, també està tallat el tram entre Lleida i Almacelles, en aquest cas per una incidència que afecta el subministrament elèctric. Això impedeix, doncs, la circulació fins a Saragossa amb el tren convencional.
2: Resca Info.
14: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de temps, és a dir, de fins a 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat al sector. És una idea que Junqueras ha posat ara damunt la taula en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb l'objectiu de superar el bloqueig actual del departament que s'ha vist immers en diferents crisis, per exemple, l'última amb les proves PISA. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics de tradició democràtica, també el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
0: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
14: La idea de crear un gran pacte de país per l'educació, però no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el mes de juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. El president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a d'altres àmbits estratègics com el de transport, també les infraestructures o bé l'habitatge. I més qüestions. Pugen a 90 les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges, que ha deixat els clients, doncs, sense vacances. Es calcula que hi ha unes 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber 3Cat Info i Catalunya Ràdio, cap de les administracions competents tenien constància oficial de l'existència de l'agència. Girona, Maria Rovira.
7: Es calcula que hi ha unes 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Els Mossos d'Esquadra han assignat la investigació a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. Les primeres denúncies es van fer a la comissaria de Roses, a l'Alt Empordà, entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances, dels quals no han pogut gaudir. Mentrestant, la dona que gestiona aquesta agència va anunciar ahir que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió i que treballa, diu, per reemborsar els diners.
14: I més qüestions. Un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, que també era agent del cos a l'interior de la casa.

0: destinat anteriorment en aquesta comissaria, a Llanes. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere investiga el cas com un possible crim masclista i, si es confirma, aquest any ja serien 34 les dones assassinades per violència masclista.
1: 3Cat Info.
0: I avui, segona jornada de vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara, hi ha nombrosos vols retardats i també una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada. La vaga està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. I, a més, alguns avions també s'estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
2: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
0: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i també adverteix que les cancel·lacions de vols derivades d'aquesta protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum encara més gran de passatgers. L'empresa, recordem, presta serveis a companyies com, per exemple, Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I tot seguit, el concert estrella de les festes de la Mercè tindrà aquest so que sentireu.
3: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
0: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint doncs escenari amb Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina i Esbatlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona. La banda, liderada pel cantant Santi Balmes, presentarà el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert seu a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida a partir del mes de desembre, tal com ja va anunciar fa uns mesos. Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més també d'àlbums d'or i de platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són habituals ja a les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà un significat ben especial.
1: Esports.
0: Oriol Corral, bona tarda.
4: Bona tarda. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre, Jofre Torrens, sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip, entrenat per Michel Sánchez, es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça, des del club blaugrana, però admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. Els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació, que s'estan disputant a París. Ha estat l'últim campionat de la capitana Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, per tant, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo mixt lliure, i una de bronze al solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
5: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
4: La neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut avui el mallot blanc com a millor jove.
1: 3CAT Info.
4: I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per dues temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta

0: del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels canvis a l'equip.
1: A lot of changes, yes.
2: Hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
0: I el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història de l'equip i la quarta incorporació de l'equip de Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
3: I think when I heard that I didn't believe in the...
4: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
3: I didn't take the opportunity as well.
0: I a l'Espanyol, el davanter Quique García passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. També a l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada. Tornem al bàsquet perquè el Girona ha anunciat que el pivot argentí Juan Fernández no continuarà a l'equip la temporada que ve. El Joventut, l'alè Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada. Acabem amb l'Ilerna Lleida, que ha incorporat el basc Miquel Garaitaondia al seu cos tècnic. I passem a l'handbol. El Fraikin Granollers ha començat avui la pretemporada amb una plantilla similar a la de la temporada passada. L'entrenador Antonio Rama ha parlat al tot costa dels objectius d'aquesta temporada.
5: Bueno, al final és lluitar com sempre per totes les competicions que fem, no? Al final a la Lliga també aprendrem molt de com s'han reforçat molts equips i a nivell europeu doncs sabem que tenim el Flensburg per davant, que és el, diguéssim, penso que és el millor equip del grup, i després lluitar per aquesta segona plaça i poder passar la ronda, no? Aquesta és una mica la idea.
0: I el Badalona Women de la Lliga F fa uns dies que ha començat la pretemporada. Sentim Itziar Pinillos, al tot costa.
6: Bueno, ahora estamos tanteándonos, conociéndonos un poco, viendo un poquito eso, las caras nuevas, pero bueno, creo que aciertos absolutos en todos los nuevos fichajes y poco a poco pues formando esta nueva plantilla.
7: Avança la investigació judicial per la crisi a Ceuta mentre creix la tensió al PP per la gestió dels menors migrants. Bona tarda, són 9:15.
8: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
7: En aquestes últimes hores s'han fet passos judicials tant al Marroc com a Espanya. La Fiscalia de Tetuán investiga 34 persones que estarien al darrere de l'entrada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. A Nador també hi ha 52 detinguts per altres incidents. A Madrid continuen els dubtes sobre si va haver alguna alerta prèvia. L'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil que ho estudiï a fons. A Ceuta, però, la gran preocupació són els centenars de menors que hi han arribat des de dijous.
9: Pedimos el auxilio del resto de España.
7: És la crida del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que veu com els seus companys de partit del PP li giren l'esquena. Alguns barons de la formació, pressionats per Vox, no volen acollir ningú. Pendents també de l'Iran, que ha anunciat un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona. Isabel Díaz Ayuso continua fent com si sentís ploure en la polèmica per l'àtic de luxe. Avui hem sabut que la Comunitat de Madrid va pagar més de 6 milions per aquest pis, però la presidenta madrilenya descarta comparèixer. I Oriol Junqueras no sedueix el sector educatiu amb la seva proposta de crear un grup d'experts per liderar el Departament d'Educació i que es mantingui 12 anys.
10: Té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
7: El líder d'Esquerra ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio. Mestres i famílies ho veuen amb escepticisme. El sentirem d'aquí uns minuts. Avui també explicarem quin lligam ha aparegut entre el Manà, el Segrià i Jalisco, a Mèxic. Resulta que la policia espanyola ha desarticulat a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco. Hi ha 13 detinguts i al Manà un laboratori de droga. I en aquest Catalunya Vespre connectarem també amb Valls, amb en Josep Almirall, perquè a aquesta hora ha de començar la Diada Castellera del Firagost. A les 9:05, els esports. Oriol Corral, bona tarda.
0: Bona tarda.
7: Avui amb quins titulars?
0: El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. I el lateral esquerre, Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. I avui els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació, que s'estan disputant a París. Tió tanca l'europeu amb 6 medalles.
7: Avui hem tingut un dia tranquil, sense ruixats ni tempestes. Néstor Gómez, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
7: Però sembla que demà tornarà a canviar aquest temps, no?
10: Efectivament, tornarem a tenir un matí molt tranquil, el cat i jous amb sol arreu del país, però a mesura que vagi avançant el matí començaran a créixer les nuvolades i atenció a partir del migdia, primera hora de la tarda, perquè s'espera en ruixats i tempestes que poden ser intenses. De fet, pràcticament la totalitat del país té avís per pluja intensa, tret de tres comarques, el Baix Empordà, Baix Ebre i Montsià. Unes tempestes que a primera hora de la tarda ja estaran descarregant a qualsevol punt del Pirineu, però sobretot al Pirineu Oriental, i al llarg de la tarda aquestes pluges intenses avançaran cap a la Catalunya central, cap al prelitoral tant al Vallès com després, posteriorment, a l'àrea del Penedès, i també es traslladaran cap a punts del Pla de Lleida, a la Segarra, l'Urgell o al Pla d'Urgell al llarg del vespre poden arribar, de tal manera que, sobretot, la meitat nord del país, la inestabilitat serà molt marcada. I pel que fa a la temperatura, fruit d'aquestes nuvolades que esperem demà, les temperatures tendiran a davallar lleugerament.
7: O sigui que demà que aquesta hora estarem parlant de pluges. Néstor, gràcies. Bona tarda.
10: Adéu, bona tarda.
8: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
7: Passen 4 minuts de 9:15. Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança amb moviments tant al Marroc com a Espanya. De seguida ho expliquem. Però sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Marc Camps, bona tarda.
11: Bona tarda.
7: Rabat només ha confirmat una desena de morts.
11: Sí, en concret parla d'11 morts. De fet, mitjans locals com el Faro de Ceuta alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'espigó que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
12: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
11: Les autoritats han habilitat avui 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians.
7: Com dèiem, la maquinària judicial es va activant. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones acusades d'estar al darrere d'aquesta entrada massiva o dels aldarulls a la frontera.
11: Sí, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 migrants a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més pels aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts.
7: Gràcies, Mar. Això mentre l'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si durant els dies previs a aquest creuament massiu de la frontera va rebre algun tipus d'alerta, Àlex Giral Robert.
13: Sí, la jutgessa que porta el cas vol saber si la policia va disposar d'algun indici sobre el que va acabar passant a Ceuta. El govern espanyol ha insistit en els últims dies que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. A més, la magistrada també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també reclama com i quan van morir.
7: L'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. Aquesta gestió de tots aquests menors migrants ha provocat tensió dins del Partit Popular. La direcció de la formació assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. Des de Madrid, Àngels Lafuente.
14: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
15: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
14: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
9: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
14: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijó s'hi juguen al futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
16: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
14: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
7: Gràcies, Àngels. Ja fa dies que parlem del paper que les xarxes socials poden haver jugat en aquesta crisi migratòria a Ceuta. Doncs bé, ara el Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida. És una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada a Espanya el 15 d'agost per Ceuta o per Melilla. Gairebé una setmana després de l'arribada sobtada de 70.000 migrants, n'hem parlat amb un expert, Clàudia Serra.
17: Sí, amb Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell explica que l'entrada es va organitzar a les xarxes socials i en aplicacions com WhatsApp, utilitzant vídeos curts i emocionals. Hi va haver una certa coordinació, tot i que no s'ha pogut detectar un responsable únic.
18: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
17: La bola de neu va créixer fins la nit del 30 al 31 de juliol, els dies que va arribar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
18: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
17: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants.
7: Gràcies, Clàudia. Mentrestant, a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. En les últimes hores s'han interceptat dues embarcacions en direcció a Mallorca i a Eivissa amb més de 40 persones a bord. 4 minuts i arribarem a 9:15. Ara ens fixem en l'Iran. Aquest país, l'Iran, ha anunciat que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells, Vicent Mifsud.
19: Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghail, a la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i petroliers. Teheran ha tornat a negar avui que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estret, a diferència del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca.
7: Posem també la mirada al Líban. Almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Des de Jerusalem, Jordi Bresco.
20: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
7: I avui la crònica política l'encapçala Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya es desentén de la polèmica compra d'un pis de luxe per part del seu govern. La Comunitat de Madrid es va gastar, atenció, més de 6 milions d'euros en el que havia de ser l'oficina temporal de la presidenta regional, Àlex.
13: Tot i que l'àtic d'alta categoria havia de suplir la seu de l'executiu madrileny durant unes obres, Ayuso ha afirmat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui haurà de donar explicacions per l'afer.
21: Yo no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
13: El govern d'Ayuso va adquirir el pis per 6,3 milions d'euros a una immobiliària de luxe que es va embutxacar gairebé 190.000 euros de comissió, segons el diari El País. La Comunitat de Madrid va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
7: Oriol Junqueras proposa que un grup d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. El líder d'Esquerra Republicana ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Sí, Junqueras ha parlat d'un equip de professionals de prestigi que generi consens entre els partits de tradició democràtica, el sector educatiu i els agents socials i econòmics. El dirigent diu que d'aquesta manera es podria superar el bloqueig de la conselleria derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives cada cop que el govern canvia de color polític.
22: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
13: Per tot plegat, Junqueras defensa el llarg abast temporal del grup de fins a 12 anys de durada. En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar el juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans a diversos anys vista per al departament.
7: Gràcies, Àlex. Doncs bé, aquesta proposta no ha convençut part de la comunitat educativa. Consideren que, a banda dels experts, la comunitat també ha de poder dir alguna cosa sobre el futur de l'educació. N'han parlat a Catalunya Ràdio, la directora de la FAC, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura.
23: No pot venir només d'experts, sinó que cabe construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
24: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
7: A tot això, el partit d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, ha obert un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels acusats dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Detalls des de Girona, Maria Rovira.
25: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon, doncs, han obert un expedient.
25: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3CAT.
1: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
25: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
7: Ara fem una pausa i de seguida expliquem el crim que hi ha hagut a Astúries en una caserna de la Guàrdia Civil.
8: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
2: Els seus carrers, la seva gent.
3: Ui, el bacallà és per entre segones. Ah,
4: uah, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
5: És que el noi està supernerviós i mirant-li.
6: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
26: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Passen 2 minuts de 3:15. Aquesta hora tenim una informació d'última hora. Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquesta tarda amb una embarcació empuriabrava. Això és a la comarca de l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies d'aquests fets. És una informació que estem treballant i que ampliarem d'aquí uns minuts al Catalunya Vespre. Mentrestant, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina, Cristian Roldán.
27: Sí, la droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment, arribava a un laboratori en una finca d'Almana on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
28: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban. Y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
27: En els últims anys, el consum de metanfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts el vinculen amb ingressos psiquiàtrics per paranoies, insomni i agitació.
7: A Salou, al Tarragonès, l'alcalde Pere Granados carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la falta de voluntat política, diu, per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal al passeig de Cambrils que limita amb el seu municipi. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
25: L'alcalde de Salou fa extensible a la conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
29: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
25: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i l'alcalde Pere Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
7: Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima, Cristian.
27: Doncs sí, l'home, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, no ha accedit a l'edifici per la porta principal, sinó que ho ha fet per un altre punt, que coneixia perquè anteriorment havia estat destinat en aquesta caserna de Llanes. De fet, com que ja no tenia arma reglamentària perquè l'havien apartat del cos, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins aquestes mateixes dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc també contra altres agents que intentaven aturar-lo i que l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. De fet, el govern espanyol investiga aquest cas com un possible crim masclista i, si es confirma, aquest any ja serien 34 les dones assassinades per aquesta xacra.
7: Més coses, els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents van pagar sense sentit i els denunciaran els jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Més coses. Quan falten 9 minuts per les 9, fins diumenge hi haurà més radars a les carreteres catalanes. Trànsit ha intensificat aquesta setmana els controls d'accés de velocitat per reduir la sinistralitat, i és que des de principis d'any 80 persones han mort a la xarxa viària catalana, Roger Santaló.
0: L'accés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
9: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
7: I aquesta hora continua tallada la circulació dels trens de la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable. Adif no té previsió de quan es recuperarà aquesta línia. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Mentrestant, Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera des de l'estació de Fabra i Puig fins a Puigcerdà i la Tor de Querol. De fet, entre Fabra i Puig i la Garriga ja es feia el servei per carretera per les obres que es fan a la línia. De seguida anem a Valls i parlarem de castells, però abans us hem d'explicar que els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025, de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. A veure, ampliem-ho, Roger.
0: Sí, durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, és a dir, cartes, postals, publicitat i notificacions administratives, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer d'aquestes el 30% de les trameses. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
7: 7 minuts i les 9, primer dimecres d'agost, significa tornar a parlar de la Diada Castellera del Firagost, que converteix la plaça del Blat de Valls en l'escenari d'un nou cara a cara entre les dues colles de la ciutat. És una cita que s'ha acabat consolidant com una de les grans jornades de l'estiu casteller. És una jornada que acaba de començar, així que anem en directe fins a Valls. Josep Almirall, bona tarda.
10: Bona tarda, doncs acabat fa poca estona la primera ronda d'aquesta Diada de Firagost, la Fira del Camp a la capital de l'Alt Camp, amb el 5 de 9 descarregat per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i el 4 de 9 per part de la Colla Jove Xiquets de Valls. El 5 de la Colla Vella ha estat el tercer que descarrega en aquesta temporada. El primer que van provar el Vendrell l'havien carregat i després, en aquesta ocasió, també l'han descarregat per tercera vegada. I la Colla Joves, el 4 de 9, és el segon que descarrega enguany, en té un de carregat a la Diada de Torredembarra. Ara és a punt de començar aquesta segona ronda en una plaça del Blat plena de gom a gom. L'ambient ja és més agradable que abans d'anar-se'n al sol, i en aquesta segona ronda veurem. En principi, la Colla Vella havia anunciat la possibilitat de provar el 4 de 9 net, un castell que donarà pas a la tercera ronda amb el 7 de 9. La Colla Joves, per la seva banda, avui, després del 4 de 9, podria fer també el 3 de 9 i el 2 de 9.
7: Gràcies, Josep. Doncs seguirem les teves cròniques en propers butlletins informatius. Bona tarda.
10: Bona tarda.
7: I el director de cinema, Isaac Lacuesta, recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80, la pel·lícula El fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Ha anat al rodatge fins a Banyoles en Fèlix Martín.
11: La població de Banyoles és protagonista destacada en aquesta pel·lícula. Es nota amb els figurants, entre ells família i amics del mateix director.
12: Hi ha personatges que porten noms dels amics. L'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
11: Els seus records d'infantesa, Isaac Lacuesta va viure a Banyoles fins als 13 anys, serveixen per situar l'acció a finals dels anys 80. Si bé l'argument es decanta després cap a la ficció.
12: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
11: El fons de l'estany està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve.
7: Fins a les 9, els esports, i comencem parlant del Barça, que continua a l'espera de Ferran Torres.
13: Ferran no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Recordem que el davanter valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre, Jofre Torrents, sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà a Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per definir intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació.
7: El Barça ha presentat avui el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić.
13: Sekulić té 48 anys, ha signat per dues temporades fins al 2028 i convergiran a la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels bàsics del seu joc.
14: So togetherness... To play as one unit would be the most important thing.
15: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
14: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
15: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
14: Short, what I would like this team to look like.
13: I al Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
16: I think when I heard that I didn't believe in
17: the El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
16: I didn't take the opportunity as well.
7: Els catalans Iris Tiol, Ilu Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació que s'estan disputant a París.
13: Avui ha estat l'últim dia de competició de l'equip de natació artística i també l'últim campionat de la capitana Paula Ramírez. Iris Tió tanca aquesta europeu amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, està orgullosa de les seves nedadores.
18: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
13: D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per a la final de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
7: El Tour de França femení, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa.
13: I la catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove, el mallot groc el manté la noruega Marlen Reusser. Demà, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
7: I tornem al futbol, perquè tenim notícies del mercat de fitxatges de l'Espanyol.
13: Ha anunciat el club aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.

0: Rescat Info.
1: Bona nit, són les 9. El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o bé dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. I d'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona, d'acord amb el que han pactat els dos països. I mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident que hi ha hagut aquesta tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embargació ha passat per sobre de la moto d'aigua, on viatjaven la víctima i també el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. Una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial a Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. I a Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent del cos, dins la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema de Biogen per denúncies de maltractaments. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantinguin durant un termini llarg de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i també amb els agents econòmics i socials. L'objectiu és superar el bloqueig actual del departament i evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern. Cop al càrtel de Jalisco a Catalunya. La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga Francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Els agents han confiscat 2,5 tones de drogues i també han detingut 13 persones. I Love of Lesbian actuarà per les festes de la Mercè. És el nom, doncs, que faltava saber de la programació musical de la Festa Major de la ciutat. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb altres grups com Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina i Esbatlana. Serà una de les últimes actuacions de la formació abans de la seva parada indefinida.
2: Esports. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. A lateral esquerre, Jofre Torrents, a la seva banda, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. La neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Roissier. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. I els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als campionats d'Europa de natació que s'estan disputant a París. Tió tanca l'europeu amb 6 medalles.
1: I ens falta el temps, que serà estable i ens acompanyarà durant tot el que queda la resta del dia. Demà el temps tornarà, però, a canviar. Passarem del sol al matí als xàfecs de la tarda i s'espera una tarda molt moguda, amb pluges intenses i tempestes que començaran al Pirineu i arribaran fins al Pla de Lleida i al Camp de Tarragona.
0: Rescat Info.
1: 9 i pràcticament ara 4 minuts. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga.
0: Rescat Info. Rescat Info.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com també a Espanya. Però sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, els mitjans locals, com per exemple el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'espigó que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre 1.000-2.000 migrants continuen vagant encara pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
3: Today, I'm not
4: no, avui no he menjat res, us ho juro.
3: I swear.
4: Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat avui 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi han acampat desenes de subsaharians. I com dèiem, la maquinària judicial es va activant. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones. D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador acusa també a 52 persones més per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla. Es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. I l'Audiència Nacional continua, de moment, movent fitxa pels fets de Ceuta. Abans d'obrir una investigació formal, la jutgessa del cas ha preguntat a la Guàrdia Civil si durant els dies previs al creuament massiu de la frontera va rebre algun tipus d'alerta o bé indici sobre el que va acabar passant. El govern espanyol ha insistit els últims dies que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. A més, la magistrada també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma entre el 30 i el 31 de juliol, els dies, doncs, més crítics d'aquesta crisi. En especial, vol detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses també les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles. D'aquí també vol saber com i quan van morir. I l'altre front que preocupa són els menors que han arribat a Ceuta des de dijous. El govern espanyol en comptabilitza 528 i la seva gestió ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el seu repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen d'altres vies, com per exemple el retorn dels menors dels seus països d'origen. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Almez Curra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijóo s'hi juguen al futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: Doncs bé, el Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost per Ceuta o bé per Melilla. Gairebé una setmana després, doncs, de l'arribada sobtada de més de 70.000 migrants, hem parlat amb un expert del paper de les xarxes en aquest episodi. Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, explica que aquesta entrada es va organitzar a les xarxes socials i també en aplicació com per exemple WhatsApp, utilitzant vídeos curts i emocionals. Hi va haver una certa coordinació, doncs, tot i que no se n'ha pogut detectar un únic responsable.
9: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
1: I la bola de neu va créixer fins a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies que van arribar més gent, i també quan es van difondre instruccions ja concretes.
9: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
1: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, incloses també màfies i traficants. I a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. En les últimes hores s'han interceptat dues embarcacions en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Tot mentre encara es busquen una desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació a prop de l'illa de Cabrera. Salvament Marítim va rescatar ahir, recordem, 19 supervivents i dos cadàvers. 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar ahir amb només dos supervivents. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 9 i 10 minuts, obrim plana internacional. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas dels vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'exteriors iranià, Esmail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que ha interceptat o obligat a canviar de direcció fins a una cinquantena de mercants i petroliers. Teheran ha tornat a negar, però avui, que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estreta diferència, doncs, del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca. I almenys una persona mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat del sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar a la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
1: I el Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha recordat a rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara, doncs, queda a nivell d'encarregats de negocis. És una decisió que s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
11: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
10: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
12: Eu no falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. I jo gosto del poble argentí.
10: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
1: I de seguida la previsió meteorològica, però ja us avancem que Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes que cauran demà a la tarda a bona part del país i que podrien provocar acumulacions d'aigua, també ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, demana que ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i que de cap manera doncs intenti travessar-los quan hi hagi pluja intensa. Es preveu que en alguns punts caiguin més de 40 litres en només mitja hora i en d'altres fins i tot més de 63 hores.
13: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, també el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. Doncs ho ampliem tot plegat amb en Néstor Gómez.
0: El temps.
14: Avui hem tingut un dia molt estable arreu del país, amb un ampli domini del sol i també han crescut alguns núvols inofensius a l'àrea del Pirineu i només cap al massís dels Ports sí que han caigut algunes febles precipitacions, poqueta cosa, fruit de les tempestes que hi havia a l'interior de les muntanyes de Castelló. I tot això amb unes temperatures altes. De nou, la calor intensa s'ha notat arreu del país, amb màximes que han arribat als 38 graus a punts de l'Empordà, a la Catalunya central, a les Terres de l'Ebre i també a Ponent. De cara a demà, el temps farà un tomb important. Al matí serà assolellat, potser amb algun núvol poc important cap a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir del migdia la cosa es complica. S'esperen ruixats i tempestes a la meitat nord del país. Unes pluges que començaran cap a les 3-4 de la tarda poden ja ser intenses al Pirineu Oriental i es desplaçaran cap al sud, cap a les comarques de la Catalunya central, arribaran al prelitoral, al sector del Penedès, del Vallès, i també poden arribar cap al Pla d'Urgell, cap a l'Urgell i cap a la Segarra durant la tarda i vespre. Ruixats, tempestes, calamarsades i atenció a les pluges que poden deixar fins i tot més de 50 litres per metre quadrat en algunes contrades. Una situació que anirà acompanyada també d'un lleuger descens de les temperatures on les màximes més altes no passaran dels 36 graus.
0: Tresca Info.
1: I a aquesta hora hem d'anar cap a Valls perquè està en marxa la jornada castellera del Firagost a la plaça del Blat, amb la presència de les dues colles de la ciutat, la colla jove i també la colla vella dels xiquets de Valls, una cita que s'ha acabat consolidant com una de les grans jornades de l'estiu casteller. Josep Almirall, bona nit.
15: Bona nit. En aquest moment, segona ronda, la colla joves dels xiquets de Valls acaba de fer l'aleta el 2 de 9 al castell de gamma extra que porta aquesta diada de la Firagost. L'enxaneta ria per Valls, surt també l'aixecador. Sembla que podran controlar aquest dos, molt ben defensat tant a nivell de folre com especialment a manilles i quarts. Ara inicien ja la sortida del dos, dels dosos d'aquest castell, i la colla joves es podrà anotar el segon 2 de 9 de la temporada, un castell que va estrenar a la diada de Festa Major per Sant Joan. Quina gran segona ronda que hem viscut en aquesta Firagost, una ronda que ha obert la colla vella dels xiquets abans descarregant el 4 de 9 sense folre. Impressionant quin castell de la colla vella, executat fregant la perfecció, el segon que completa també aquesta temporada. Així doncs, final ara mateix de la segona ronda, amb les joves que acaba de descarregar el 2 de 9, a la primera ronda havia descarregat el 4 de 9 i la colla vella del xiquets de Valls ha obert plaça amb el 5 de 9.
1: Gràcies, Josep. Bona nit.
15: Bona nit.
0: Tresca Info.
16: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Trescat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
17: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
1: Tres Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a Trescat Info.
16: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Tresca Info.
1: 9 i 19 minuts, més qüestions. Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava a l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil investiga ara les circumstàncies dels fets. Anem cap a Girona. Maria Rovira.
18: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc de dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: I una dona morta apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. L'home ha fugit després de l'agressió i la Policia Nacional el busca, segons fonts pròximes a la investigació. I mentrestant, a Llanes, a Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna policial. L'home, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins les dependències policials, ja que li havien retirat l'arma reglamentària. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc també contra altres agents que intentaven aturar-lo i que l'han acabat, doncs, abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava en el sistema Biogen per denúncies de maltractaments. El govern espanyol investiga el cas com un possible crim masclista i, si es confirma, aquest any ja serien 34 les dones assassinades per aquesta xacra.
0: 3CAT Info.
1: I la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2,5 tones de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. I finalment arribava a un laboratori, en una finca del Manà, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores, doncs, eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, inspector en cap de la Unitat Antidroga de la Policia Nacional.
19: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metamfetamina, no es que se realice la metamfetamina, ya viene en estado líquido.
1: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts el vinculen amb ingressos psiquiàtrics per paranoies, insomni i també agitació.

0: per exemple, l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives cada cop que el govern canvia de color polític.
1: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: Per tot plegat, Junqueras defensa a llarg d'abast temporal el grup de fins a 12 anys, com dèiem, de durada. En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar el mes de juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. I Love of Lesbian s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. ¿Qué tal, sisters y hermanos? Avui s'ha sabut que la banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte del 26 de setembre. Compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Esbatlana. Love of Lesbian presentarà el seu espectacle dins la gira de l'últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà l'última actuació a Barcelona. La banda ja va anunciar fa uns mesos una parada indefinida després de 25 anys d'ant dels escenaris. I els Diables de Sant Pere de Nord de Terrassa denuncien un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. Una persona va entrar la nit de dimarts a dimecres al seu local i la va destrossar foc a cops. L'assalt es pot veure perfectament a través de les imatges de la càmera de seguretat. El president de la colla, Eric González, ha lamentat aquests fets en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
0: De moment no queda clar si els danys a la Morgana, que s'havia estrenat fa tot just un any, es podran reparar. Els fets ja estan ara sota investigació policial. Esports. Oriol Corral, bona nit.
3: Bona nit. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada, recordem, en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit del Barça a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. Els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació, que s'estan disputant a París. Ha estat, a més, l'últim campionat de la capitana Paula Ramírez. Iris Tió, d'altra banda, tanca l'europeu amb 6 medalles. Una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
3: La neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Paula Blasi també ha perdut avui el mallot blanc com a millor jove. 3CAT
5: Info.
3: El Barça ha presentat avui el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels canvis a l'equip.
6: A lot of changes, yes. And,
7: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.

0: what we want to build here in Barcelona.
1: I el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030 i diu que és un somni fet realitat.
2: I think when I heard that I didn't believe in the
3: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
2: I didn't take the opportunity as well.
1: El Barça femení ha anunciat que jugarà un amistós contra el Manchester City, el rival d'on prové Nicoli, el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. I d'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió a Escòcia. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. També informació de l'Espanyol. El club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
4: 3CAT Info.
1: El Badalona Women de la Lliga F fa uns dies que ha començat la pretemporada amb una renovació important de la plantilla. Una de les futbolistes que ha renovat és Itziar Pinillos, que ha parlat dels nous fitxatges en una entrevista al Tot Costa.
5: Bueno, ahora estamos tanteándonos, conociéndonos un poco, viendo un poquito eso, las caras nuevas, pero bueno, creo que aciertos absolutos en todos los nuevos fichajes y poco a poco pues formando esta nueva plantilla.
1: Acabem en bàsquet perquè el Girona ha anunciat que el pivot argentí Juan Fernández no continuarà l'equip la temporada que ve. A la penya, l'Aleyani Crack marxa al Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya com ha cedit fins a final de temporada.
6: Són 9:45, principals titulars d'aquesta hora. El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o bé dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa, però, a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. I, d'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona, d'acord amb el que han pactat els dos països. I fins les 10, també us explicarem altres notícies, com per exemple que la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant les tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. També que fins diumenge hi haurà més radars a les carreteres catalanes. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls d'accés de velocitat per reduir la sinistralitat. De seguida us ho ampliem. O que el director de cinema Isaki Lacuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 a la pel·lícula Els fons de l'estany, que record que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. I en esports, Oriol Corral, què hi podem afegir?
1: Afegim que el Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. El lateral esquerre Jofre Torrents, d'altra banda, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
6: I el temps, avui el dia acabarà estable i demà dijous ens llevarem també amb sol a gran part del país. Ara bé, a partir del migdia canviarà el temps amb el creixement de grans nuvolades. Hi haurà pluges intenses i tempestes al Pirineu que al llarg de la tarda abraçaran la meitat del nord del país. La calor, però, afluixarà una mica. Dos quarts i dos minuts de deu. Una setmana després de la crisi a Ceuta, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de migrants morts, 63 dels quals en territori marroquí. Rabat, però, de moment, només ha confirmat la mort d'11 persones. Aquesta informació de Rabat també la desmenteixen des de Ceuta alguns mitjans locals, com el Faro. Aquest diari assegura que el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'Espigó, que està limitant, doncs, amb la ciutat autònoma, i augura que la marea, doncs, acabarà portant alguns dels cossos fins a les costes espanyoles. I d'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut i processat 34 persones, entre les quals 5 menors d'edat, per haver col·laborat amb l'entrada massiva. Estan acusats, entre d'altres delictes, de participar en el transport de passatgers sense autorització i de facilitar la sortida clandestina per llocs no autoritzats. I a més, el Marroc també ha portat 52 persones més davant dels tribunals a la ciutat de Nador per aldarulls ocorreguts durant la crisi. Amb tot, es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. I l'altre front que preocupa són els menors que han arribat a Ceuta des de dijous. El govern espanyol en comptabilitza 528 i la seva gestió ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran amb la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen d'altres vies, com per exemple el retorn dels menors als seus països d'origen. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Almez Curra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
8: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
7: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
9: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
7: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijó s'hi juguen al futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
10: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
7: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Ho ha avançat el portaveu d'exteriors iranià Ismail Baghaei, que ha demanat a tercers països que no interfereixin en la seguretat de la ruta. Els governs de l'Iran i Oman tenen previst fer una declaració conjunta, segons ha dit el seu portaveu. I Teheran ha negat fins ara que els Estats Units estiguin participant en cap mena de negociació sobre l'estret d'Hormuz, a diferència, doncs, del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca. I encara en plana internacional, Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Marc Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta, doncs, de Putin als atacs ucraïnesos contra els centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Anem, doncs, cap a Moscou. Cristina Solies.
11: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
12: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
11: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
6: I el govern alemany ha obert una investigació per esbrinar què ha passat aquesta nit a l'aeroport de Leipzig, on s'ha detectat un dron amb un artefacte explosiu. En paral·lel, un altre objecte no identificat també ha xocat contra un avió de càrrega que ha patit desperfectes lleus. L'incident ha obligat a interrompre el trànsit aeri durant 2 hores. Diversos vols, entre els quals un de procedent de Palma, s'han hagut doncs de desviar a altres ciutats alemanyes. Fonts citades pel diari alemany Bild apunten que el dron carregat amb un explosiu s'ha localitzat al costat d'un avió de transport ucraïnès. Segons mitjans alemanys, les autoritats no descarten que darrere hi hagi un motiu polític, atès que els aeroports es consideren infraestructures crítiques. L'aeroport de Leipzig és un dels punts d'Europa des d'on surt ajuda cap a Ucraïna. Fa 2 anys ja hi va explotar un paquet procedent de Lituània que havien enviat als serveis secrets russos.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada doncs del 0,17%. Aquest dimarts, la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts, impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. I en aquest context econòmic excepcional, hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora logista, també Unicaja, el BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes doncs al sector financer. I més qüestions. La inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant el risc de tempestes i també de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha hagut de continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran, però, els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
13: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia també informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
14: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
14: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
16: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
14: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
6: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la polèmica compra d'un pis de luxe per part del seu govern. La Comunitat de Madrid es va gastar més de 6 milions d'euros en el que havia de ser l'oficina temporal de la presidenta regional. Tot i que l'àtic d'alta categoria havia de suplir el seu executiu madrileny durant unes obres, Ayuso ha afirmat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui haurà de donar explicacions per l'afer.
17: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
6: El govern d'Ayuso va adquirir el pis per 6,3 milions d'euros a una immobiliària de luxe que es va embutxacar gairebé 190.000 euros de comissió, segons el diari El País. La Comunitat de Madrid va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar la polèmica. I més qüestions. Els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pegar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carman Jaume.
18: Menys turisme, més vida i alerta solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
19: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
18: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
20: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
18: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
6: I per cert que s'han triplicat en només un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online M'Escapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones més però afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no havia enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps.
4: El temps.
6: Amb en Néstor Gómez.
21: Avui acabarem el dia amb el cel completament serè pràcticament arreu del país. Només resten alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, fruit de les tempestes que han crescut i han descarregat a l'interior de Castelló i que puntualment han deixat alguna feble precipitació al massís dels Ports. A la resta del país, els núvols que han aparegut al sector del Pirineu han estat inofensius i el que sí que hem tingut avui és un dia de calor molt intensa, especialment a les comarques de l'interior, màximes de fins a 38,5 graus a Seròs, la més alta de Catalunya. De cara a demà, tindrem dues meitats clarament diferenciades. Al matí, amb un gran domini del sol, i ràpidament a partir de mig matí començaran els núvols a créixer. Atenció, demà a la tarda, pràcticament la totalitat del país està sota avís de pluja intensa, menys tres comarques, el Baix Empordà, el Baix Ebre i el Montsià. Unes pluges que seran intenses ja a primera hora de la tarda al Pirineu més oriental i es desplaçaran cap al sud, cap a punts de la Selva, Osona, arribaran al Bages, també cap pel Vallès, també poden arribar de cara a mitja tarda aproximadament al Penedès i també poden arribar mitja tarda vespre a punts de ponent. Unes precipitacions que poden ser intenses, superar els 20 litres en mitja hora, fins i tot poden superar els 50 litres en una hora, i destaquem també la presència de la possibilitat de calamar-se i de pedra. Tot això amb unes temperatures que tendiran a baixar lleugerament.
4: Info.
6: 3:15. L'Ajuntament de Lleida ha repartit les primeres 45 polseres a personal municipal que està treballant al carrer per prevenir cops de calor. El dispositiu avisa si la temperatura de la persona puja fins a nivells perillosos. Segons el consistori, malgrat les temperatures disparades d'aquest estiu a la ciutat, no han hagut d'atendre cap treballador afectat. Lleida, Estela Busoms.
0: Els primers a rebre la polsera han estat membres de la brigada municipal que reparen voreres al barri de Balàfia. L'alcaldessa accidental, Carme Valls, explica com funcionen.
3: Detectar quina és la temperatura corporal de la persona, sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido, a partir de 37,8 graus, i el que te diu és: para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't, i per tant el que, és el que ha de fer el treballador.
0: I el Rafael ha estat el primer que l'ha estrenat.
22: Hombre, muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar. Eso sí es verdad.
0: Cada polsera costa uns 60 euros i de moment se'n reparteixen 45, però segons la Paeria, si veuen que és útil, ampliaran el repartiment a altres perfils que també passen hores al carrer, com educadors socials, monitors o agents de la Guàrdia Urbana. El dispositiu també avisa si la temperatura ambiental supera els 42 graus, però en aquest cas els treballadors ja no haurien d'estar al carrer. D'altra banda, 123 persones que fins ara dormien al ras a l'espera de trobar feina a la campanya de la fruita han passat la nit al segon pavelló habilitat per l'Ajuntament de Lleida per atendre aquest col·lectiu. S'hi podran estar fins al 17 d'agost.
6: I tot seguit una informació que us destacàvem al sumari. Fins diumenge hi haurà més radars a les carreteres catalanes. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls d'accés de velocitat per reduir la sinistralitat. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'accés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
23: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
6: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
4: 3CAT Info.
6: A Ponent, la calor ha frenat la producció també de la pera de la varietat blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits continuen sent bones. Lleida, Júlia Albacar.
24: La blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
25: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
24: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
25: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat el migdia.
24: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
6: I aquesta intensa calor i la falta de pluges també han afectat els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos per als ramaders. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Estela Busoms.
0: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
26: En el fred l'herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
0: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de deslletar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual i això té costos afegits.
26: S'ha de treure el bestiar abans de dins de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
0: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: El director de cinema Isaac i la Cuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula Els fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Banyoles, Fèlix Martín.
1: La població de Banyoles és protagonista destacada en aquesta pel·lícula. Es nota amb els figurants, entre ells família i amics del mateix director.
2: Hi ha personatges que porten noms dels amics, que l'altre dia els hi deia. Es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
1: Els seus records d'infantesa, Isaac i la Cuesta va viure a Banyoles fins als 13 anys, serveixen per situar l'acció a finals dels anys 80. Si bé l'argument es decanta després cap a la ficció.
2: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
1: El fons de l'estany està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve.

0: I ja està en marxa una nova edició del Festival Itinera, que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya. Sisqué, Joaquim Albalate.
1: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisqué, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
2: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
1: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
3: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu. I això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs al ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
1: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
0: 5 minuts mal comptats ara per les 10, moment per tota l'actualitat esportiva.
4: Esports.
0: Oriol Corral, bona nit.
5: Bona nit. Comencem amb una notícia d'última hora. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I més actualitat blaugrana, lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, jugador també cedit pel Barça. I d'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació.
4: 3Cat Info.
5: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. Ha estat, per cert, l'últim campionat de la capitana d'aquest equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca aquest europeu, com dèiem, amb 6 medalles. Una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
6: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
5: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Demà, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
4: 3Cat Info.
5: El Barça ha presentat avui el nou entrenador de la secció de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028. Ha parlat així dels canvis a l'equip.
7: A lot of changes, yes. And,
8: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça. Però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
7: They fit what we want to build here in Barcelona.
5: I també avui, també al migdia, el Barça femení ha presentat la davantera brasilera Caroline Nicolli, de 26 anys, el fitxatge més car de la història del Barça femení. És la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu, i Nicolli parla de que és un somni fet realitat.
9: I think when I heard that I didn't believe in the
10: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
9: I didn't take the opportunity as well.
5: En handbol, el Fraikin Granollers ha començat avui la pretemporada amb una plantilla similar a la temporada passada. L'entrenador Antonio Rama ha parlat al tot costa dels objectius de l'equip.
11: Bueno, al final és lluitar com sempre per totes les competicions que fem, no? Al final a la Lliga també aprendrem molt de com s'han reforçat molts equips i a nivell europeu doncs sabem que tenim el Flensburg per davant, que és el, diguéssim, penso que és el millor equip del grup, i després lluitar per aquesta segona plaça i poder passar la ronda, no? Aquesta és una mica la idea.
5: La Lliga Sobal començarà el 12 de setembre. I tornem al bàsquet perquè el Girona ha anunciat que el pivot argentí Juan Fernández no continuarà a l'equip la temporada que ve. El Joventut, l'aler Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però aquesta temporada continuarà jugant a la penya, com ha cedit.
4: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o als aldarulls a la frontera de la setmana passada. La maquinària judicial també s'activa a l'estat espanyol. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ. També ha demanat informació exhaustiva d'aquest operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva de 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. Per cert, que el repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del PP. La direcció del partit defensa que es complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida, pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en més de 500 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça amb accions judicials contra qui no segueixi la norma. Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident que hi ha hagut aquesta tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada també aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians. Això, si més no, el que diu Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació de la Generalitat durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo de l'estabilitat. El president d'Esquerra proposa que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a altres àmbits, com Rodalies o l'habitatge. El Servei Català de Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes, després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. A la campanya de l'any passat, per aquesta època, es van posar 33.000 multes, 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim i personal. El director de cinema recupera el seu record d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Brendemühl i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: Esports.
0: El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest mateix estiu. A lateral esquerre, Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà tot el primer tram de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. Estem acabant ja aquest dimecres 5 d'agost, que s'acabarà estable, amb temps estable, amb una meteorologia plàcida, tot i que demà dijous la cosa pot canviar. De moment ens llevarem amb sol a la major part del país, però a partir del migdia canviarà el temps amb el creixement de grans nuvolades. Demà a la tarda hi haurà pluges intenses i tempestes al Pirineu, que al llarg de la tarda s'aniran escampant cap a la meitat nord del país. La calor afluixarà una mica.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts a les 10 del vespre. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança amb moviments tant al Marroc com a l'estat espanyol. Però sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, el govern del Marroc només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals com El Faro de Ceuta alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'espigó que els separa de Ceuta. Tot això mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Aquests són alguns dels testimonis.
2: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Les autoritats han habilitat avui 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I com dèiem, la maquinària judicial es va activant. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones. D'una banda, la fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones per haver col·laborat en l'arribada dels milers de migrants a Ceuta la setmana passada. Se'ls acusa de diversos delictes. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat una cinquantena de persones més per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla. Es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació oficial sobre el nombre de detinguts. I a tot això, l'Audiència Nacional continua movent fitxa pels fets de Ceuta, també. Abans d'obrir una investigació formal, la jutgessa del cas ha preguntat a la Guàrdia Civil si durant els dies previs a aquest creuament massiu de la frontera va rebre algun tipus d'alerta o va veure algun indici sobre el que va acabar passant. El govern espanyol ha insistit els últims dies que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. A més, la magistrada també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a aquesta ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, que van ser els dies més crítics de la crisi. I encara sobre aquesta crisi migratòria, l'altre front que preocupa són els menors que han arribat a Ceuta. El govern espanyol en comptabilitza més de 500 i la seva gestió ha començat a provocar tensió política, sobretot dins les files del PP. La direcció del Partit Popular assegura que les comunitats on governen compliran la llei i participaran en el repartiment d'aquests menors. Però hi ha alguns presidents autonòmics, més aviat discurs, pressionats pels seus socis de Vox, que no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn directament dels menors als seus països d'origen. Informa des de Madrid, Àngels Lafuente.
3: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Almez Curra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
3: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijó s'hi juguen al futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
6: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: Gràcies, Àngels. Fins ara hem estat parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta, però és que a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. En les últimes hores s'han interceptat dues embarcacions en direcció a Mallorca i a Eivissa amb més de 40 persones a bord, tot mentre encara es busquen una desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació prop de l'illa de Cabrera, també a les Balears. Salvament Marítim va rescatar ahir 19 supervivents i dos cadàvers. 17 persones més van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar ahir amb només dos supervivents. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquesta tarda ha mort el conductor d'una moto d'aigua quan hi ha hagut un accident amb una embarcació a Empuriabrava, a l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil està investigant les circumstàncies dels fets. Explica'ns, Girona, Maria Rovira.
7: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: I avui ha sigut una nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes. D'una banda, un guàrdia civil hauria matat la seva parella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. A l'intercanvi de trets també ha resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar a la víctima. L'home, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, no ha entrat a l'edifici per la porta principal, sinó per un altre punt que coneixia, perquè ja feia temps que també havia estat destinat en aquesta caserna de Llanes a Astúries. De fet, com que ja no tenia arma reglamentària, hauria matat la víctima amb una pistola que ha robat dins de la mateixa caserna de la Guàrdia Civil. Després d'assassinar la seva exparella, aquest home ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo, però que finalment l'han acabat abatent, o sigui que ell també ha mort. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Aquest és un cas, i l'altre que us dèiem és el d'una dona de 44 anys que ha mort apunyalada també aquesta tarda en un centre comercial de Múrcia. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci cap a 5:45 de la tarda. Un treballador ha alertat als serveis d'emergències que només han pogut certificar-ne la mort. La policia espanyola busca la parella de la víctima que hauria fugit després d'haver comès presumptament aquests fets. La confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que recordem ho comparteixen aquests dos països, l'Iran i Oman. En tot cas, això no implicaria directament ja l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'exteriors iranià, Esmail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de vaixells mercants i petroliers. Teheran, el règim iranià, ha tornat a negar avui que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estret, a diferència del que manifesta reiteradament la Casa Blanca. En tot cas, l'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts, la borsa espanyola ha superat per primera vegada els 20.000 punts, impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Ens n'informa Roger Santaló.
2: En aquest context econòmic excepcional, hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
8: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
2: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: Gràcies, Roger. I al Líban, almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud d'aquest país, al Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
9: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i Israelia, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs previs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a Rússia. Informa des de Moscou, Cristina Solies.
10: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
11: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
10: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
1: El temps.
0: A un quart d'onze, la crònica meteorològica és del Néstor Gómez.
12: Avui hem tingut un dia molt estable arreu del país, amb un ampli domini del sol, i també han crescut alguns núvols inofensius a l'àrea del Pirineu, i només cap al massís dels Ports sí que han caigut algunes febles precipitacions, poqueta cosa, fruit de les tempestes que hi havia a l'interior de les muntanyes de Castelló. I tot això amb unes temperatures altes. De nou, la calor intensa s'ha notat arreu del país, amb màximes que han arribat als 38 graus a punts de l'Empordà, a la Catalunya central, a les Terres de l'Ebre i també a Ponent. De cara a demà, el temps farà un tomb important. Al matí serà assolellat, potser amb algun núvol poc important cap a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir del migdia la cosa es complica. S'esperen ruixats i tempestes a la meitat nord del país. Unes pluges que començaran cap a les 3-4 de la tarda poden ja ser intenses al Pirineu Oriental i es desplaçaran cap al sud, cap a les comarques de la Catalunya central, arribaran al prelitoral, al sector del Penedès, del Vallès, i també poden arribar cap al Pla d'Urgell, cap a l'Urgell i cap a la Segarra durant la tarda i vespre. Ruixats, tempestes, calamarsades i atenció a les pluges que poden deixar fins i tot més de 50 litres per metre quadrat en algunes contrades. Una situació que anirà acompanyada també d'un lleuger descens de les temperatures on les màximes més altes no passaran dels 36 graus.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Oriol Junqueras proposa que un grup d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i donar-li una mica d'estabilitat. El líder d'Esquerra Republicana ho ha explicat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Ha parlat d'un equip de professionals de prestigi que generi consens entre partits polítics, sector educatiu i agents socials i econòmics. El dirigent republicà diu que d'aquesta manera es podria superar el bloqueig de la conselleria derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com, per exemple, la sortida de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives cada cop que el govern canvia de color polític.
13: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: Per això Junqueras defensa el llarg abast temporal d'aquest grup, que podria arribar a tenir, segons diu, fins a 12 anys de durada. Hem de recordar que, en aquesta línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans a diversos anys vista per aquest departament. Bé, sigui com sigui, la proposta llançada avui per Oriol Junqueras no ha acabat de convèncer a bona part de la comunitat educativa. Consideren que, a banda dels experts, la comunitat també ha de poder dir alguna cosa sobre el futur de l'educació, que hauria de poder-hi participar. N'han parlat d'aquesta emissora la directora de la FAC, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.
14: No pot venir només d'experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
15: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules d'estratègia.
0: Ara passant 4 minuts d'un quart d'onze de la nit, Isabel Díaz Ayuso es desentén de la polèmica compra d'un pis de luxe per part del seu govern. La Comunitat de Madrid es va gastar més de 6 milions d'euros en el que havia de ser l'oficina temporal de la presidenta de Madrid. Tot i que l'àtic d'alta categoria havia de suplir la seu de l'executiu madrileny durant unes obres, Ayuso ha afirmat que ella mai està al cas d'aquest tipus d'operacions i que és el seu conseller de presidència qui haurà de donar explicacions en tot cas per aquest afer.
16: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia. saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: El govern d'Ayuso va adquirir el pis per 6,3 milions d'euros a una immobiliària de luxe que es va embutxacar gairebé 190.000 euros de comissió, segons el diari El País. La Comunitat de Madrid va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica política.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Fins diumenge hi haurà més radars a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit intensifica aquesta setmana els controls d'accés de velocitat per reduir la sinistralitat. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. De fet, l'accés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents, però també és la causa principal de molts dels sinistres que hi ha a casa nostra. En aquesta campanya intensiva d'aquesta setmana hi participaran tant els Mossos d'Esquadra com agents de diverses policies locals. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
17: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En la campanya que es va fer l'any passat també per aquesta època, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. I avui hem sabut que els ciutadans ja envien més paquets que no pas cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal. És un informe que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets. És un 10% més que l'any anterior. En canvi, el correu tradicional, és a dir, les cartes, les postals, la publicitat o les notificacions, van tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, una reducció del 8% respecte a l'any anterior. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats amb el comerç electrònic, que, com sabeu, és un sector a l'alça.
1: 3CAT Info.
0: La Policia Nacional Espanyola i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Menar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut dues tones i mitja, de metamfetamina. Aquesta droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment, arribava a aquest laboratori del Menar, al Segrià, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la policia espanyola.
18: És simplement

0: Parlem de cinema perquè el director de cinema català Isaki Lacuesta està recuperant els records de la seva infantesa a la població de Banyoles a finals dels anys 80 i ho fa en una pel·lícula que es dirà Al fons de l'estany. La pel·lícula s'està rodant justament aquests dies a la capital del Pla de l'Estany. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. El nostre company Fèlix Martín ha fet una visita a aquest rodatge que s'està fent, com dèiem, a Banyoles.
1: La població de Banyoles és protagonista destacada en aquesta pel·lícula. Es nota amb els figurants, entre ells família i amics del mateix director.
2: Hi ha personatges que porten noms dels amics, l'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres, ni fan el mateix que vosaltres.
1: Els seus records d'infantesa, Isaki Lacuesta va viure a Banyoles fins als 13 anys, serveixen per situar l'acció a finals dels anys 80. Si bé l'argument es decanta després cap a la ficció.
2: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
1: Al fons de l'estany està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve.
0: Gràcies, Fèlix. Per cert, encara en el món del cinema, el documental d'Albert Serra, 6 moments de ma vie, sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Kaven, inaugurarà la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Cinema de Sant Sebastià, una secció dedicada als llargmetratges de l'any produïts a l'estat espanyol. Entre les altres propostes amb accent català, en aquest apartat també s'hi podran trobar Viva, de la directora i actriu Aina Clotet, Tres Adioses, de la cineasta Isabel Cuixet, o Los Invitados, de la barcelonina Cristina Diz i Stefan Butzmullen. També hi seran Mala Bèstia, la primera pel·lícula de Bàrbara Ferrer, La vida és Verdi, de la directora Berta García, o Pizza Movies, una comèdia de Carlo Pardial, protagonitzada per Judit Martín i Berto Romero. Tot això, com us dèiem, a la pròxima edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Esports. Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral. Bona nit.
3: Bona nit. Comencem amb una notícia dels últims minuts. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat avui amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique, per tant, es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough.
4: 3CAT Info.
3: D'altra banda, el Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada, recordem, en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. I Deco i el cap de caçatalents del club blaugrana, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit amb ell l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilu Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, està orgullosa de les seves nedadores.
5: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
3: Ha estat l'últim campionat de la capitana d'aquest equip, Paula Ramírez. Iris Tió, d'altra banda, tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze, al solo lliure femení. En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut avui el mallot blanc com a millor jove. Demà, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Tornem al Barça perquè avui ha presentat

0: El nou entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per dues temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels canvis a l'equip d'aquest estiu.
1: A lot of changes, yes. And,
2: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça. Però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
0: I al Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del Barça femení de futbol i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030, per ella és un somni.
3: I think when I heard that I didn't believe in the
4: el primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
3: I didn't take the opportunity as well.
0: I al torneig d'històrics del futbol català, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista després de guanyar avui el grup que compartia amb el Martinenc, equip local, i l'Horta. Se suma, per tant, a l'Hospitalet, campió de la passada edició, i al Badalona. Demà, el Vilanova, el Prat i l'Europa es disputaran en l'últim grup l'última plaça a les semifinals del torneig històrics del futbol català.
5: Dos quarts d'onze. A 3cat Info, aquesta hora destaquem que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta la setmana passada. L'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts que es van produir durant aquest episodi, 63 dels quals al Marroc. Pel que fa als més de 500 menors no acompanyats que van arribar a Ceuta, el Partit Popular afirma que les comunitats autònomes on governen acolliran aquests menors migrants. Però, lluny de la versió oficial, alguns presidents autonòmics del PP rebutgen l'acollida d'aquests joves. El govern espanyol els adverteix que poden emprendre accions judicials si no compleixen. Aquesta tarda ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident que hi ha hagut a Empuriabrava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. I aquest dimecres han mort dues dones per violència masclista. A Llanes, Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins la caserna policial. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona morta apunyalada aquest dimecres a la tarda, també en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. A partir d'ara anirem a Salou, on l'alcalde acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta del municipi. Segons l'Ajuntament, l'oferta de venda il·legal no para de créixer i ja hi ha uns 200 punts de top manta a Salou. I es tripliquen ja les denúncies d'afectats per la possible estafa d'una agència de viatges en línia. La policia acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Però alerta, perquè els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades. El valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. En esports, què destaques, Oriol Corral?
0: Destaco que el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
5: I pel que fa al temps, estem acabant una jornada i ho farem de forma estable, amb un temps plàcid i tranquil. Demà dijous també ens llevarem amb sol a gran part del país, però alerta, perquè a partir del migdia canviarà el temps. Creixeran grans nuvolades a bona part del país. Hi haurà pluges intenses i tempestes al Pirineu, que al llarg de la tarda abraçaran la meitat nord del país. La calor, però, afluixarà una mica. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit.
6: 3Cat Info.
5: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança amb moviments tant al Marroc com a l'estat espanyol. Però sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts per aquest episodi, 63 dels quals en territori marroquí. De fet, mitjans locals com el Faro de Ceuta alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha a la banda marroquina de l'Espigó amb Ceuta. Tot plegat mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de la ciutat autònoma en una situació molt precària.
7: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
5: Com dèiem, la maquinària judicial sobre aquest episodi es va activant. D'una banda, la policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones. La Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre elles 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada d'aquests milers de persones a Ceuta. Els acusen de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar les rutes clandestines. D'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla. Es tracta d'unes dades que ha portat la Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats d'aquest país encara no han donat cap informació oficial sobre els detinguts. I l'altre front que preocupa són els menors que han arribat a Ceuta des de dijous. El govern espanyol en comptabilitza 528 i la seva gestió ha obert un capítol de tensió política dins del PP. La direcció del Partit Popular assegura que les comunitats on governen compliran la llei i participaran en el repartiment d'aquests menors. Però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
8: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Almez Curra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
9: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
8: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
10: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
8: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijóo s'hi juguen al futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
11: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
8: La policia xifra 8 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
5: Gràcies, Àngels. Doncs atenció, perquè el Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una altra entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost, per Ceuta o per Melilla. Gairebé una setmana després de l'arribada sobtada de 70.000 migrants, hem parlat amb un expert del paper que estan jugant les xarxes socials en aquest episodi. Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, explica que aquella entrada, la de la setmana passada, es va organitzar a les xarxes socials, en aplicacions com WhatsApp o Facebook, utilitzant vídeos curts i amb molta càrrega emocional. Hi va haver una certa coordinació, diu, tot i que no se n'ha pogut detectar un únic responsable.
12: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, a aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere. I l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada, el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
5: La bola de neu va créixer fins la nit del 30 al 31 de juliol, els dies que va arribar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
12: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
5: Una mostra, doncs, de la importància que han jugat les xarxes socials en aquest episodi, que, com dèiem, es podria repetir perquè el Ministeri de l'Interior està estudiant una nova crida a les xarxes socials que animaria aquests migrants a fer una nova entrada a l'estat espanyol el 15 d'agost, ja sigui per Ceuta o per Melilla. 3CAT Info. Els 25 manifestants de Mallorca que van quedar ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i ara avancen que els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Anem doncs cap a Palma, Caterina Carmen Jaume.
6: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
13: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
6: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
14: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
6: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
5: Ens traslladem ara a Girona perquè Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat dels Republicans a Girona, Marc Puigdió, assegura que vol fer fora tots els que hi ha ara al grup municipal d'Esquerra per controlar ell l'organització. En aquests àudios també oferia informació comprometedora dels actuals regidors. Puigdió ja ha demanat disculpes a través d'un comunicat. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
15: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualifica ficava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
16: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
15: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigdió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3CAT Info.
17: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
15: El procés de primàries que va elegir Puigdió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
5: D'aquí 4 minuts seran 3:15 de la nit. La inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció a l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant el risc de tempestes i de nous episodis que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Demà dijous, si el temps ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La vall d'avui, Pau Rovira.
18: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
5: Gràcies, Pau. Doncs justament ara que fèiem referència a aquests ramats de vaques, hi ha una situació complicada al Pirineu i en zones de muntanya catalanes amb els ramats de vaques o d'eugues i cavalls que pasturen en zones d'alta muntanya. La intensa calor i la falta de pluges estan afectant aquest bestiar. Segons el Sindicat Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones disponibles de pastura a la muntanya i això dispara els costos per als ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals i, per tant, hi han de posar més diners. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Estela Busoms.
19: Els plats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
20: En el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
19: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de deslletar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual i això té costos afegits.
20: S'ha de treure el bestiar abans de dins de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
19: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
5: La calor que afecta la ramaderia i també a l'agricultura, perquè la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que ja saben que la collita baixarà, sí que diuen que la qualitat i la mida dels fruits encara són prou bones. Lleida, Júlia Albacar.
21: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
22: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
21: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
22: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany com a primer any perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 ja hem acabat al migdia.
21: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
5: De seguida arribarem a 3:15 de la nit, obrirem àrea de servei, sentirem la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez, però abans ja us avancem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes que es preveuen demà a la tarda a bona part del país i que podrien provocar acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, demana que demà ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i de que a cap manera ningú intenti travessar-los quan hi hagi pluja intensa. Es preveu que en alguns punts caiguin més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores.
23: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats en l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
5: El temps. Doncs aquesta és justament la previsió meteorològica del Néstor Gómez.
24: Avui acabarem el dia amb el cel completament serè pràcticament arreu del país. Només resten alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, fruit de les tempestes que han crescut i han descarregat a l'interior de Castelló i que puntualment han deixat alguna feble precipitació al massís dels Ports. A la resta del país, els núvols que han aparegut al sector del Pirineu han estat inofensius i el que sí que hem tingut avui és un dia de calor molt intensa, especialment a les comarques de l'interior, màximes de fins a 38,5 graus a Seròs, la més alta de Catalunya. De cara a demà, tindrem dues meitats clarament diferenciades. Al matí, amb un gran domini del sol, i ràpidament a partir de mig matí començaran els núvols a créixer. Atenció, demà a la tarda, pràcticament la totalitat del país està sota avís de pluja intensa, menys tres comarques, el Baix Empordà, el Baix Ebre i el Montsià. Unes pluges que seran intenses ja a primera hora de la tarda al Pirineu més oriental i es desplaçaran cap al sud, cap a punts de la Selva, Osona, arribaran al Bages, també cap al Vallès, també poden arribar de cara a mitja tarda aproximadament al Penedès i també poden arribar mitja tarda vespre a punts de Ponent. Unes precipitacions que poden ser intenses, superar els 20 litres en mitja hora, fins i tot poden superar els 50 litres en una hora i destaquem també la presència de la possibilitat de calamar-se i de pedra. Tot això amb unes temperatures que tendiran a baixar lleugerament.
25: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit. De l'àmbit internacional, hi ha tensió diplomàtica creixent entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president, de Javier Milei, al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament en la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions que s'han de fer al Brasil. Ens n'informa des de Buenos Aires, Joan Biosca.
0: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat

0: de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
1: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
0: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
2: I de tornada a casa nostra, aquest dimecres s'ha hagut de tallar la circulació de trens de la línia R3 de Renfe entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable de coure. Adif no sap quan podrà recuperar la línia. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari i, com a alternativa, Renfe ha posat un servei per carretera des de l'estació de Fabra i Puig a Barcelona fins a Puigcerdà i la Tor de Querol. De fet, entre Fabra i Puig i la Garriga ja es feia aquest servei per carretera arran de les obres que es fan a la línia.
3: 3Cat Info.
2: I s'han triplicat en només un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència de viatges online Mescapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de moment de persones que s'han quedat sense vacances. Però és que els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i calculen que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no havia enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat, ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. I l'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos d'Esquadra i contra la consellera d'Interior per la manca de voluntat política, diu, per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita justament amb el seu municipi. Informa Ricard Buigas.
4: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
5: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
4: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
6: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors començarà a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
4: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
2: Gràcies, Manel. I us expliquem ara que, des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres en zones que estiguin en una situació d'emergència per un incident, per un incendi, per un desastre natural o per una apagada, per exemple. És el primer vehicle de l'Estat que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les principals operadores de telecomunicacions que hi ha a casa nostra. Aquest vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions que desplega una antena amb gran capacitat per enllaçar amb altres punts de connexió, via terrestre o via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de la població quan sigui necessari. Sentim Albert Hort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
7: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
2: El vehicle serà útil per Protecció Civil perquè la zona afectada pugui rebre, per exemple, missatges SOS de confinament o d'evacuació, en cas que sigui necessari. Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i participen amb Telefònica, Vodafone i Mas Orange.
3: 3Cat Info.
2: Obrim ara pàgina cultural. Els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa denuncien un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. Una persona va entrar la nit de dimarts a dimecres al seu local i va destrossar-la a cops. La sal es pot veure perfectament a través de les imatges de la càmera.

0: de seguretat. El president de la colla, Eric González, ha lamentat els fets en declaracions a aquesta emissora.
1: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
0: Els fets ja estan sota investigació policial. I ja està en marxa, ja ha començat la 6a edició del Festival Itinera. És un certamen que porta més de 200 concerts de petit format a micropobles d'arreu del país, com és, per exemple, el cas de Sisquer, una petita població a la comarca del Solsonès que ha visitat el nostre company Joaquim Albalate.
2: Són actuacions d'estils diversos, com el jazz, la rumba o la música llatina, per apropar propostes musicals de qualitat a pobles i municipis de menys de 1.000 habitants. Agnès Fort és la directora del festival.
3: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
2: Uns concerts complen aquests pobles de vida, com Sisquer, una parròquia de només 8 habitants al municipi de Guixers, al Solsonès. Jordi Selga n'és l'alcalde.
4: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, i això doncs ajuda doncs, a que estiguem més connectats doncs, al ventall cultural doncs, que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
2: Els concerts de l'Itinera s'allargaran fins a finals d'any.
0: I de la música a petites poblacions de Catalunya a la població més gran del país.
5: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbian s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè de Barcelona. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit del dissabte 26 de setembre, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina o Svetlana. Love of Lesbian presentarà el seu espectacle dins la gira de l'últim disc Ejército de Salvación i, si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última de Barcelona, perquè van anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del mes de desembre, després de 25 anys dalt dels escenaris.
6: Esports.
0: Fins al punt de les 11 amb l'Oriol Corral. Bona nit.
7: Bona nit. Comencem amb una notícia dels últims minuts. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat avui amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà, per tant, el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough anglès. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. El davanter valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I més informació del mercat culer, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit junts l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació.
6: 3CAT Info.
7: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, està contenta amb el rendiment de les nedadores.
8: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
7: Aquest campionat ha estat l'últim de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió, amb aquesta medalla, tanca l'europeu amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo femení lliure i al duo mixt lliure, i una de bronze al solo lliure femení. Al Tour de França femení, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa. El mallot groc, però, el manté la noruega Madeleine Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut avui el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove.
6: 3CAT Info.
7: El Barça ha presentat avui el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels canvis a l'equip.
9: A lot of changes, yes. And,
10: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
7: What we want to build here in Barcelona. I el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030 i diu que és un somni fet realitat.
11: I think when I heard that I didn't believe in the
12: el primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
7: Tornem a l'Espanyol perquè el club ha anunciat que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el central Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria.
6: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
0: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. E Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. i almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats en l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescat Info la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc., com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
0: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla

0: dia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
2: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
3: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint.
2: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
3: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
2: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
4: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
2: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
5: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
2: El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
6: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
1: 3CAT Info.
6: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
7: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
6: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
1: 3CAT Info.
6: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
8: FC Barça is always competing for the titles.
9: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
8: Will be just a reward for the way we play.
6: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
10: Estic molt agraïda al Barça per la...

0: L'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada. Inside of the field I'm gonna show
1: what they did for me. En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
2: Són 12:45. És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
1: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
2: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
2: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
5: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
2: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
6: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
2: El govern espanyol té comptabilitzats 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
7: 3CAT Info.
2: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
8: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatge cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
9: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. La viene en formato líquido, la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
2: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
10: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
2: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
12: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
11: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
13: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
11: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50 de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mokhtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
14: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
2: Mokhtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solias.
15: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
16: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
15: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
2: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
17: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
18: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
17: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
2: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
19: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
2: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
7: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
21: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bank Inter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
22: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
21: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
2: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
0: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
1: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
0: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
3: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
0: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
2: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
23: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
2: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Juliol Becar.
24: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
25: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
24: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
25: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat el migdia.
24: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
2: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
7: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9, Valls, Josep Almirall.
4: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
2: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
5: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
2: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al Polen, la Pagatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
5: Muchos años, viva la hermandad.
7: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
6: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
7: 3CAT Info.
6: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
7: 3CAT Info.
6: Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
8: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
6: ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
9: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
10: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
9: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
10: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
6: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
11: I think when I...
12: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
6: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
7: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer

0: tant de la temporada. És que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. És que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. És que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. És que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. És que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. És que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. És que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. És que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada.
1: A Europa, si Déu vol.
2: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
3: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Álmez Curra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
3: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. E Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
6: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
2: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
7: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
7: gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants. A poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook.

0: i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
1: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
0: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
3: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
5: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rerebotiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
6: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
3: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem. Jordi Brascó.
7: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i Israel, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
2: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
8: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot en alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
9: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
3: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
10: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
3: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a 3Cat Info la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
11: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
3: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
12: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
3: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
3: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
4: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
4: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3cat Info.
13: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
4: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
3: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3cat Info.
14: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
3: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800.

0: Aniran sortint.
1: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
0: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
1: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
2: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
1: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
1: El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
4: Esports. Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
5: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
4: 3CAT Info.
5: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
6: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
5: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
4: 3CAT Info.
5: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
7: FC Barça is always competing for the titles.
8: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
7: Will be just a reward for the way we play.
5: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
9: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
5: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.

0: I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
1: 3CAT Info. Són 2:15.
2: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
0: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
2: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
2: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
5: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se opone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
2: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
6: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
2: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
1: 3CAT Info.
2: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
7: De l'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatge cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
8: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
2: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
9: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
2: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
11: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal
12: de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
10: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
13: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
10: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
14: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
2: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
15: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
16: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
15: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
2: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
17: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
18: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
17: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
2: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
19: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
2: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
1: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
21: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bank Inter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
22: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
21: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
2: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carman Jaume.
0: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
3: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
0: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
4: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
0: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
2: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
23: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
2: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Júlia Albacar.
24: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
25: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
24: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
25: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
24: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
2: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
26: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada
5: i a la tercera ronda han descarregat un 7-9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Sés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluit a la segona ronda amb un 2-9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4-9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3-9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
2: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
6: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
2: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
6: Muchos años, viva la hermandad.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
7: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
1: 3CAT Info.
7: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Dani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
1: 3CAT Info.
7: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
8: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
7: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
9: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
11: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
9: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
11: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
7: i el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
10: I think when I heard that I didn't believe in the
12: el primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
10: I didn't take the opportunity as well.
7: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, sisena etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crack, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
1: Trescat Info.

0: És la una.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per supuesto, les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però és que el govern de Espanya, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. E Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescat Info la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El Sindicat Majoritari d'Educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població i, en concret, l'estany a Banyoles són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van sortir.

0: Moles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
1: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
2: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
1: El rodatge del Fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
3: Esports. Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
4: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
3: 3CAT Info.
4: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
5: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
4: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
3: 3CAT Info.
4: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
7: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Will be just a reward for the way we play.
4: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
8: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
4: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà segona divisió amb el Sabadell.
3: 3CAT Info.

0: Són dos quarts de dues.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida, pressionats per Vox. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
2: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
1: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
5: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
1: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
6: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
1: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
0: 3CAT Info.
1: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
6: De l'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatge cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
7: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
1: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
8: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
1: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
10: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
9: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
11: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou Estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
9: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
12: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
13: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
14: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
13: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
1: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
15: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
16: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
15: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
1: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
17: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
1: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es va endur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern d'Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
18: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
19: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bank Inter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
20: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
19: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
1: I es triplicaran en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carman Jaume.
21: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
22: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
21: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
2: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
21: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
1: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
3: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
1: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julià Albacar.
4: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
23: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
4: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
23: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
4: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
1: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
0: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
24: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
1: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
5: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
1: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
5: Muchos años, viva la hermandad.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
6: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
6: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
0: 3CAT Info.
6: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
7: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
6: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
8: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
10: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
8: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
10: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
6: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha afirmat fins al 2030 per ella és un somni fet realitat.
25: I think when I heard that I didn't believe in the
26: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
6: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, sisena etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.